0: Passa per Vallirana, que és important.
1: Ah, mira, pel teu poble.
2: Perquè sempre l'expectació...
0: Pels qui no vulgui la marea a Barcelona.
2: Sempre pues quan sí. Ha passat la volta per... o sigui, la volta, la vuelta, o fins i tot el tour per la teva ciutat, sempre ha estat un esdeveniment que tothom... Va, vinga, cap", i passen... Fum, fum, fum.
1: I ja està, vinga, adéu, no?
2: Però sí.
3: Mm. Bueno, el que passa que el tour té una cosa que no tenen nosaltres, que és que té una caravana publicitària... Mm. Dels sponsors del tour, que és impressionant i que passa una hora i mitja aproximadament abans que els corredors, i és un no parar de marques regalant coses i tirant jo. Vull dir, això només ho té el Tour de França, és a dir, una caravana sí. Publicitària que fa el mateix recorregut que fan els ciclistes i fa que
4: la idea. Són com els Reis, no? És com la cavalcada dels Reis. M'estàs animant, m'estan venint ganes de veure-ho, M'estan venint ganes de veure-ho.
1: Santi, digues.
5: Dic que qui hi vagi tindrà regals, Xavi.
3: Sí, sí, segur, no?
4: Vale. Ja està, ja m'has convençut.
0: Això no ho farà amb el papa,
1: Calla, que no li doni ni idees al papa.
3: Es tracta de col·locar-se bé i tal, i, bueno, a veure si tens sort, i sí.
4: Ai, quina gràcia, per favor.
3: Sí.
1: I els ciclistes, no sé, Vingegaard, Evenepoel...
3: Sí, tots els bons.
1: Pogacar.
3: Sí, els Pogacar, Vingegaard...
1: I n'hi va haver un, no? El que va triomfar ara fa 4 dies, on va ser? Que va acabar plorant, un tio que ja és granadet, que en té més de 40, no?
4: Deixa que plori, que és maco, això.
1: El Pol Cesas, no?
3: Bueno, no, però aquest és el
1: Cesas. Aquest és el jove. Aquest és el jove,
3: que per cert, aprofito per dir que a França s'ha disparat la Seixas mania, per dir-ho així, perquè, clar, des de l'any 85 que no guanyen un tour, els francesos, i ara tenen un nano que hi ha qui diu que és massa aviat per enfrontar-se a Vingegaard i a Pogacar, que són els dos grans mostres, però el nano, de moment, a bon estat, ha demostrat...
2: I l'últim va ser Fignon, no? Sí?
3: L'últim va ser Hinault.
2: Hinault.
1: Home, des del 85 que no guanyen la seva pròpia competició.
3: Sí. Tenen
1: una
3: un
1: espineta.
3: Problema. Tenen un problema, això, i amb Roland Garros, que l'últim va guanyar Yannick Noah el 83.
4: Mare meva!
3: Yannick Noah.
2: No me'n recordava, el tenista negre, sí.
3: Sí, ojo, això.
1: Que tu hi m'has dit, que comences això del futbol, que deus voler dir el Mundial,
4: FIFA, sí, el mundial de la FIFA, sí.
1: Això sí que comença ja, comença l'11 de juny, és a dir, el dia que marxa el papa de Catalunya, de Barcelona, comença el Mundial.
0: No, em miraves, és que estava mirant, jo crec que et feia referència a la Paris-Roubaix,
1: sí.
0: Que va guanyar Van Aert.
1: Aquest.
3: Sí, que aquest ja es va alterar.
1: Aquest també corre el tour, o no?
3: Sí.
1: Home, que va ser un momentàs, no? Que amb llagrimota
0: amb Pogacar,
1: i tot.
0: Sí, aquella batalla. Sí.
1: Dèiem que comença el Mundial, Santi, per això també et volíem saludar a tu. Com pinta el Mundial?
6: Doncs llarg, sincerament. És un Mundial de 40 dies.
1: Ho dius com cansat, ja?
6: No, ni molt menys, però vull dir, la fase de grups d'Espanya, perquè ens entenguem, és Uruguai, que és un partidàs, Saudi i Cabo Verde. D'aquí passen els dos primers i diversos millors tercers dels grups. Per tant, fins a quarts de final no hi haurà grans... O sigui, el moment de la veritat arribarà a partir dels quarts de final. La fase de grups, com han incrementat els equips, doncs seran coses més de preparació, que tindrem alguna sorpresa, però poca cosa més, perquè el nivell dels grups no és el nivell de què poden caure les favorites.
1: Clar, i aquí hi ha un problema afegit, que és que s'està dient que la calor pot fer jugar una mala passada, pot acabar influint en la velocitat dels jugadors, això d'una banda, i després també hi ha preocupació per l'estat de la gespa dels estadis.
6: Bueno, per això als Estats Units sempre. És a dir, ja ho vam veure l'any passat amb el Mundial de Clubs, que s'han d'aturar partits per tempestes elèctriques, que juga a 40 graus... I la gespa, és que no... La gespa, si tu vas al Bernabéu, és una castanya, també. És a dir, l'únic que té la gespa en condicions avui en dia en el futbol és el Barça i tres més. Les gespes que cada cop van a pitjor, que és un dels grans problemes del futbol. Però serà... Aquí el tema principal del Mundial és que serà un Mundial on podràs estar jugant a Vancouver o a Dallas. I yeah. La diferència entre jugar a Vancouver i a Dallas... Doncs és com jugar a una punta i a l'altra del planeta, m'entens? I hi haurà diferents condicions climatològiques.
4: És que no entenc, perdona. Això per què ho han fet? Perquè això no ho havien fet mai, no? Perdona que m'hi fiqui, soc l'Immasús. No entenc per què ho han fet. Sí. Jo he estat a Dallas ara i he vist el pollastre que tenien allà amb la FIFA, o sigui, increïble, tota la penya corrent i tal, i pensava, no n'hi ha prou amb això? O sigui, per què hem de fer-ho també a Mèxic i realment fer patir els jugadors d'aquesta manera amb aquests canvis d'horari i tot aquest jaleo? No entenc. Quina, per què ho han fet? Per què ho han fet?
6: El del 2030, que és el d'Espanya, és Espanya, Portugal i Marroc.
4: Sí, però abans no s'havia fet, oi que no? I que és el primer cop que es fa així? Pregunto,
2: eh?
5: Jo diria que Mundial sí, però Eurocopa ja s'ha fet a tota Europa, per exemple.
4: Sí, però Europa té la mateixa... Canviem de dues hores, com a molt.
5: Estats Units, sí.
4: No sé, sembla molt heavy.
5: Bueno, mira, perquè han decidit fer... O sigui, quants més federacions tinguis contentes, més i més països tinguis involucrats, doncs més et garanteixes la continuïtat quan ets FIFA, no?
2: Jo et tinc una pregunta, perquè jo... Com està la meva selecció, que és Curaçao? Jo vaig a mort amb Curaçao. M'encanta que de sobte em fiquen seleccions.
1: És que ets un romàntic.
2: Soc un romàntic.
4: És un friqui.
2: No, però
4: romàntic,
2: em fiquen seleccions. De, que,
1: és un romàntic així, amb Curaçao.
2: Aprens països que no existien.
1: Santi, o sigui, què?
5: Que Curaçao no la tinc preparada.
1: No, no, no, jo volia parlar-vos d'una altra cosa.
2: A veure.
1: Volia parlar-vos d'això.

0: Ojo con Tim Payne en el Mundial. Vosaltres ja sabeu qui és Tim Payne o no?
1: Jo no sé qui.
0: No? Què preguntes? Santi?
2: És un dels pitjors jugadors del Mundial que ha començat a pujar en seguidors a les xarxes socials, no? Una barbaritat.
0: D'una manera brutal. Vam explicar la seva història ara fa uns dies. Tenia 4.700 seguidors.
3: Sí, 4.700 seguidors quan un influencer argentí li va sortir la idea de dir anem a buscar el jugador menys conegut de tot el Mundial, per tant, com deia el Santi també, de menys nivell. Se'n va anar a la selecció de Nova Zelanda, al lateral dret, que tenia, doncs, això, 4.700 seguidors a Instagram,
0: i
3: va llançar el repte als seus seguidors de dir anem a convertir-lo del jugador menys conegut a una superestrella. I ha passat a 4.700 seguidors a Instagram a, aquest matí ho mirava, 4,9 milions de seguidors.
0: Una barbaritat. I sí. Jugar per Nova Zelanda, dèiem.
3: Sí, jugar a Nova Zelanda, jugar al, si no m'equivoco, Wellington Phoenix, ara t'ho dic de memòria.
4: I si t'equivoques no direm res. O sigui que...
0: L'haurem de seguir, el Tim Payne, perquè
5: uau,
0: serà tot
5: meva.
0: Un fenomen, segur.
3: Sí, la gent s'estava guardant, per exemple, els fanàtics de les col·leccions de cromos.
5: Estava pensant això jo amb els meus nebots, que els he comprat ja tots els cromos, tots els àlbums,
3: doncs
5: tot.
3: Que busquin i guardin el de
5: Ostres,
3: Tim Payne,
5: pues
3: no fos que marqui algun gol i es revaloritzi la carta per Reu.
2: Són les coses de les xarxes i del futbol modern que és que ha arribat un moment on és millor ser el pitjor que no ser el desè o l'onzè millor.
0: És
2: a dir, es farà més famós, es parlarà més d'ell i potser rasca més patrocinis. El pitjor del Mundial que no pas els que facin una feina discreta, però per dalt.
0: Li seguirem la pista. Li seguirem la pista al Tim Payne. Santi, on ets? On ets? Perquè estan fent obres allà on ets tu.
2: Estic aquí. És que no volia baixar per si es perd la cobertura. Estic aquí a la porta de la ràdio.
0: A la porta de la ràdio? Tenim aquest sorollam aquí a la porta de la ràdio?
2: Sí, perquè ja, bueno,
4: és la perruqueria del costat.
2: Passeig, estic a Passeig de Gràcia amb Ronda de Sant Pere, no? Imagina't, un dels llocs més transitats de Barcelona.
0: Doncs res, va, vine cap aquí, que et toca treballar. Fins ara!
2: Fins ara!
0: Que vagi bé, Saizó, gràcies també, Arnau, Edgar, Imma Sus, estarà a terra el litus. Qui vulgui quedar-se, escolta, arriba l'espectacle.
5: Ens quedem tots.
0: Litus,
6: hola.
0: Què tal? Bon dia.
6: Molt
0: a veure,
6: bon dia.
0: Acaba de situar-te, mira, perquè estem aquí fent el canvi, el moviment de cadires. Com estàs?
6: Bé.
0: Sí?
6: Bé,
0: no dius gaire convençut?
6: Estic cansadet.
0: Ah, sí, què et passa?
6: Estic cansadet perquè...
5: Què has fet?
6: Perquè faig de papa i...
0: Ah, welcome to my world.
6: I em canso.
4: però de papa de León X Palito V. Sí. X Palito V.
0: Clar, ara papa no, has de precisar, sobretot aquests dies.
6: Papa d'en Blai. Papa d'en Blai.
0: No parlaries tant català si fessis de papa de l'altre.
6: Si fessis
0: de pontífex.
6: Què ha fet?
0: Pobre papa.
6: Es va liar una a Madrid, per cert. Era a Madrid i no... No hi havia manera d'arribar a Chamartín per culpa d'aquest senyor.
0: Però si no ha arribat a cara aquest senyor.
6: Però ja és com si hagués arribat. Ja estava tothom a...
4: Has d'anar darrere del papamòbil. Darrere del papamòbil i llavors arribes.
6: Exacte.
0: Escolta'm, Litus, no em ploris.
6: Perquè, no, no et ploro.
0: No em ploris, perquè boys don't cry.
3: Boys Don't Cry es va estrenar el 12 de juny de 1979. Parla d'un home que ha perdut l'amor de la seva vida, però que pel fet de ser home... sent que no pot mostrar el dolor ni plorar tampoc. Robert Smith va explicar que a Anglaterra, l'Anglaterra de la seva joventut, hi havia una forta pressió social perquè els nois no mostressin les seves emocions. Gràcies a plataformes com TikTok, la cançó ha tornat a guanyar una gran popularitat entre les noves generacions i aquest any ha superat els 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Però què passava el 1979? Doncs, per exemple, Adolfo Suárez va guanyar les eleccions després de l'aprovació de la Constitució de 1978. Va ser l'any en què Espanya es va despenalitzar l'homosexualitat i es va iniciar el desplegament de les primeres comunitats autònomes. Josep Tarradellas va exercir el seu últim any complet com a president de la Generalitat Provisional. El 25 d'octubre del 79, la ciutadania va ratificar en referèndum l'Estatut d'Autonomia de Catalunya amb un 88,1% dels vots favorables.
7: 52, és a dir, el 88,8% és afirmatiu.
3: I al món, Margaret Thatcher va assumir el càrrec de primera ministra del Regne
8: Unit. Where there is discord, may we bring harmony.
3: Mentre que a l'Iran triomfava la revolució islàmica. I ja que només falta un mes per la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, val la pena recordar que Bernard Hinault va guanyar el primer dels 5 Tours de França que acabaria conquerint, començant així a forjar la seva llegenda. Escolta, i vosaltres heu perdut mai l'amor de la vostra vida?
0: Les preguntes de fer l'Arnau, també. Vosaltres heu perdut mai l'amor de la vostra vida?
5: No, algun. Però és que té una edat. Si
4: manera...
5: he perdut un amor de la meva vida a la meva edat, vull dir, que sóc soltera...
6: N'hem perdut clar, uns quants.
0: Però la pregunta ja falla, perquè, clar, amors de la vida n'hi ha més d'un.
5: Clar, no? Sí, això dic algun. Algun s'ha quedat pel camí.
6: Després en ve un altre.
5: La vida, exacte.
0: És curiós això que dèiem, que té més de 1.000 milions de reproduccions i ens deia l'Arnau, ara això... aquest Boys Don't Cry de The Cure, que per cert els tenim al Primavera, per això també els volem fer avui, resulta que és del 79 i ara està triomfant també. És a dir, com tenen segones vides, no, les cançons de vegades?
6: És una mica romàntic el que diré, però ho hem viscut amb diverses cançons. Les bones, tard o d'hora, tornen.
4: I fa una versió Pitbull.
5: I ja perdonareu, Litus, i amb la música que hi ha ara, que dius, ens falten hits, clar, ens falten allà himnes. Llavors tornen els himnes,
6: Que el temps va a favor d'ells, no? Aquestes cançons. No? Passa el temps, sempre recuperen per TikTok, hi ha algun vídeo TikTok que ho recupera, i amb una nova generació que descobreix aquella cançó.
5: Però abans no hi havia TikTok i nosaltres escoltàvem cançons dels Beatles.
6: Sí, exacte.
5: És així.
6: Exacte.
0: Ja no li treguis els Beatles al Litus, ara
5: clar.
0: Que no us he de treure...
5: No, però és veritat.
0: Que per fer una mica de situació, de minut i resultat, en quin moment es trobava The Cure quan van treure el 79, aquest Boys Don't Cry, aquest himne, estaven començant, justament.
6: Sí, sí, això és el primer single que van treure. De fet, es portaven com 3 anys allò quedant a casa, provant de fer cançons, i quan van fer aquesta van dir, ostres, crec que hem fet alguna cosa xula. Aquesta és xula.
4: Queda bé, queda una mica bé, no?
6: Que aquesta mola. Que fins i tot em sona que un tal Chris Parry, que era un amic seu, li va agradar tant que va decidir muntar una discogràfica per editar la cançó.
0: Mira. Això. I The Cure, explica'ns una mica la història de la banda.
6: The Cure... A mi sempre m'ha sorprès The Cure aquesta barreja que tenen de o sigui, de gòtic, una cosa misteriosa, una cosa obscura, però alhora de melodies molt maques. I aquest home, no, amb aquest outfit tan peculiar, i sempre rèiem amb un amic músic, imagina't que no els coneixes de res i que estan començant i que és un amic teu de l'institut, no? I et diu, he fet un grup i tal, i, ah, sí, que guai. Mira, he fet una cançó. I will say I'm sorry, I'm a corner, I will change my... Perquè canta d'una manera molt peculiar, sí. que és molt carismàtica i ens atrapa. Però imagina't que no saps res de res, no? Diries, però quin grup has fet? Però què és això? Per què cantes així?
4: Jo crec que això ho diuen, per què cantes així li van dir ja quan era més grandet. Robert Smith, per què fas aquestes coses?
6: Que no se m'enfadi ningú, que no m'encanten.
4: Però dic que quan era més grandet... Tothom...
0: Fem una cosa, l'escoltem i després seguim comentant?
6: Vinga, va.
0: El Litus, en la pell de The Cure, amb Boys Don't Cry.

0: Bravo, Linus. Que va inspirar una pel·li, aquesta cançó.
1: Hòstia, que guapa aquesta pel·li. Em va encantar aquella pel·li. Que,
0: i, Boys Don't Cry, es deia.
1: Boys Don't Cry, Boys Don't Cry. Que vaig mirar ahir i és de l'any 99.
2: Ai, joder. Com passa el temps. Sí. L'any 99 és fa 10 anys. I ja està.
1: Sí, oi? Ja està. Sí, sí, sí. Vaig dir, hòstia, m'agrada molt aquella pel·li que van fer fa poc.
2: Fa poc, fa poc. Mai oblidarem, tampoc, parlant de Robert Smith, bueno, de Cure, a Joaquín Reyes fent de Robert Smith, a Laura Chanante, si podeu mirar algun vídeo, és brutal.
0: T'animes? T'animes a fer la imitació de la imitació? No,
2: no, però, ah, però el vídeo de Vamos, Robert, sal a bailar, que tu lo haces fenomenal, tu cuerpo se mueve com una palmera.
1: A veure...
0: Que això tu et porta a un concurs que et vas presentar quan vas arribar a Madrid. Explica'ns-ho, sisplau.
1: Quan vaig arribar a Madrid em vaig presentar un concurs de em puc dir la marca? Bé, és igual, ja, d'una marca de cervesa que es diu Heineken.
2: Sí.
1: I el vaig guanyar. Mm? I el vaig guanyar.
0: Amb aquesta cançó?
1: No, és a dir, el que passava era que si guanyaves anaves a un festival a Milà. Mhm. I havia de fer de taloner, vaig fer de taloner de The Cure.
2: Hola,
1: ojo, ojo. Bueno,
0: espera, espera.
1: I vaig fer de joder, de reporter de la MTV.
2: Hola.
1: Que m'agradaria trobar els vídeos.
3: Mare meva. Que...
2: Vamos, Lito, sal a bailar.
0: Escolta, un moment, tu te'n vas anar a fer a Milà de taloner dels The Cure?
1: A veure, sí, era un festival on hi tocaven molts grups, no? Els més potents eren The Cure i Red Hot Chili Peppers.
0: Carai,
2: no està malament, eh?
1: I llavors jo anava a fer d'això, d'explicar, a mostrar el festival per la MTV, de mira, aquí hi ha això, aquí hi ha allò, no sé què. I llavors tocàvem amb la banda que havia fet a Madrid, que havíem guanyat el concurs, i ens quedàvem a veure els concerts a la zona VIP i tal. Va ser molt xulo.
0: I en quina llengua feies de reporter?
1: En castellà, en castellà, perquè era per promocionar el festival a Espanya i que la gent anés cap allà.
2: Quan l'MTV era la música. No?
1: Sí, quan existia, també, quan existia.
0: I avui els tenim aquí, al Primavera Sound, els The Cure.
1: Que guapo. Per cert, tinc un record guapíssim d'aquell concert.
0: De l'últim concert de The Cure al Primavera o del concert del festival aquest?
1: No, del concert aquest que vaig veure a Milà. Vaig veure abans Red Hot, i a mi em venia molt de gust Red Hot, i em van decepcionar bastant.
2: Ai!
1: Jo potser tenien un mal dia, però passaven de tot. O sigui, estaven com molt relaxats i no és una música la seva.
2: No.
1: Per...
2: Els he vist
1: jo,
2: una vegada.
1: Jo m'esperava que el cantant ballés d'aquella manera. I estava allò com quiet, davant del micro. I la mar de tranquil. I després va arribar The Cure i vaig flipar molt, molt, molt, molt. A més, era una gira de grans èxits. I tota l'estona en cançons guapíssimes, èxits, hits, hits, hits. I el tio no és l'alegria de la huerta, que diguéssim, però hi havia una dinàmica en el concert molt xula. Hi havia un punt teatral... crec que van tocar 3 hores.
2: 3 hores, mare.
1: Se'n van passar volant. Sí. O sigui que recomano que la gent vagi... Bé, deu estar tot ple, ja, no?
0: Del Primavera? Està
1: sold out,
0: sí.
1: Pues que s'ho passarà molt bé.
0: Vinga, Litus, moltíssimes gràcies, t'esperem aviat. Edgarita i Massus, gràcies a vosaltres també.
2: A tu.
4: Rebobinem aquí Catalunya.
5: One of the main concerns of people across Europe.
6: This is Socialism Extrema Derecha.
7: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
8: A la ultraderecha se les combate con datos.
9: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
10: We will make America great again.
11: A vostè, qui el vota, senyor Illa? Els catalans o els marroquins?
0: Vinga, obrim la secció per desmuntar l'extrema dreta que fem cada dimecres i avui ens centrem en la masclesfera, tot aquest boom d'influencers que promocionen una masculinitat agressiva i contrafeminista. Avui tenim el David Fernández. Què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Marina.
0: I afegim la Gemma Altell, psicòloga social, feminista, consultora social i de gènere. Què tal? Com estàs? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: I tenim també la Carla Galeote, creadora de contingut, comunicadora, feminista també. Carla, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Ets graduada en dret. T'has convertit, de fet, en una veu de referència per defensar idees bastant diferents de les que aquests mascles que comentem estan intentant que proliferin. primer, expliquem en què consisteix això de la masclesfera.
14: Bé, la veritat és que no deixa de ser una cosa que sempre hem viscut, no? Crec que actualment dir que les persones joves, especialment els nois més joves, són més masclistes o que ara mateix hi ha una ola reaccionària de violències masclistes, crec que és una mica paternalista en el sentit de que sembla que la culpa sigui de les persones joves. I el que estem veient a les xarxes socials no és res diferent al que sempre hem viscut. El que passa és que ara hi ha un altaveu que és una plataforma, unes pantalles i un anonimat que té molta impunitat.
0: Mm. Estem parlant d'un fenomen que té referents com aquest.
13: Més me doy más cuenta que las feministas o son muy malas o son muy ignorantes.
15: Sí, ell és el Temach, o Temach, com li diuen, un dels més poderosos dels influencers de la masclosfera en castellà i que té, per exemple, més d'11 milions de seguidors a les xarxes. Ell és originari de Mèxic, però també té molta influència a Espanya i ell el que fa doncs, és això, una autèntica croada pel que entén com és recuperar els valors masculins. No es parla, per cert, amb la seva germana.
0: Que té les seves estrelles, són sobretot influencers a les xarxes. El Temach no és l'únic, també tenim les versions locals.
15: Sí, d'Espanya us en destaco només un parell. Un és Sergio Candela, que té com a nom artístic, és a dir, nom de xarxes, UTBH, que vol dir un tio blanco hetero. I l'altre és Roma Gallardo, que és un dels més populars i que fa videoblogs doncs, al carrer, fa com així entrevistes, tot molt entre cometes, organitza debats i acusa la justícia de tenir com una doble vara de medir.
0: I aquí el problema és que hi ha casos que han passat de l'agressivitat verbal directament a la física.
15: Sí, per això no podem deixar de mencionar a Andrew Tate, que és una autèntica celebritat en l'extrema dreta. És, de fet, un exlluitador de kickboxing i és un dels pioners del fenomen. Ell és britànic, mig britànic, mig nord-americà. Són dos germans, de fet, i tenen càrrecs per violació, per tràfic de menors, a més de blanqueig de diners.
0: Clar, i aquí hi ha creació de discurs, creació de nou vocabulari, per exemple, amb els termes de l'incel. L'incel és aquest celibat involuntari que es refereix a persones que se senten incapaces de tenir relacions sexuals, de tenir parella. És una manera de ridiculitzar-los. Gemma Altell, com a psicòloga, per què necessiten aquesta oposició, aquest domini de la dona?
16: Bé, és una reacció davant de l'avenç del feminisme, jo crec que això està prou clar, però sí que penso, i aquí en la línia de la Carla, que a vegades és perillós donar-li tanta veu al que està passant a la masclesfera perquè no és representatiu realment del que està passant amb els homes joves del nostre país. És a dir, sí que hi ha una minoria que estan escoltant aquestes veus i, per tant, s'ha de tenir en compte, però també és veritat que estem davant de generacions joves, que a més que tenen el seu dret a expressar-se de diverses maneres, han viscut amb l'educació més igualitària que hem tingut a la història, no? Altra cosa és si estem pretenent que tothom expressi la seva manera d'entendre la igualtat de la mateixa manera. Evidentment, tenim un reducte que sí que s'estan enganxant, diguem, aquests debats que necessiten, com em deies, no? Reforçar i legitimar una altra vegada aquests privilegis que, sens dubte, s'estan perdent, però hi ha un gruix de nois que no estan aquí i que, de fet, els sembla una mica d'un altre planeta quan els estem dient que no estan en valors igualitaris. Per tant, jo et voldria reforçar també aquest discurs que caldria entendre que els joves no és que siguin descerebrats, diguem-ne, no?
0: O no tots, com a mínim.
16: No tots, no la majoria.
0: Carla.
14: Jo el que crec que és important destacar és que crec que hem arribat a un punt on el terme llibertat d'expressió l'hem violat i l'hem vulnerat completament, no? Llavors, crec que el problema que tenim actualment és que creiem que llibertat d'expressió és qualsevol cosa. És l'odi, és la violència, és ser racista, és ser masclista, és ser xenòfob, i no, la llibertat d'expressió té un clar límit, que són els drets humans, i jo crec que això és el que hem de tornar a recuperar. I, evidentment, que aquests homes antifeministes de les xarxes socials estiguin dient tots els discursos antifeministes que estem escoltant, i ja no solament això, sinó que ells senyalen a un grup de feministes en els quals m'incloc per a que els seus seguidors ens vinguin a assetjar. I no estem parlant d'un tontalletge, estem parlant d'una violència molt elevada. Llavors, hauríem de recuperar i hauríem d'exigir a les plataformes, perquè aquí hi ha unes empreses privades, un Elon Musk i companyia, que ho està controlant, que protegeixin els usuaris i usuàries de les plataformes, perquè són els nostres drets, i també com a estat a nivell global, inclús a nivell sobretot de la Unió Europea, hem de començar a dir que la llibertat d'expressió té uns límits i mai serà l'odi i la violència.
0: Però amb què t'has trobat tu, Carla? Perquè dius que es passen totes les línies vermelles i que es fan campanyes d'assetjament que no només són insults. Amb què t'has trobat?
14: Clar, ara mateix, ser feminista a les xarxes socials és un esport de risc. I això sembla molt fort dir-ho, especialment per les persones que no estan a les xarxes socials, però és una realitat. Amenaces de violació i de mort en tenim cada dia, i no solament jo, moltes companyes o quasi totes les companyes ens hem trobat amb això. Però estem arribant a la següent esfera, que és que amb intel·ligència artificial ens estan despullant. Vull dir, ara mateix us poseu a les xarxes socials i busqueu el meu nom i trobareu el meu cos despullat. I són campanyes que les fan organitzades, com els dos creadors de contingut antifeministes que ha dit la Gemma, amb un objectiu molt clar, que és senyalar-nos a cada una de les que estem parlant a les xarxes socials, que evidentment tinguem por, que evidentment no vulguem aguantar aquesta violència i, per tant, no estiguem parlant, no estiguem fent política i no estiguem a l'espai públic. Llavors, El que estem parlant de la violència que hi ha a les xarxes socials traspassa molt més que lo virtual, perquè la intenció és silenciar les dones i que no puguem parlar més.
0: David Fernández, com a mascle alfa en aquest debat.
17: Doncs no puc estar més d'acord amb tot el que s'ha dit. Una primera, ara ho he apuntat, ho he apuntat així, subratllat, violència verbal molt elevada. I crec que és veritat que la violència verbal, que sempre és molt hostil, i a més molt redemptora, i em temo que molt malauradament, com tantes altres vegades, precursora d'altres coses que primer són digitals i després poden arribar a ser analògiques. També sobre aquesta perversió absoluta i capgirament del que és la llibertat d'expressió, que no és en cap cas ni la llibertat de mentir, ni la llibertat d'humiliar, ni la llibertat de menysprear. I l'altre que em sembla interessant és el tema de la dimensió. És a dir, això és com si fos una bombolla, no diré que clandestina, però que moltes coses passa desapercebuda. Mira, aquests dies que s'ha, no?, que s'ha més aquesta setmana el documental de Pubertat, no?, de la Letícia Dolera, també fa pensar molt, no?, és a dir, coses que pensem que no passen i passen, i jo crec que la novetat no és que, òbviament, crec que és un error criminalitzar tota la joventut. Us recordo que abans de la Covid, no?, els carrers estaven plens de gent jove, dones fonamentalment, però també joves homes, sumant-se al feminisme i també a l'ecologia. No? I l'altre és, sobretot, què fer. No? I a mi, entre les coses que he pres més, és llegint aquest projecte singular, que es diu Projecte 1, no? que han treballat molt el tema de la masclosfera, no? I que van fer el llibre de la realitat del mal, i que és molt, molt, molt interessant entendre com penetra, no?, i quina capacitat de seducció té. Però també crec que és molt important acotar la dimensió. No estem parlant tots els homes joves, però sí, comparat amb 20 anys enrere, amb una preponderància, amb una entrada, no sé si és el 10, el 15 o el 20, si relacionem amb les demoscòpies electorals. I l'altre, òbviament, és que el feminisme, que, com diria l'estimada Fina Virulés, és una revolució sense model, ha generat una reacció òbvia d'això que en termes anglosaxons es diu, no?, l'angry white man, no?, de l'home blanc angoixat, perquè s'ha sentit segur quan s'havien qüestionat tot el poder acumulat i tots els privilegis del que disposa.
0: En relació al que comentava ara el David, ell mencionava la Letizia Dolera, aquesta sèrie de Pubertat. Just en les últimes hores l'hem vist en una entrevista a TV3 on l'estan atacant pel que ha dit, que ella feia una reflexió tipus que un agressor sexual pot ser fins i tot bona persona. I a partir d'aquí li han plogut crítiques a tort i a dret també de l'espai feminista.
16: Sí, jo no sé qui diries la pregunta, però vaja, m'agradaria comentar alguna cosa en relació a això. Sí, conec, vaig seguint aquesta polèmica. A mi personalment la sèrie de la Letizia Dolera m'ha agradat molt i ho enllaço amb el que estava comentant ara darrerament el David, no? És a dir, quan parlem de la banalitat del mal, no?, amb una línia que per mi és com Foucaultiana, no?, és la idea aquesta que el poder o la maldat s'entreteixeix a la societat i que és molt simplista assenyalar algunes persones. Llavors, és molt important que puguem... Per això jo m'agrada parlar de les majories i les minories en relació a això, perquè el relat que fem també està alimentant una sèrie de qüestions i les està legitimant, encara que sigui per oposició, no? És a dir, si diem que la masclesfera està arribant a la majoria de joves, etc., també hi ha un punt de legitimar els joves en què estan sent influïts i, per tant, es deixen portar per aquí. Clar, les estratègies que tenen a veure amb vèncer això no és mirar els nois joves pensant que són el pitjor i que tots són mascles alfa, sinó entendre què els està passant per acabar diguem, tenint determinats comportaments que, evidentment, són violents, etc. Això no vol dir que estiguem justificant la violència, sinó entendre què hi ha darrere de tot allò, quines diferents pressions i com està influint el context. I crec que, clar, treta de context, aquesta frase pot sonar molt simplista, però és que, evidentment, no podem condemnar a un noi de 14 anys que ja mai més podrà ser un home igualitari, per dir-ho d'alguna manera, ja. No? Per tant, a mi em sembla que la línia de la Letícia és interessant.
0: Sí que és veritat que si tu parles amb nanos adolescents o és igual, amb fills d'amigues, de familiars, el que sigui, molts et diuen, és que jo no sé què he fet per ser el dolent de la pel·lícula, no? Ells tenen aquest sentiment de contrarietat i poden ser persones, fills de persones d'entorns progressistes, perquè ens entenguem. És a dir, tenen aquest sentiment d'alguna manera de greuge, com si alguna cosa no s'estés fent bé també per part del feminisme.
14: És que és així, i jo crec que és un debat molt legítim poder-lo tenir, i crec que també hem de fer autocrítica. Però és veritat que a vegades tenim un topall amb les institucions. Les feministes sempre hem exigit que hi hagi una educació sexual integral a les escoles, que no solament parli de sexualitat, sinó que també es puguin obrir debats que jo crec que és legítim que hi hagi nens i nenes que puguin tenir, no? Per exemple, quan va sortir la famosa llei del solament sí és sí, hi havia molts nois joves que estaven molt preocupats per si tot es considerava una agressió. Això no es fa ni males persones ni violadors, però sí que és cert que és un tema molt interessant per poder obrir a les aules perquè ells tinguin un espai en el que poder debatir. Si no tenen aquest espai, on busquen les respostes a les xarxes socials? I què ens trobem a les xarxes socials? Discursos antifeministes. Vull dir, crec que sí que hem de fer una autocrítica perquè les famílies, malauradament, no poden arribar a tot ni han d'arribar a tot. Perquè jo crec que l'educació pública ha de garantir que tots els menors tinguin la mateixa educació i en aquest cas és superimportant perquè la majoria dels discursos antifeministes passen precisament per coartar la llibertat sexual de la dona d'una forma directa o indirecta.
0: David.
17: Em sembla un debat interessantíssim per dues coses. La primera, perquè crec que també la velocitat i l'acceleració d'internet, el que també es micola és precisament el que estàveu dient ara, que és les possibilitats de debat, de sotmetre a contradicció, tants debats com faci falta. I, de fet, quan no hi ha aquests espais de debat, és quan s'imposa, no?, una lògica vertical, que jo ja ho he vist, no?, el YouTube del mascle alfa de torn, i ja tinc la veritat absoluta i revelada. I l'altra, jo crec que l'afirmació de la Dolera té un sentit bastant profund i que s'ha d'atendre. És a dir, a mi, jo m'he recordat directament de Heichmann a Jerusalem, per canviar el tema. És a dir, que eren amantíssims pares de família, no?, que acaronaven els seus fills i després, mira, apartaven un botonet. Aleshores, jo crec que hi ha un error terrible, en la meva opinió humil, en la comprensió de què significa el patriarcat i totes les lògiques, no?, que imposa, que és que si excepcionalitzem el maltractador o l'abusador com un monstre, ens estem oblidant que està permanentment en la nostra vida quotidiana i que els riscos estan en cada llar, en cada casa, no? I que un pare que estima els seus fills pot ser un brutal maltractador. Després podrien debatre si això s'estima o no.
0: Ja. Gisel Pelicot.
17: En les profunditats, exacte, en les profunditats espesses. Vull dir, el patriarcat no és una cosa ximpampum superfacileta, són anys i segles d'una cultura de la dominació i de la colonització dels cossos, que és brutal. I no, això quan diu... Jo m'espanto molt quan algun company diu jo no sóc masclista, no? Dic, bueno,
0: ara ve el pero.
17: Espera't un moment, perquè estem vivint en un entorn i en unes estructures, no? O sigui, patriarcals, no? Sedimentadíssimes. I, per tant, jo crec que va per aquí. És més, el que està dient el Tite és més, compte, no?, en agafar-nos els casos més extrems, no?, i el patriarcat només és el marit de Pelicot. No, el patriarcat són moltes coses cada dia. Si no, no tindríem, no, 1.400 dones assassinades en el que va de segle, no? I tantíssimes denúncies, no? Per violència física, psicològica, no? O tantes altres formes que comporten les violències patriarcals. I això crec que és fonamental, òbviament, l'educació, la formació, i sobretot que els joves, més que parlin entre ells, no? I que tinguin prou recursos per entendre què és un abús, què és una agressió, què és un menysteniment, no? I que no es poden colonitzar, no? Ni agredir els cossos, ni les vides alienes.
0: Gemma, per anar acabant.
16: Sí, sí. És que realment és apassionant, eh? O sigui, mira, el fet de caure en aquesta idea, com s'estava comentant, no? De simplificar els debats, ens porta, a partir de xarxes socials, etc., ens porta una altra vegada la lògica de nosaltres i els altres, no? I quan individualitzem això és que no estem entenent la dimensió profunda, i a vegades el feminisme, lamentablement, ens passa, la dimensió profunda de dir que és estructural, que és una mica el que estava definint ara el David amb l'estructuralitat. Llavors, més que una persecució un a un de tots els homes que fan violència, és quins són els mecanismes que acaben produint que aquesta violència es dongui. Però no cal anar perseguint a cada home. Quan diem que pot estar qualsevol casa, no vol dir que tots els homes siguin violadors, no? I jo crec que s'està malentenent això. Això és una idea que volia deixar. I una altra és... Personalment penso que en totes les enquestes que estem fent en relació a si se senten feministes els homes joves i també les dones joves, potser hauríem d'orientar-nos més a veure quines són les seves pràctiques de vida i que no tant a que s'hagin de posar l'etiqueta de feministes o no.
0: Si ho exerceixen o no, vols dir, no?
16: Sí, sí. Yeah. O sigui, a mi no m'interessa tant que algú... Jo em defineixo com a feminista. Bueno, jo tinc 54 anys i estic en això política i professionalment, no? Mm. Però jo no necessito que un jove de 19 anys es digui a si mateix que és feminista. Necessito que les seves pràctiques de vida tinguin a veure amb la igualtat i el feminisme. I crec que aquest és un dels errors, que també estem intentant clavar l'estaca, si em permeteu, una mica des d'aquí, i al final el que hem d'intentar és transformar el món i les vides, no tant a on ens adscrivim, no? Per dir-ho d'alguna manera. I crec que aquesta és una lògica que la tenen diferent les generacions més joves.
0: Ja. Carla.
14: Jo estic d'acord amb la majoria del que dieu, però sí que és cert que crec que també pequem de posar-li molta responsabilitat a les feministes sobre el per què hi ha homes, especialment joves, que no acaben d'entendre, i no tan joves, la veritat, he dit joves, però em referia més a les xarxes socials, però bueno, homes en general,
0: sí, en general.
14: No han acabat d'entendre el que és el feminisme o es senten atacats. I jo aquí també vull dir que potser hi ha una responsabilitat d'ells en entendre què és el feminisme i en no sentir-se complexats. Vull dir, crec que al final... Quan hi ha homes que s'estan sentint, que els estem senyalant i que creiem, ells creuen que nosaltres els diríem que són agressors i etcètera, crec que també hi ha un exercici individual d'aquells homes d'escoltar-nos, de reflexionar i de pensar. Perquè podria ser que aquest home, perquè no hi havia el feminisme que hi ha actualment o perquè no hi havia el coneixement d'educació sexual que hi ha actualment, en algun moment de la seva vida hagi tingut algun component que podria ser violència sexual, pot passar, i no passa absolutament res en el sentit de jo no sóc una persona punitivista, crec en la reinserció completament, llavors també hi ha un punt d'aquests homes de no acomplexar-se, d'entendre que el que estem parlant és una cosa històrica i, a més, internacional, i també donar la seva mà, abaixar una mica les orelles a vegades, escoltar, i no estar tant sempre a la defensiva perquè les feministes no ens hem ni podem encarregar-nos de tot.
0: Doncs escolta, ha quedat claríssim, ha estat un debat molt interessant. David Fernández, Gemma Altell, Carla Galeote, moltíssimes gràcies als tres.
16: A vosaltres.
14: Gràcies.
18: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Obrim la secció dels imperdibles de cada dimecres amb la Rosa Badia i amb el Borja Dunyó. Què tal? Bon dia, com esteu?
19: Bon dia.
20: Molt bon dia.
0: Dos temes avui. El Primavera Sound, ja et veig, Borja, amb la polsareta del Primavera Sound que arrenca avui.
20: Ja estem preparats.
0: I Rosa, l'altre gran tema, el que té a veure amb Lluís Pasqual, amb la Judit Martín i amb la imitació de la Montserrat Caballé. Endrecem-ho tot una mica... Hem de comentar aquesta notícia cultural de l'última setmana que la té com a protagonista ella, la Judit Martín.
21: Me ha dicho el otro que para lo que yo necesito tú me puedes ayudar. Tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Si fos la Montserrat Caballé real, ella no s'imaginava la repercussió que tindria tampoc aquesta anècdota que va explicar als companys de la Ruïna, el Taltavull i el Tomàs Fuente. És una gran imitadora, clar, és ben sabut. Per això la va triar el Lluís Pasqual.
2: Entonces el hombre se empieza a pegar un speech. Hubo una vez en el año 85 o 89, el año que a mí me dijo, nos hicieron una entrevista después de ella cantar. De hecho, ¿por qué hago yo este homenaje? ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
3: ¿Eras tú?
2: Era yo que decía, estoy tan contenta que si algún día em fan un homenatge vull que siguis tu.
1: Clar, si no hagués parlat ella a la Ruïna segurament mai haguéssim sabut tota aquesta història que va passar en aquell homenatge que se li va fer a la Cavallà al Liceu el 2019.
4: Sí, Marina, i potser no ho sabem tot perquè algunes de les parts implicades no han parlat. Lluís Pasqual, per exemple, que és el primer que voldríem que parlés, ha estat convidat naturalment a aquest programa, però molt amablement, hem de dir que molt amablement, ha declinat aquesta invitació, diu que passen coses més importants al món per parlar d'una cosa que va passar fa molts anys, sí, però és una cosa de la que s'està parlant molt aquests dies. Al Liceu tampoc parla massa, de fet diu que han obert una investigació, no sé si algun dia donaran una resposta concreta, i tampoc s'ha pronunciat la família Caballé. Sabem, doncs, el que ha explicat la Judit Martín, el que també acabem d'escoltar d'alguna manera, que la truquen, que la convoquen al Liceu, on s'està preparant l'homenatge a Montserrat Caballé, que recordem havia mort el 6 d'octubre del 2018. Aquest homenatge se li fa el 12 d'abril del 2019, Naturalment és un gran homenatge on hi ha grans figures de la lírica. Lluís Pasqual no només n'és el director, sinó també el presentador. I és aquí quan en un moment de l'espectacle dona pas a una entrevista i ell explica que aquesta entrevista es va fer a peu d'escenari l'any 1988, el dia, una altra data important pel món del teatre, el dia que es va reobrir el Teatre Fortuny de Reus. Un acte que va acabar, per cert, amb la Caballé, amb el públic cantant l'emigrant i s'hi va afegir en aquesta actuació el propi Lluís Pasqual. Curiós, eh? Van fer la cobertura de l'acte. Qui hi havia en aquell moment a Ràdio Reus? Van fer la cobertura de l'acte Carles Francino, Queco Domènech, no hi era la transmissió aquesta, l'Andreu Buenafuente, però hi era en aquella època a Ràdio Reus. El que passa és que, de moment, ni rastre de qui va fer la misteriosa entrevista on Caballé li diu a Pasqual que el dia que es mori, si li volen fer un homenatge, em fa gràcia aquesta expressió, perquè la gent es distregui, doncs que l'ha de fer Pasqual.
5: Què li demanaries a la Montserrat? Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
6: Oh.
5: I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
7: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
1: Pal!
4: I fixa't,
1: no és ella.
4: No, i ara que ja ho sabem, tu l'escoltes i dius, esclar, no és ella, per més bona que sigui la Judit Martí, que fa un treball sempre excel·lent, te n'adones. El riure, no sé, te n'adones. Havia de ser, a més, li donen indicacions molt precises, eh? Havia de ser la Caballé d'aquella època, havia de ser la Caballé després d'haver cantat, li fan fer un munt de repeticions fins que finalment li donen el vistiplau, li donen l'okay. Què passa? Que després a ella no la conviden a la gala, no la conviden a la celebració d'aquest acte d'homenatge a Montserrat Caballé. Ella ho veu des de casa, ella ho veu, se n'adona mirant la tele.
1: Home, clar, perquè aixecaria el dit si no hagués estat allà a l'auditori.
4: Soc aquí, soc aquí. Doncs no. I, a més, hi ha un altre fet aquest, que es dona molt en el món cultural. Atenció, no és l'únic cas. Que no li paguen, que mai li paguen.
1: Ai, sí.
4: Mai li van pagar aquesta feina, que a més, pel que explica, va ser molt exigent. Però això, aquesta lliçó l'hem d'aprendre, tots els que ens dediquem a la comunicació i a la cultura. Quan ens ofereixen una feina, primer de tot, molt bé, condicions, què he de fer, quan em pagareu, perquè s'acostuma molt a abusar de que són coses culturals,
1: ja,
4: i no es paguen,
1: sí, sí,
4: i després ens queixem de la precarietat.
1: La,
4: sí, sí. La, la...

0: repercussió que tindrà, que la gent que ho veurà...
1: Que per fi. Qui no tingui situat el Lluís Pasqual, per què és important, per què li van encarregar amb ell, qui era aleshores i en què ha acabat?
0: Home, és un home importantíssim i està molt bé que el triessin a ell. És un dels fundadors del Teatre Lliure, ara que se celebrarà el cinquantenari. Hem de recordar que, a més de ser fundador, la primera obra que es va veure al Teatre Lliure, ara fa 50 anys, la va dirigir el mateix Pasqual. Estic molt encuriosida. De fet, l'altre dia em vaig trobar el Julio Manrique, però és que no vaig gosar perquè sabia quina seria la resposta. El dia 12 es presenta la programació i es presentarà com serà aquesta celebració del cinquantenari. Jo crec que Lluís Pasqual hi ha de ser. Què passarà? Serà la roda de premsa? Ni idea, perquè ningú diu res. Pasqual ha dirigit moltes obres, ha tingut molts èxits al Lliure, un dels darrers In Memoriam, de la Quinta del Biberó, abans va fer Els Ferèstecs, va fer Medea, va dirigir a L'Espert, a la Cerdà. Bé, és un gran del teatre. Qui deu saber què passarà en aquest cinquantenari? Doncs m'imagino que el Julio, el Cesc Casadesús, el Lluís Pasqual i algú més. Recordem que Pasqual no només va dirigir durant uns anys al Lliure, sinó que també va dirigir l'Odeón de París, va dirigir el Centro Dramático Nacional, va ser director de la Bienal de Teatre de Venècia...
1: Un peix gros de la cultura.
0: I amb molt de talent, la veritat.
1: Aquesta polèmica de la Cavaller i la Judit Martín n'ha fet reflotar una altra, que són les acusacions d'una actriu, de l'Andrea Ros, de maltractament psicològic durant els assajos d'una obra per part de Lluís Pasqual, precisament. Després de mesos de polèmica, ell va presentar la dimissió. Allò va acabar amb la dimissió com a director del Teatre Lliure.
0: Sí. Recordem, Andrea Ros denunciava a Pasqual, deia que l'havia escridassada, que l'havia ridiculitzat durant els assajos del Rei Lear. Recordem que aquell Rei Lear estava protagonitzat per Núria Espert, ella feia de Cordèlia, i a partir d'aquesta denúncia apareixen dos manifestos. Parlo en plural perquè, d'una banda, és el de Col·lectiu de Dones i Cultura, format per 800 professionals del sector, que reclamava el cessament de Pasqual, que es va produir, i que assegurava haver recollit diverses acusacions de tracte despòtic envers els treballadors. Però, d'una altra banda, va aparèixer un altre manifest signat per un centenar de personalitats culturals amb noms destacadíssims. La mateixa expert que acabo d'esmentar, Frederic Amat, la Emma Vilarassau, el Jordi Bosch, el Flotats, la Vicky Penya, i ells... Aquest centenar de persones es posicionaven en defensa del director del Teatre Lliure. Ell va negar els fets, va lamentar que les xarxes poguessin destruir qualsevol reputació, va ser substituït, el va rellevar Juan Carlos Martel, que després no va renovar el seu contracte, va deixar el Lliure el 2024, i a ella, que l'hem vista en sèries de televisió com Amares para siempre o La llamada o pel·lícules com Salvador o Rec 2, Jo crec que ara, bàsicament, pel que he pogut seguir, es presenta a l'Instagram com a actriu i divulgadora, madremente, si voleu seguir tot el que fa, i està dedicada més a temes d'acompanyament, de la maternitat, de la criança...
1: Vaja, que s'ha acabat apartant del món de l'espectacle. Sí. Una figura controvertida, la de Lluís Pasqual, sens dubte.
0: Controvertida, sí. Talentosa, també.
1: Clar, sí. Al final, jo hem parlat molts cops d'això de separar l'obra de l'artista o no. En fi, hem de parlar del Primavera Sound.
0: Que bé.
1: Vinga, va. Avui, jornada inaugural al Parc del Fòrum, avui és allò dels concerts gratuïts, Borja.
2: Avui és allò dels concerts gratuïts, que no són els únics gratuïts que hi ha, però sí al Parc del Fòrum. És a dir, el Primavera, en realitat, va començar el dilluns amb el Primavera a la Ciutat. Ja sabeu que passen mil coses durant aquesta setmana, des de dilluns a diumenge, però, diguéssim, que la part grossa del festival, que és la del Parc del Fòrum, comença avui i l'inaugura la Uineta, crec que és a 6:15 de la tarda, i hi ha quatre concerts avui amb el guitarrista de la Fuente, Yardak i Wetlek, que estan molt bé. El que passa, la bona notícia és que és gratis, la mala notícia és que va per reserva, diguéssim, i aquestes reserves, si us desperteu avui, em sembla que ja no hi serveu.
1: O sigui, que algú que estigui escoltant ara, és gratis, matant-s'ho cap allà, que no hi vagin, perquè com a mínim havies d'haver reservat el teu espai.
2: Hi ha una part que fan al CCCB, que és del Primavera Pro, que són showcases que fan allà mateix al CCCB, que sí que estan oberts a tothom, fins a completar l'aforament. O sigui, que això sí que esteu a temps Avui, dijous i divendres, diria, de pensar-vos-hi.
0: I després hi ha concerts en streaming, és a dir, gratis, i que es pot seguir des de casa, que evidentment no és el mateix, però bé.
2: Amazon Prime retransmet molts concerts des de ja fa un temps i és una cosa que està molt bé, eh? I
0: sí,
2: crec que l'experiència és diferent. De vegades potser et pot venir fins i tot de gust recuperar un concert que has vist i veure'l en pantalla.
1: Que a més pot ser una bona opció perquè el Carbó, el nostre meteoròleg, avui ens deia que vigilin els que vagin al primavera perquè els pot sorprendre la pluja. No tant avui com a partir de demà.
2: Dijous, sembla? Sí. Jo ja he agafat un paraigües que passava poc.
1: Que a més, els que hagin anat al primavera, vaja, jo els anys que hi he anat, sempre passa, que acabes necessitant la jaqueta en algun moment, però en altres et fa la guitza. Llavors
2: jaqueta jo crec que és bàsica perquè estàs al costat del mar.
1: Clar, entra una briseta.
2: A certa hora la humitat i la brisa no perdona.
1: Qui són els caps de cartell d'aquesta edició?
2: Doncs jo diria que cada dia, o sigui, si parlem de dijous, divendres i dissabte, perquè els d'avui ja els hem dit, hi ha tres grans artistes. El dijous són Doja Cat, que no sé si tothom coneix Doja Cat, però és una rapera de Los Angeles que està també abocada una mica al mainstream, és a dir, són aquestes raperes que canten també, no?
1: Yeah. Per dir-ho així,
2: que fan pop, que jo diria que apela a un públic una mica més jove. Massive Attack, que són uns clàssics de Bristol, que la gent que crec que vam créixer als 90 doncs els tenim molt, molt presents, a més molt polítics, gent que fa 15 anys que no treuen un disc però que continuen supervigents. I la catalana més universal que hi ha aquest any al festival, que és la Batguiel.
1: La Batguiel, que està tota a les salses. I tornen un... Vaja, jo he vist el cartell i tornen uns que jo tinc la sensació d'haver-los vist diverses vegades al Primavera Sound, o com a mínim algun altre, com The Cure, ja hi han anat. Mm-hmm. Massive Attack també, i The Execs també hi han estat,
2: sí.
1: No? Són aquests fitxen. Oh.
2: Sí, són grups, però pensa per això que The Cure crec que l'última vegada va ser el 2009, és a dir, que de vegades
1: m'estàs
2: tenim...
1: M'estàs dient vella, eh?
2: No. T'estic dient...
0: Que t'es passa volant, no?
2: T'estic dient que jo també hi era i també tenia aquesta sensació.
1: De que feia 4 dies i estem parlant del 2009, doncs.
2: Ostres, aquell any, si de Cure toquen el divendres, i faran un concert de 2 hores i mitja, però és que aquell any van fer un concert, crec, de 3 hores i mitja.
1: Sí.
2: És a dir, que bueno, han baixat una mica, però no del tot.
1: I el públic, què? És majoritàriament estranger? És públic local? Perquè sempre s'ha dit, no?, que el sonar és el dels nostres, els autòctons, i que el Primavera és una invasió.
2: Cada any fan una roda de premsa de valoració, no? on es diuen els tants percents i tal, que bueno, ens els podem creure més o menys, perquè clar, això no tens manera de comprovar-ho, no? Però diria que és un 50-50, potser més, que pesa més la part guiri, potser. Sí. També diria per preus i també perquè el Primavera té una cosa que és Barcelona, que tira molt.
1: Quant val l'abonament al Primavera?
2: Doncs ara em mates perquè fa 20 i pico d'anys que hi vaig i no hi pagat.
1: Clar, perquè vas a treballar.
2: Però el que sí que et diré és que conec a molta gent, tinc molts amics que són molt malòmens, que se'l compren quan surten els primers abonaments.
1: És més barat.
2: Sense saber qui tocarà.
1: Clar.
2: I llavors és molt més barat i després, no sé, pot costar com a partir de 300 euros o una cosa així.
1: El pack de tots els
2: dies. Però no t'ho sé dir perquè va variar. No?
1: Sí, en el temps, a partir dels 300, sí. això és el que em constava a mi. Mm. I després hi ha aquest pols de Barcelona, Madrid, i va haver-hi un moment en què Madrid semblava que li volia robar el Primavera Sound a Barcelona. Això en què va quedar?
0: I es va celebrar, no?, un any a Madrid, es va fer.
2: Sí, no és tant que Madrid volgués robar el Primavera, com que, bueno, sí que va haver-hi un rifirrafe de la direcció del Primavera Sound amb el govern de Colau, diguéssim, perquè no estava clar els usos de certes parts del fòrum que són imprescindibles perquè se celebri el festival. Llavors sí que hi havia com l'amenaça aquesta, anava a dir balada, però no gens balada, d'anar-se'n a Madrid, d'emportar-se al festival a Madrid, i el que sí que van fer va ser celebrar un segon cap de setmana a Madrid, és a dir, fer Madrid i Barcelona, però no va funcionar.
1: I ara que parlem d'aquest pols Barcelona-Madrid, Arnau Montserrat, què tal?
3: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Que volíem parlar també, aprofitar per recordar que això va passar amb la Fórmula 1 també, i això en què ha quedat?
3: Sí, de fet, passava i ha passat, i ha quedat que, per exemple, aquest any, aquest 2026, és el primer que en el calendari de la Fórmula 1 hi ha el Gran Premi de Madrid compartint amb el Gran Premi de Barcelona. I, de fet, en aquest pols on en el món de la Fórmula 1 l'economia pesa molt, ha guanyat Madrid, perquè Madrid té un contracte pels propers 10 anys de cursa en un circuit urbà que es farà al voltant de la zona de l'IFEMA, i Barcelona ha renovat fins al 2032, però només tindrà cursa en anys alterns. Per tant, començant aquest 2026, tindrà cursa 2028, 2030 i 2032. Comparteix amb el circuit de Bèlgica, que això, doncs, vaja, s'explica en molts aspectes, però sobretot en la part economia.
1: Clar, en la Fórmula 1, doncs, Madrid sí que ha ficat cullerada, en el Primavera, no? Em deien ara, ens deia el Pol Regàs, el nostre tècnic, 350 l'abonament, tot sold out, totes les entrades venudes.
0: Però ara que parlem de diners i d'economia, és important el Primavera Sauna en aquest sentit, també per la quantitat de gent que ve i per la quantitat de gent que té possibilitats de treballar. Em sembla que crea 8.000 llocs de treball, que això també és important.
1: Sí, sí, sempre està bé, clar. Però vaja, sí. Anem a una setmana entre la visita del Papa, el Gran Premi de Fórmula 1 del cap de setmana, aquest no l'altre, el Primavera Sound, que vaja, estarem aquí amb una invasió...
0: A casa escoltant la ràdio.
1: Amb una invasió xula. Que escolta'm, ja està.
2: Sí, sí. El mes de juny ja el Sonar també, que a més aquest any estrena la ubicació de Fira Gran Via, o sigui, ja no es farà
1: al centre, no?
2: A Montjuïc, i també serà una altra moguda gran, sí.
1: En parlarem també. Borja, Duñó, Rosa, Badia, moltíssimes gràcies als dos.
0: Bon dia.
1: Que vagi bé, adéu.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: la nostra secció, la nostra cita prèvia amb el doctor Pedrós. Jaume Pedrós, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara em deies, fora de micròfons, escolta'm, és que al voltant de la Sagrada Família, amb això de la mobilitat, allà hi ha dos hospitals o dos centres d'atenció primària importantíssims.
1: Varios centres d'atenció primària relativament a prop, dos hospitals, dos de maig, Hospital de Sant Pau. Em consta que l'Hospital de Sant Pau és a més l'hospital que la Santa Seu té per si hi hagués alguna eventualitat amb el Papa o la comitiva del Papa. I després hi ha altres centres sociosanitaris. Bé, tot això afecta la mobilitat no només de la gent, diguéssim, que no té res específic, sinó la gent que potser pot tenir problemes de salut. Bé, això és un inconvenient. I haurem d'assumir-ho. I no, aprofito per dir, com a barceloní, que és obvi que no em fa res manifestar el meu rebuig a les tantes botigues de souvenirs que hi ha a Barcelona que no aporten cap valor afegit i que em dona a vegades la sensació de què és el que hi ha darrere, perquè no veig que siguin substituïts per altres botigues amb els lloguers que deuen pagar i el que guanyen. Som molts barcelonins els que pensem que darrere d'això s'ha de posar ordre, perquè a més no dona ni tampoc... Hi ha una bona imatge als de fora, que els de fora estan poc temps, sinó a nosaltres mateixos. I a més fan malbé aquell entorn, perquè, escolteu, jo crec que ara el carrer més bonic de Barcelona, per mi, no sé, és com una descoberta, és l'Avinguda Gaudí. Tot el que va de Sant Pau, veure des de Sant Pau la Sagrada Família, o estar a la Sagrada Família i veure la façana de l'edifici històric de Sant Pau, és espectacular. I passejar per aquella rambla de l'Avinguda és extraordinari. Per tant, no... Bueno, aprofito per fer aquest comentari.
0: Jaume, que tu m'has dit que hi seràs a la Sagrada Família. Tu t'han convidat, tu ets VIP.
1: He estat convidat. Bueno, no sé, ara no soc VIP, però, bueno, diguéssim que tinc relació... jo soc creient, no és cap secret, i que no formo part de cap estructura de l'Església, però tinc relació i amablement he rebut aquesta invitació, que em fa molta il·lusió. No és la primera vegada, perquè vaig anar precisament a la benedicció de la Sagrada Família quan es va tancar, que va venir el Papa Benet, i ara, uns quants anys, bastants anys, no sé, que són 14 anys més tard, no? Va ser el 12, no?, el que va venir el Papa Benet, ara no recordo.
0: Benet va ser el 10, no?
1: O el 10, doncs mira, 16 anys més tard, doncs, si Déu vol, seré testimoni d'un fet històric per la ciutat i pel país, i també pels creients, i crec que està bé.
0: Que tu has conegut un papa?
1: Vaig conèixer el papa Francesc, el papa Francisco, sí, perquè vaig assistir a un congrés internacional que es feia de metges a Roma, i ens van dir que el Sant Pare tenia interès per conèixer què és el que parlàvem, perquè era de metges de família, i per tant l'essència del que era això, la medicina de família. I ell llavors ja no estava bé de salut, però més de tipus mecànic, i ens van dir només rebrà 4 o 5 persones. I jo estava entre aquestes 4 o 5 persones perquè portava la doble condició de ser president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Però la realitat és que aquest Sant Pare va decidir que, tot i trobar-se en dificultat, rebria tothom i va rebre a tots.
0: Carai.
1: Els 300 participants. I vaig tenir la sort, bueno, no sé si la sort, l'anècdota, que es l'anava saludant a tothom, però a mi es va estar una mica més. I l'anècdota bona és que, perquè ell és molt sorneguer, i sorneguerament, és a dir, amb mirada sorneguera, em va preguntar, vos, doctor, en què curais? En què llengua curais? I li vaig dir, santidat, jo curo en català, perquè volia veure que ell com reaccionava. I vaig veure que ell seguia i li vaig dir, en castellano, en inglés, en lo que haga falta, la lengua universal de la curación es de todos. Que bueno, fantástico, doctor. Bueno, és una anècdota, però està bé. Però el que està bé és la pregunta. És a dir, ell sabia perfectament a qui estava preguntant. i que estava preguntant i coneixia la realitat que a Catalunya doncs, hi ha una llengua pròpia, implícitament ho estava expressant així, i a més d'una manera molt simpàtica.
0: Sí, i a més ara que el català, vaja, ha estat motiu de pugna també, amb si Papa Lleó el faria servir o no, ara sembla que sí, que s'ha reconduït la cosa i que la benedicció de la Torre de Jesús, una part, ni que sigui el Pare Nostre, serà en català.
1: Bé,
0: en
1: sembla...
0: el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant no costa tant de dir, no?
1: Bueno, veurem això, jo crec que ho veurem després. Clar, una vegada fet, ja només podrem criticar o dir que ha estat bé o ha estat malament, però és una mica desconcertant, o no tant, que haguem de tenir aquesta polèmica per una cosa que cau de calaix, que la benedicció del temple, que un arquitecte com Gaudí, que era profundament religiós, profundament catòlic, però al mateix temps era profundament catalanista, que va estar a la presó per defensar la llengua catalana, per defensar el dret a parlar ell en llengua catalana, home, seria un gest de... natural de que la benedicció es faci en català. El que no sé si aquesta polèmica, com sempre, s'hi barregen molts altres elements.
0: Segur.
1: I que jo, sincerament, crec que hi ha hagut una... que, curiosament, el Vatic... s'ha de poder criticar tot, però amb l'excel·lència que té el Vaticà en tema diplomàtic, jo crec que la gestió comunicativa d'aquest tema... podria haver estat bastant, bastant millor.
0: Jaume, que avui t'he convertit en un analista de l'actualitat, però no veníem per això.
1: Bé, però es pot parlar de tot,
0: i tant,
1: no?
0: I tant, i més amb tu. Avui venies amb una notícia, vens, amb una notícia recent que ens serveix per ampliar el focus, per fixar-nos en un avenç mèdic que va ser clau per controlar la pandèmia de la Covid, que tots ens vam fer una mica experts, vam entendre això de l'ARN, no? Les vacunes amb ARN. És una tecnologia, l'ARN missatger, per saber, per tenir, per fer possible vacunes contra la Covid amb celeritat. I el més important, que siguin efectives. Tu tenies clar que el convidat per parlar d'això avui havia de ser ell, el doctor Manuel Juan, que és cap del Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic, coordinador de la Xarxa Espanyola de Teràpies Avançades. Bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
0: I gràcies per l'espera, que ens hem entretingut aquí parlant del Papa.
1: Bon dia, Manel.
0: La ARN, que va salvar moltes vides durant la pandèmia.
1: Deixa'm fer una introducció, i crec que el Manel està d'acord, perquè hem d'explicar què és això de l'ARN missatger, perquè aquí va haver-hi després molta gent que va començar allò a dir, ens posen un xip, i que canviarà la nostra, precisament, el doctor Juan ho explicarà, la funció de l'RNA missatger és precisament transportar el missatge, diguéssim, genètic o que té el nucli de les cèl·lules cap a les molècules que es diuen ribosomes. Corregeix-me, Manuel, perquè jo no sóc expert, i aquests són els que sintetitzen. És a dir, envia el missatge del nucli, l'RNA transporta aquest missatge del nucli en aquests ribosomes que fabriquen proteïnes específiques i van, és com quasi bé com Missió Impossible, eh? Mm-hmm. I després s'autodestrueix. Però deixa'm assenyalar només una cosa, que no és el fet de parlar-lo, però jo el reivindico, i com a home encara el reivindico més, i com a metge encara més, que és el nom d'Othlem Tureci, que ara el dic en aquesta taula i segurament cap de vosaltres saps qui és.
0: No.
1: I aquesta és el nom d'una investigadora turco-prusiana, ella es fa dir turco-prusiana, és a Alemanya, però de minoria turca. És una investigadora immunòloga, metgessa, que crea una... És la que diguéssim, les bases de lo que ella investiga acaben produint el que després es va conèixer com les vacunes RNA que van fabricar durant la Covid. Va crear una empresa que es deia BioNTech amb el seu marit. És la dona, i ho dic almenys viva, que ha ajudat a salvar més vides al món.
0: Imagina't.
1: Hauríem de tenir un retrato d'ella, com tenim del Fleming, perquè la seva aportació a la ciència i a la recerca és fonamental. I fixa't que parlem d'ella, o jo em sé el nom d'ella, però no em sé el nom del seu marit. Al revés del que passava amb Madame Curie.
0: Ja,
1: no?
0: Ja. Que ens n'estem anant per això. Que tenim
1: però és que vull assenyalar-ho.
0: És important,
1: perquè,
0: sí. No,
1: perquè quan moltes vegades reivindiquem el paper de la igualtat, a vegades el fem per baix i no posem l'exemple de persones que segur que va tenir dificultats perquè era de minoria... turca, el seu pare era metge, com l'afany de superació, la intel·ligència, la meritocràcia permet arribar de tot. Hauria de ser la referent no per només per dones joves, sinó per homes. Mm-hmm. La Tenacitat és una dona d'una humilitat extraordinària i la Universitat de Barcelona fa 3 mesos li va donar l'honoris causa i jo crec que el govern de Catalunya durant la pandèmia li va donar el Premi Internacional Catalunya. És una dona que necessita ser recordada i honorada per no només la comunitat científica, sinó tots nosaltres i els mitjans de comunicació especialment.
0: Doncs, i tant, està bé dibuixar-ho, això també. Doctor Manel Juan, podem explicar bé pels oients què és l'ARN missatger? Perquè sovint es dibuixa com si fos una cadena de molècules.
2: No, és, o sigui, totes les molècules són un conjunt d'elements, encara que siguin només àtoms, en general són un conjunt d'elements. En el cas de la biologia, tenim estructures que depenen d'aminoàcids i tenim estructures que depenen dels àcids nucleics, que li diem, i entre elles hi ha el DNA, que tothom coneix, i hi ha l'RNA, i són diferents formes per aconseguir el que ha explicat el doctor Pedrós, que és que la informació que tenim dins del genoma pues arribi a produir-se en forma de proteïnes i intervé en tot. és la base de la vida, és com molt difícil. Llavors, la gràcia és que té una capacitat de ser molt específica. La seqüència, el conjunt d'aquests elements nucleotídics defineix exactament una cosa. I aquest element que es diu especificitat, el podem trobar també en proteïnes, com els anticossos, però en aquest cas concret és allò exacte. I aquest és la idea, la utilització de l'RNA com a motlle per aconseguir els efectes de modulació, de canvis, amb la capacitat d'induir o no induir proteïnes i canviar la funcionalitat, perquè al final el genoma ens explica com som, què tenim, però després han d'expressar. Yeah. I l'expressió és el que acaba fent com estem fent les coses i com estem en un determinat moment. I aquesta capacitat d'expressió de tot el conjunt d'elements que formen part de la vida és el que controla l'mRNA.
0: I podem dir que és un mirall de l'ADN? Podem parlar de vasos comunicants en això?
2: Hi ha una part molt important que és mirall d'ADN, hi ha un petit tros que no ho són tal qual, però sí, podem dir-ho globalment que és un mirall és un mirall pragmàtic del DNA. El DNA és com el llibre que no vols fer còpies i el vols tenir i guardat perquè no es faci malbé, doncs al final, quan el vols que la gent el pugui llegir, fas còpies d'allò, no? Doncs yeah. Les còpies poden ser aquest RNA.
0: Que dèiem, hi ha una notícia que ens porta a parlar d'això, una notícia recent. L'ARN va salvar moltes vides durant la pandèmia, això ja ho hem dit, i el més prometedor són tots els usos que han vingut darrere, el futur que pot haver-hi en tota aquesta investigació. La prova és un assaig clínic del qual s'ha publicat els resultats preliminars. És una teràpia d'ARN que redueix el colesterol de manera duradora en una sola dosi, en una sola punxada, Guillem.
3: Sí, una sola punxada que redueix el nivell de colesterol LDL més d'un 60% durant almenys un any i possiblement per a tota la vida. L'LDL és l'anomenat colesterol dolent. La vacuna fa que el fetge deixi de produir un enzim, ara ho estic simplificant molt, deixi de produir un enzim que afavoreix un nivell elevat de colesterol anomenat dolent, com deia. La vacuna l'està desenvolupant la biotecnològica nord-americana Verve Therapeutics, que el juny de l'any passat va ser adquirida per la multinacional Eli Lilly per 1.000 milions de dòlars, que això aprova l'interès que hi ha o les possibilitats que també veuen els inversors en aquest progrés de l'ARN aplicat a altres dolències.
0: I tot això no s'havia provat mai abans fins la pandèmia?
1: No. Manel, tu que és el que...
2: Sí, fa bastants anys que s'està utilitzant i s'estan fent coses. És a dir, no és una cosa... de la pandèmia. La pandèmia es va posar evident. De fet, tot el desenvolupament d'aquest grup de BioNTech i d'altres mRNA ho havien fet per intentar tractar el càncer. Les dificultats van fer que, com ja tenien tota la capacitat de fer-ho, van fer una cosa que, encara que sembli sorprenent, és un pèl més fàcil que no fer un tractament del càncer amb mRNA. I això perquè el càncer cada vegada té proteïnes diferents i en aquest cas concret el virus doncs és un. Llavors, fer aquesta modificació a través de l'RNA va ser que fos relativament fàcil, però que s'havia fet per desenvolupar propostes de tractament contra el càncer. Però porta temps. La gràcia dels investigadors que ha anomenat el doctor Pedrós és que van tenir que lluitar contra un canvi de manera d'enfocar les coses, en el que pues, molt de temps primerament es parlava de DNA, després de proteïnes, i ells es van focalitzar en una cosa que en aquells moments no agradava gaire perquè era bastant inestable, que és l'RNA. O sigui, l'RNA és això, són còpies d'utilització ràpida. Llavors, com són ràpides, tampoc han d'estar molt. I com no han d'estar molt, pues, tampoc són fàcils de manegar. Però ara ja s'ha aconseguit la tecnologia i és el que han fet aquests investigadors que han merescut el Nobel, fer una tecnologia perquè això sigui sòlid i es puguin fer pues, aquest exemple, però moltíssims més. És a dir, no estem obrint un camp en el que tota la biologia es pot modificar a través d'aquests elements i altres elements al respecte.
1: No, és apassionant. Si sentíssim una estona més en el doctor Juan, jo ara m'ha vingut al cap, quan era estudiant de medicina, que tot això moltes de les coses que vam aprendre han canviat de manera radical. Jo crec, Manel, que ens falta el Nobel per la Turetxe. Jo m'apuntaré a qualsevol moviment que faci que reivindiqui la figura d'aquesta dona, perquè és un referent per la comunitat científica i, jo diria, humana en general. No sé si estàs d'acord, però crec que hi ha un element...
2: Jo estic totalment d'acord, però no crec que li donaran, perquè ja l'hem donat amb un americà i amb una altra cosa, amb el mateix concepte.
1: Amb el mateix concepte, sí.
2: Però s'ho mereix, sens dubte.
1: Jo et volia preguntar, potser l'element indiferencial és que tot el tema de l'RNA missatgers estava molt dirigit, molt focalitzat durant la pandèmia amb la vacuna, molt en l'àmbit immunològic, no? O en l'àmbit del càncer, que és on s'estan desenvolupant més molècules. Però aquí potser la novetat està en que, en aquest cas, és per tractar o per abordar un trastorn metabòlic.
2: És exacte. És a dir, aquí la novetat és aquest, però n'hi ha enrere possiblement centenars de propostes similars. Llavors, estem començant. Aquest és el primer que utilitza al final són eines, i les eines no sempre les has de fer servir per una cosa, les pots fer servir per moltes. I llavors, en aquest cas concret, doncs, és un pas en aquesta direcció.
0: Clar, ens deia, doctor, ens deia, això s'ha començat a provar, s'havia començat a provar...
2: I és el mateix concepte que hi havia abans.
0: Estem tenint problemes de comunicació, òbviament, amb el doctor. No, anava a dir que ens deia que això s'havia provat en el càncer fa temps. Això vol dir que pot arribar a ser una solució també en els casos del càncer? No sé si també, ara vaig a salto, del càncer a la grip, per exemple.
2: No. Ja ho és. O sigui, ja a data d'avui queda molt poc perquè s'aprovin propostes de RNA per tractament de càncer, molt personalitzades i que poden reduir extraordinàriament efectes adversos en relació amb molts, però estem en procés. La gràcia de la notícia que heu dit és que ja s'ha demostrat i això ja està. L'altre també s'ha demostrat, però els processos de regulació, que són molt garantistes de la seguretat, fa que tot sigui molt llarg. De fet, quan parlem de la Covid, tothom diu que va ser un èxit perquè en molt poc temps es va tenir la vacuna i es va accelerar tots els processos, que normalment tenim un sistema tan garantista de la seguretat que podem tardar 10 anys en tenir productes que poden ser útils a que arribin realment a la gent.
1: I és una carrera de fons, Manel, perquè quantes molècules es van començar, quants grups de recerca van començar amb possibles vacunes o amb vacunes que inclús es van administrar, la d'AstraZeneca, i que al final de la carrera només arriben molt pocs, no? Això ho explicava molt Antoni Trilla, digues, el tema de les vacunes sempre és molta gent que comença i al final... jo crec que la lliçó més important del que ens va passar durant la Covid és que quan els països col·laboren i la recerca es posa en una direcció i hi ha aquest esperit de col·laboració, en temps rècord, perquè és en temps rècord, mai s'havia aconseguit, no, al final sintetitzar una molècula que ens ha servit per salvar milions de vides. Mm. Doncs... La lliçó és... recerca aplicada pensant en les persones i col·laboració.
0: I posar en valor les dones al món de la ciència, que també fan feina i la fan importantíssima.
1: No, i que són silenciades a la història de la medicina, els grans descobriments, i això recomano als oients que accedeixin al... o que vulguin comprar-se el llibre L'art de curar, que és un recull d'articles de l'expresident del Col·legi de Metges, Miquel Bruguera, que parla sobre grans descobriments de la ciència de la medicina, que al darrere els autors reals eren dones que havien quedat silenciades.
0: Doctors, doctor Manel Juan, doctor Padrós, moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Em diu adéu algú o no?
1: Sí, jo dic...
0: M'haurien d'haver posat grills ara aquí. Sí. I sobretot, doctor Manel Juan, gràcies per l'espera, que sabem que el Padrós ja està acostumat.
1: Sí, no? El directe és el que té.
0: Però vaja, una abraçada, gràcies, que vagi bé.
1: Bon dia. Adéu.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Queden 20 minuts per les 10 del matí. Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, què tal, Marina? Com estàs?
0: Avui tu vols començar amb això.
5: Perquè sempre ens posa de bon humor, no?, a sentir el Chuck Berry, i ens imaginem els John Travolta i l'Uma Thurman.
0: Clar, qui es queda quiet amb això?
5: Ningú, però la cosa és que Quentin Tarantino l'ha tornat a liar una miqueta, perquè bé, sempre que tenim una nova declaració, una nova perla de Tarantino, quan obre la boca, en Quentin el papuja i ens deixa titulars.
0: Clar, és que diu que no li agrada gens ni mica res de les últimes pel·lis que s'han fet.
5: Diu que des de la pandèmia el cinema està de capa caiguda. I, doncs bé, diu que gairebé no li agrada res. Que cada vegada que veu una pel·lícula nova i detecta problemes, que hi ha errors de càsting, concessions al públic, que hi ha incoherències o simplement males decisions creatives. Diu que prefereix ara mateix llegir un llibre abans que anar al cinema.
0: I què li ha agradat?
5: Doncs,
0: pràcticament, vol dir que alguna cosa sí.
5: És un personatge que ja ho fa, això, aquestes butats, aquestes maneres de parlar. També hem de tenir en compte que ell no fa cap pel·lícula des del 2019, era la seva novena pel·lícula, que ara està preparant una obra de teatre que estrenarà a l'estiu que ve a Londres i que, bueno, s'ha butxacat, que són 20 milions de dòlars pel guió de la segona part d'Érase una vez en Hollywood 2, que s'estrenarà al novembre, en principi només a sales IMAX i directament al desembre a plataforma a Netflix.
0: Clar, aquí em sona molt dels 90, això de sales IMAX.
5: Sí, no, doncs resulta que no. A les sales IMAX ja en parlarem quan arribi a Christopher Nolan amb l'Odissea. És la nova gran esperança del cinema després del 3D. Però bé, no li ha agradat pràcticament res, però li han agradat una sèrie de cosetes, que és el que em deies. Li ha agradat West Side Story, de l'Steven Spielberg. Uh-huh. Li ha agradat Horizon, en American Saga, que són aquelles pel·lícules, havia de ser una saga d'un western dirigit per en Kevin Costner, de la qual només hem vist la primera. La segona està feta, però no es va arribar a estrenar, no està disponible a cap plataforma, no hi ha res. Però la que més li ha agradat, la pel·lícula que més li ha agradat, és aquesta.
6: Desde fuera parece fácil. Recoges el dinero, lo cuentas y lo entregas.
7: Toc, toc, policía de Miami.
6: Una vez dentro.
5: És El Botín. The Rip, en anglès. És una pel·lícula... Et sona aquesta pel·lícula?
0: No.
5: N'hem parlat? No, perquè no s'ha estrenat directament a Netflix.
0: Ah.
5: És una pel·lícula protagonitzada i produïda per en Matt Damon i Ben Affleck a través de la seva productora i dirigida per en Joe Carnahan, que és un director dels anys 90, sí, que amb el Ben Affleck va fer un thriller que és molt, molt divertit, molt recomanable, que es diu Ases Calientes, i és una història sobre un grup de policies que descobreixen, doncs, en una escena d'un crim, descobreixen una enorme quantitat de diners amagats i comencen a veure què fan, si se'l queden o no i tal. Tarantino li ha encantat, diu que el guió és fantàstic i que el Matt Damon i el Ben Affleck estan perfectes.
0: I té raó, Tarantino?
5: Sempre exagera. Tarantino exagera. Però...
0: Per munt i per ball,
5: Sempre, sempre, tant per una cosa com per l'altra. Però clar, obre un debat que és interessant i és que és veritat que darrerament sembla que visquem en un etern dia de la marmota en el que només parlem de franquícies, de remakes, d'IPs, que són les propietats intel·lectuals amb les que Hollywood intenta arrossegar la gent al cinema, però que jo crec que tampoc té tanta raó, perquè en el mateix, de la mateixa manera estem vivint un moment en què noves veus arriben i, a més, arriben de llocs insospitats. Però a veure, el que arriba ara, i això té tota la raó Tarantino, és impensable que tinguéssim una nova versió, una nova...
0: A mi em sembla una meravella, jo soc molt fan, jo soc molt fan d'aquesta saga.
8: ¡Hemos vuelto!
0: Clar, dic que soc fan d'aquesta saga, en realitat era fan de la primera i de la segona. Després clar, ja que vaig parar allà.
5: És que, clar, la primera és del 2000, eh? Estem parlant d'una cosa que té ja 26 anys. Doncs Scary Movie torna. 26 anys després de la primera i tornen els OG, que diuen els moderns d'avui, que són el repartiment original, els quatre clàssics d'Anna Faris, l'ex de Chris Pratt, ¿vale? Que ara està... ficat amb el clan Schwarzenegger, doncs Anna Faris, la Regina Hall i el Marron i el Sean Williams. I bé, doncs ara, doncs si els fills, si els assassins perseguien a aquesta gent fa 26 anys...
0: Quan eren adolescents.
5: Doncs ara persegueixen els seus fills adolescents.
0: Els fills adolescents dels sí. adolescents de
5: I per què arriba Scary Movie ara una altra vegada?
0: Per què arriba Scary Movie ara una altra
5: doncs
0: vegada?
5: De la mateixa manera que va arribar Scary Movie fa 26 anys, doncs perquè el cinema de terror està vivint un mal moment. Recordeu quina era la pel·lícula que va propiciar el naixement?
0: Doncs Scream. Scream, sí.
9: Diga.
10: Hola.
9: ¿Quién es? Creo que no.
10: ¿Qué es ese ruido?
9: Palomitas.
0: És que és sensacional. I saps què em passa? A mi què em va passar un cop vaig veure Scary Movie?
5: No.
0: Que tornant a veure Scream, li veia les conyes, li veia... No, passa a no ser una pel·li de por, li passes a veure les gràcies i
5: és una pel·lícula de por,
0: conyes.
5: Però el que passa és que és una pel·lícula de por molt metalingüística, molt referencial, que juga amb totes les normes del gènere, allò de nunca digues ahora vuelvo, nunca te adentres en un bosque, nunca practiques sexo, doncs això és el que feia, no? Fins i tot a la segona part de Scream es verbalitza en una escena fantàstica. És una pel·lícula que va dirigir Wes Craven, que era, doncs clar, és el creador de Pesadilla antes de Navidad, de Pesadilla en Elm Street, Pesadilla antes de Navidad, no? Ja estem creuant cables, però que té un un referent molt clar, molt evident. I aquí Scary Movie el que fa és, doncs, una altra vegada, doncs, a convertir-se en una mena de paella dels dijous,
0: sí, sí, sí.
5: Val? Però cinematogràfica, en el que entra tot. És una aspiradora cultural. Així, fa 26 anys eren Sé lo que hicisteis l'último verano, The Ring, el projecte de la Bruja de Blair, doncs ara tenim moltíssimes més coses. El que passa és que fer una paròdia és molt difícil.
0: Yeah.
5: I en aquesta vegada, Scary Movie, doncs, si ets fan de la primera, prova sort, vés-la a veure. Ara els referents són uns altres, però, clar, fer una paròdia és molt complicat. I aquí n'hem tingut, hem fet paròdies també de cinema espanyol, per exemple, Spanish Movie, que parodiava tots els tòpics del cinema espanyol, perquè el que necessites per una paròdia és fer que alguna cosa que conegui el públic molt bé, però si hem de parlar de paròdies, a mi m'agradaria treure avui aquí el nom de Mel Brooks, que, a més, d'aquí dues setmanetes ens fa 100 anys. No sé si a vosaltres us sona aquesta sintonia.
0: Superagente.
5: Superagente, que bé.
0: Sí.
5: Començava. Doncs Superagente 86, perquè és una paròdia de tots els... de les sagues dels espies i dels superespies que van predominar als anys 60, i va ser la gran sèrie de televisió que va donar a conèixer Mel Brooks, perquè abans de fer cinema, Mel Brooks feia de tot, escrivia, feia televisió, i va fer Superagente 86 amb en Don Simpson, fent de Maxwell Smart, que era una paròdia d'en James Bond, no? El que passa és que, clar, paròdies, Superagente 86, però si parlem de Mel Brooks hem de parlar d'aquesta pel·lícula.
11: Doctor Frankenstein? Frankenstein.
5: Vale, és el jovencito Frankenstein, que de la mateixa manera que Scary Movie és una paròdia del cinema de terror dels finals dels 90, primers del 2000, i ara Scary Movie, que no és Scary Movie 6, directament l'han rebatejat com Scary Movie, com Scream 7, que també la van passar directament a ser Scream. Doncs aquí tenim un batiburrillo de referències als monstres de la Universal dels anys 30, que va ser la primera gran onada de cinema de terror, I aquí vull fer una regla, una denúncia. És que no hi ha cap pel·lícula de Mel Brooks disponible en plataforma al nostre país.
0: Per què?
5: No es poden veure de forma legal. Abans es podien veure Filmin, però ara ja no hi ha. Si vols veure El jovencito Frankenstein, o tens l'accés al DVD, al Blu-ray físic, o ja no hi ha manera. O, per exemple, tampoc es pot veure Silles de Montar Calientes o L'última locura de Mel Brooks. No hi ha cap pel·lícula de Mel Brooks disponible en plataforma.
0: Curiós.
5: És molt curiós. Mel Brooks, que farà 100 anys i que continua en plena forma. De fet, té pel·lícula per l'any que ve. Una pel·lícula que també és una segona part, clar, és una paròdia, s'estira, una paròdia d'un altre gran gènere, que és el cinema fantàstic i les òperes espaials. És la segona part de Spaceballs.
12: Spaceballs, la loca història de les galàxies.
13: La nave de la princesa Vespa a tiro, senyor.
12: Bien.
5: Tirem de nostàlgia, és una pel·lícula amb en Bill Pullman, amb la Daphne Zúñiga, amb el Mel Brooks fent una versió molt, molt particular de Yoda. No és en Grogu, sinó que és en Yogur, que és un gurú d'un Jedi d'aquest espai tan particular que es va inventar el Mel Brooks i que el tornarem a veure, si tot va bé, a l'abril del 27, que és quan s'estrenarà aquesta pel·lícula.
0: Som-hi amb les recomanacions de la setmana?
5: I sembla que li donem la raó a Tarantino, perquè porto dues propostes. D'una banda tenim la pel·lícula a la que aniran els pares, els que tenien 10, 8 anys, 9 anys, als anys 80, que ara són els pares, que és Operació Nostalgia Saco, que és He-Man. Això és la sintonia dels dibuixos animats de les joguines que tenien, però no. Arriba una nova versió, vale? Cuidado, jo no la descartaré. Escoltem-la.
14: Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa.
0: Quina mandra!
5: Pues vols que et digui que no?
0: No?
5: No, perquè d'entrada, el director d'aquesta pel·lícula, no sé si veu veure fa 2 o 3 anys, van estrenar una versió també d'un joc de taula, Dragones i Mazmorras, que també estava molt millor del que... Doncs aquesta pel·lícula és plenament conscient del que és. Val? Està dirigida per un senyor que no havia fet cinema de carn i ossos, sinó que veia de l'Stop Motion, de l'Estudi Laika, que és Travis Knight, i és una pel·lícula que riu d'ella mateixa amb un personatge que sap perfectament... De fet, jo crec que tindrà un forat molt, molt gran dintre del nicho gay, val? Quan vegin aquesta pel·lícula, ja He-Man té una tirada molt gran en segons quins nuclis, doncs aquí és plenament conscient d'això. És el Flash Gordon de la nostra generació ara mateix. Però clar, l'altra recomanació, que és la que es dedica a posar el Tarantino en el seu lloc, és la pel·lícula que està arrasant als Estats Units ara, és Backrooms.
15: He encontrado algo en la tienda.
16: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
15: Un lugar. He encontrado un lugar.
0: Uf.
5: No sé si vosaltres esteu familiaritzades amb el concepte Backrooms.
0: Bueno, és per a través de les xarxes, no? De YouTube i això, TikTok, hi ha molts vídeos d'aquests. Explica-ho.
5: Doncs és que, aquesta pel·lícula neix directament de YouTube, que és una altra de les coses que el senyor Tarantino segur que li explota el cap.
0: Home.
5: I és que la gran majoria...
0: M'explota a mi?
5: ...de renovadors del cinema de terror arriben des de YouTube directament. No han passat per escoles, no han passat... Són el Kim Parsons, que és el director d'aquesta pel·lícula, tenia 19 anys quan la va dirigir. Ara en farà 21, val? És a dir, que és un director que... no ha passat, no hauria ni acabat gairebé el segon curs de l'ESCAC, i aquí el tenim dirigint una pel·lícula amb el Chiwetel Ejiofor i la Renate Reinsbe, o sigui, 2 nominats a l'Oscar, i que ens vam passar quants mesos parlant de Martí Suprem com la gran pel·lícula de 24, doncs ha arrasat els rècords de Martí Suprem i segurament serà la pel·lícula més taquillera de la història de 24. Ja estan preparant una segona part. Aquest xicot, Kane Parsons, ha dit que no li interessa per res treballar a Hollywood amb IPs establertes com Star Wars o aquesta mena de... o Marvels o aquestes... Veurem si amb el temps continua sent fidel a aquest principi. Però Backrooms, que arriba avui als cinemes, és una pel·lícula que ens obre una nova porta al cinema de terror i que, a més, ens confirma, doncs, de la mateixa manera que als anys 50 vam tenir la generació de la televisió o als anys 90 podem parlar de la generació del videoclub, de la que Quentin Tarantino és un clar referent, doncs ara estem parlant de la generació dels directors que venen directament de YouTube.
0: T'he de dir que entre les recomanacions que ens has portat avui no són per tots els públics.
5: Cap. Bé, sí, He-Man sí, eh? He-Man i los Masters de l'Universo és una pel·lícula familiar, fins i tot. El que passa és que no crec que hi hagi cap...
0: provarem.
5: Cap espectador de menys de 40 anys que sàpiga qui és Skeletor.
0: El dolent de He-Man.
5: El dolent de He-Man, clar, perquè tu pertanys a aquesta generació, però Skeletor ara mateix és un... Clar, és una representació corpòria de la masculinitat tòxica i la pel·lícula, a més, se'n fa joc.
0: I li donarem una oportunitat.
5: I la veu original és de Jared Leto. No em diguis que això no és metalingüístic. Ah, tenir el Jared Leto interpretant un enemic tòxic.
0: Sí. Roger Salvans, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Que vagi bé i bon cap de setmana.
5: Bueno, i la setmana que ve tenim Spielberg, eh?
0: Ah, home, ojo. Paraules mayores.
5: Ja veurem.
0: Apa,
5: fins
0: la setmana que ve. Adéu.
4: Rebobinem aquí, Catalunya.

0: Dijous de paella, obrim la nostra secció setmanal dedicada a la cuina, avui amb la gran Carme Ruscalleda. Què tal? Bon dia, Carme, com estàs?
1: Bon dia i bona hora. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé i contenta, informa, no? Informa. Perquè, clar, el teu fill li han donat un premi, el Raül Balam. Enhorabona per la part que et toca.
1: I tant, feliç, i tant que sí. Mira, un premi professional, tu ho saps, és ben bé una abraçada d'aquelles que et confirma que estàs en bon camí, que el treball que fas agrada, però et referma aquell compromís que ja senties. Per tant, seràs millor després d'un premi, segur.
0: Ai, ara l'hem perdut a la Carme. Carme?
1: Oh, què dius?
0: Ah, ara, sí? No, que t'havíem perdut. T'anava a dir que jo encara no ho sé, què és això d'un premi professional, però escolta'm, igual algun dia m'arriba. Que dius, tu
1: segur,
0: ho saps.
1: Segur,
0: em deies,
1: segur.
0: Tu saps això. Tot arriba, sí. Tot arriba i al final és qüestió d'anar picant pedra, que una mica és el que ha fet el Raül, no? Que pels que no
1: correcte,
0: ho sàpiguen, Premi
1: correcte.
0: Nacional de Gastronomia d'Autor, tenia una bona professora a casa.
1: Bé, tenia una bona professora, evidentment, i que no deixava passar res i... Més que no deixar passar res és inocular aquest compromís que deia al final, és trobar aquella professió que et fa feliç i no fallar com tu a la gent que ens escolta, no? És compromís, compromís i respecte. Jo penso que amb això es va molt lluny.
0: Escolta'm, que justament un dels arguments pels quals li han donat el Premi a Gastronomia, Premi Nacional de Gastronomia d'Autor, és per la seva cuina contemporània, arrelada a la tradició mediterrània i el respecte per l'estacionalitat dels productes. I d'això just volíem parlar amb tu. Ja tenim sí. L'estiu aquí a tocar i avui volem parlar
1: correcte.
0: De cuina fresca i nutritiva, de cuina de temporada.
1: Sí. Sí, estem ja patint l'estiu. No l'hem estrenat, però és per això el notem. És aquell convidat que sabem que ve a finals de juny, però no, i s'ha avançat a visitar-nos. Hem de tenir clar que, i això ens ha de treure la mandra a vegades de preparar coses fresques a casa, hem de tenir en compte que els que tenim la sort que hem nascut a la Mediterrània tenim uns productes que cada estació ens prepara ara en aquests moments pel calor que vindrà. Pel calor que estem ja patint. Per tant, suem, ens deshidratem, perdem força. I aquí, home, hi ha uns productes que ens poden ajudar. A més, els hem de preparar fresquets, ben amanits, que ens despertin aquella gana que a vegades la calor ens amaga per sentir-nos doncs, animats i amb ganes de fer coses.
0: I quins són els teus productes preferits per aquesta època de l'any?
1: Mira, jo penso que hi ha un estol de fruita que no la tenim en cap moment. Sempre hi ha fruita a les fruiteries, perquè pomes hi ha des de temps passat sabem com guardar aquelles pomes que recollim a la tardor i que en tenim tot l'any. Tenim taronges, tenim plàtans, però ara hi ha un esclat d'una fruita que fa poc, que ja tenim molta maduixa, que tenim ja cirera, però la fruita de pinyol ja empeny. Per tant, tenim nespres, tenim albercocs, uns préssecs d'aigua, uns préssecs més durans, unes prumes, unes paretes Sant Joan ja està a la cantonada. I de paretes de Sant Joan ja n'hi ha. I és clar, això és magnífic. Naturalment que vindran les figues, vindran el raïm. No hi ha cap moment a l'any que tinguem aquesta varietat, carregades de vitamines i evidentment, d'energia. És molt fàcil, home, esmorzar. Tu per esmorzar has de menjar cada dia fruita. T'ajuda a vitaminar-te. Més que un batut d'aquests que sigui de tòxic i vitaminat, fruita directa. Clar, i et divertiràs perquè el pots fer cada dia que sigui diferent. I a més, d'aquesta manera, allà on vas a comprar, en el mercat, saps aquella parada, el que t'ha fallat o no. Li has dit, escolta'm, l'altre dia les nespres no valien, donem-me unes de ben bones... I aquí crees una complicitat i un respecte per aquella persona que et ven, que no et vol perdre i et servirà sempre bon gènere. Per tant, apropem-nos al mercat. No deixem perdre aquesta xarxa que tenim de vida arran de casa nostra i que ens dona aquesta inspiració. Però també hi ha fulla verda. Ara hi ha uns espinacs magnífics. Ara hi ha una mongeta tendra, que és ara el moment de fer la mongeta tendra. No vulguis ser mongeta tendra pel gener. És ara. Hi ha una mongeta perona, que si fas un bullit de patata, ceba tendra i perona, just escorreguda, amb maonesa o amb un raig d'oli. És una cosa deliciosa. I si t'hi pots menjar des d'un ou bullit a una truita o un ou passat per aigua. I aquí ja tens tota la vitamina, tota la proteïna i l'hidrat de carboni.
0: Jo la mongeta tendra amb patata me la menjo des de que era petita de la mateixa manera, que és xafant amb la forquilla
1: i sortint de l'olla.
0: No, i això li he traspassat a la meva filla. I li fem un volcà És a dir, fem una muntanyeta amb la patata, li fem un foradet al mig i allà li tirem l'oli d'oliva. I mira, cap als nens que no els agradi la verdura, funciona, perquè això també que també es menja per la vista, també és veritat.
1: Sí, no, és el primer sentit que funciona. De fet, a taula són tots els sentits. Hi ha la vista, hi ha l'olfacte, hi ha el tacte, perquè ens agrada mastegar. No volem trobar una mongeta tendra que ja sigui una pasterada, sinó que el volem mastegar una mica, que no hagi perdut el verd, que no hagi perdut les vitamines. I llavors, i si n'has fet una mica més, això també hi ha un avantatge, si n'has fet una mica més, ho pots convertir en una mena d'ensaladilla especial, perquè està freda i la pots avenir. O ho pots passar per la paella amb una mena de trinxat, que ho pots animar amb una mica de l'embotit que t'agradi, una mica de botifarra de perol, de botifarra negra, i tens un superet o un dinar ràpid i bo i nutritiu. Perdem la mandra a l'hora d'engegar el foc, senyors, perquè ara els tomàquets cada dia seran millors. Mm. Fixeu-vos, tenim a vegades tomàquets a l'hivern que ens queixem, però esclar, és que és un fruit d'estiu. És ara quan hem de fer aquelles amanides, que obres el tomàquet pel mig, que ja és sucós, i a cavall hi pots posar des de tonyina de llauna, en aquest ou bullit que comentàvem, ben amanit, i és nutritiu, és vitaminat, refresca. Ja tots fem sopes fredes a casa.
0: Això t'anava a dir, ara que has obert el meló del tomàquet, el gazpacho, el salmorejo... Tu ets de gazpacho, de salmorejo, diferències entre un i l'altre, i trucs i secrets per fer-los bé.
1: Sí. Bé, més que trucs i secrets, us he de dir que quan el preparem i hi posem el vinagre, que és la xispa que ho fa refrescant, jo sóc dels que defenso que quan el preparem el triturat, que fem tomàquet, principalment si fem un salmorejo com un gazpacho, el prota és el tomàquet. Però aquest tomàquet l'ha d'acompanyar una punteta de ceba, una punteta més reculada d'all, una mica de pebrot verd. Sí que hi posarem, si volem fer un salmorejo, tindrà més riquesa d'oli i de pa, que al final és el que l'emulsiona, és el que el fa avellotat.
0: Pebrot, canvi, pebrot sí,
1: Pebrot verd, sí, una mica. No ens passem, perquè el tomàquet, que és pulpós i que és molt aquós, el pots amanir amb aquests vegetals. Si et passes d'allada... Ostres, és que tiren enrere, no trobaràs ni el sabor del tomàquet.
0: I no m'has dit cogombra. No m'has dit cogombra.
1: Jo no n'hi poso de cogombra. Jo no n'hi poso. Potser perquè el meu estómac me'l torna. Em recorda, si el menjo per dinar a la tarda, em recorda que he menjat gazpacho salmonejo. I per això no n'hi poso.
0: Més el cogombra que l'all, Et torna més el cogombra que l'all.
1: Sí, perquè l'all li poso molt reculat, quasi bé que n'hi es nota.
0: Què vol dir? Mitja llet, vol dir això?
1: Sí, exacte, mitja llet per quatre racions. Mm-hmm. Que si no li poses, es troba a faltar l'aveniment quan hi posem sal, quan hi posem pebre, quan posem nou moscada, quan posem orenga, quan posem alfàbrega. Hem de ser prudents, perquè si no ja li hem de posar el títol de romaní. Si és que fèiem un xai al romaní, l'hem negat de romaní, ja hauríem de dir romaní amb xai. Són acompanyaments gustatius que ens desperten les papil·les, que ens agrada continuar menjant i alhora ens nodrim, clar.
0: Me'n vaig a les amanides. Quins errors acostumem a cometre quan preparem una amanida?
1: Ah, perdona, no t'he acabat de dir el que faig quan faig...
0: Ah, perdona, acaba. Sí.
1: Parlava del vinagre. El vinagre és el que el fa refrescant. Uh-huh. Fins i tot ens el fa nutritiu.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Fins i tot trobo més els sabors frescos de cada un dels ingredients. Això sí que tinc cura de si el guardo, si m'avanço. Potser el puc fer al vespre per l'endemà, no li poso el vinagre. O de bon matí, per
2: ara...
1: Això penso que és interessant.
2: Sí, sí, mira, està bé aquest truc. No, dic que està bé aquest truc, que ens l'apuntem. Hem de afegir el vinagre quan toqui servir el gazpacho. El gazpacho o el salmorejo, que aquí també després hi ha dues escoles, els que se'l beuen o els que se'l mengen en cullera.
1: Sí, a cullera, exacte, i amb entrebancs, perquè, és clar aquí pots posar-hi fins i tot la proteïna i ser un plat complet, un salmorejo.
2: Amb l'ou d'una altra tirar, vegada.
1: Per tirar quilòmetres,
2: T'anava a dir, i el tomàquet pelat sempre.
1: Sí, jo a les amanides m'agrada el tomàquet pelat, ara que hi ha aquests tomàquets que poden ser de ració, hi ha uns tomàquets que partits per la cintura t'omplen el plat.
2: I el truc, per cavall... pelar, el truc per pelar el tomàquet sense carregar-te'l?
1: No, bueno, jo no les escaldo, quan els vull fer per amanida no l'escaldo. No l'escaldo perquè llavors li fas... comences a coure, perquè està, la pell està arrapada. El truc és tenir un ganivet d'aquests de puntilla molt ben esmolat, i pelar-lo. És tan senzill com això. Pensa que amaniràs un tomàquet que serà madur, però que no serà tou, que no s'esfonsaran els teus dits, sinó que tindrà una mossegada ferma. Aquests són els tomàquets. Defenso, m'agrada una amanida d'un tomàquet que sigui vermell, que hagi desenvolupat els sucres del propi producte. Jo de petita tinc records d'infantesa i us asseguro que és mític, és una mica com la Madalena de Proust. La meva són tomàquets madurs a l'estiu a la vinya amb els peus nusos dins de l'aigua del sol que regava les tomaqueres, ensumant aquelles fulles de tomaquera que són tan embriagadores i anar menjant un tomàquet com una poma. Això és a la memòria et fa que a vegades a l'hivern me'l fa una amanida de tomàquet i dius, home, però he estat jo, que badat a fer una amanida de tomàquet.
2: Quina tristor, no? Sí, sí, sí.
1: Clar, és ara que hem de menjar amanides de tomàquet.
2: I el tomàquet sempre amb ceba tendre,
1: Sí, mira, saps que faig molts vespres que em dic amanides de cullera. Aquí necessites un bol d'aquests fondos per cap, No un bol d'aquests petits cookies, no, un bol d'aquests grans. I aquí hi poses, per exemple, per cap un parell de tomàquets d'aquests de banya, que ja han començat boníssims, vermells, pelats, i tallats a trossos de mossegada. Llavors, una vegada hi tens això, una miqueta de ceba, i piques una mica de ceba, molt poqueta. Jo sé que hi poso cogombre, veus? Hi poso cogombre també a tall de mossegada. Llavors, hi poso, compro uns biscots, uns borregos de forner, això hi podries posar unes torradetes d'aquestes que són de panglès,
2: sí.
1: unes tostades, perquè ens entenguem, no? Jo hi poso borregos de forner, que són com uns bastons que torren, i també els puc fer a talls de mossegada. Hi posem ou dur, mig ou dur per cap, i hi posem tonyina. Ho amanim amb oli, posem una cullerada de mostassa d'aquesta de gra, i ho ben barregem. I ho mengem a cullerades. Aquí pots anar variant els ingredients de proteïna i pots posar-hi fins i tot un formatge fresc un dia. I pots posar-hi ou dur, més ou dur, en lloc de tonyina. I és divertit perquè, esclar, mastegues, vas agafant cada cullerada coses diferents i és una cosa deliciosa. I... una amanida de tomàquet, amanida de cullera.
2: I si vols que ompli una mica més, ho barreja amb una mica d'arròs i ja està.
1: Ah, també, no, esclar, és que no ens oblidem que ens hem de vitaminar, ja ho dèiem, hem de beure perquè ens deshidratem, però no oblidem la proteïna i l'hidrat de carboni. Això el nostre plat sempre ha de contenir, això ho hem de tenir clar, vitamina, proteïna, hidrat de carboni. No oblidem, cada un és important per tenir després l'energia que ens fa falta. La pasta també és un bon recurs per fer amanides fredes a l'estiu. Sí que hem de tenir cura de no passar la cocció, que no ens quedi després aquells... si fem una amanida de macarrons, que no ens quedin plegats, que no ens quedin...
2: Ai, sí.
1: Que no perdin aquella rodona, que no quedi plac com una veta gruixuda. No, aquesta és la gràcia. I l'arròs igual. Bé, d'arrossos, nosaltres preparem el que diem una paella de

0: pícnic que la fem amb llagostins. El llagostín és molt agraït perquè penso que és un marisc que escaldat no perd la mossegada i el pots menjar doncs, fred i continua sent atractiu. A vegades hi ha marisc que queda més tou i potser no és tan agradable. Per tant, fem tot una combinació i hi posem el que faríem en una paella. Aquí sí que hi posem pebrot, ceba, tomaca i ho sofregim lleugerament. El llagostí és escaldat a trossos, ho mesquem amb l'arròs i això pensa que hi posem per sobre, ho muntem en una paella i ens el mengem fred perquè a sobre hi posem formatge ratllat. Però si dius, ostres, ha plogut i ens l'havíem d'anar a menjar a la platja o a la muntanya, aquella paella, com que tenia aquella mica de sofregit, l'endres al forn, s'escalfa i és com una paella d'estiu agradable. Per tant, sempre quan estàs dedicant temps a la cuina, fes-ho amb visió de que no llencis res, no sobri res, tu mengis tot.
1: Quina gana, Carme Ruscalleda. Escolta'm, gràcies, moltíssimes gràcies una setmana més per haver estat amb nosaltres i el que et deia, enhorabona, perquè no sempre, vaja, no tothom té un fill Premi Nacional.
0: moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Fora mandra, senyors, fora mandra.
1: Vinga.
0: A l'hora de l'alimentació.
1: Una abraçada, Carme.
0: Adéu-siau.
1: Que vagi bé, fins aviat. Adéu.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Sergi López, què tal? Bon dia.
3: Què tal, Marina?
1: Avui
3: bon dia.
1: Ens fas fer un exercici d'una rebobinada intensa, eh? 54 sí. Anys enrere, perquè retrovisor musical ens porta al 1972.
3: I, per exemple, aquell any triomfava Elton John. Rockin'

0: Inoclou al sud de Califòrnia, era el títol d'aquesta cançó. Aquí fa un any estava més o menys igual, que no plovia.
1: Que li diguin a Pere Aragonès, pobre.
0: Però aquí la cosa ha canviat, no sé a Califòrnia com té una la cosa. No podem oblidar que estem recordant músiques, les del 72, quan encara hi havia Franco, i en aquest context es va publicar una de les primeres cançons que podríem dir més o menys feministes. Va ser a càrrec de Maritrini. Es deia Jo no soy esa. Jo no soy...

0: Esta no soy yo. És una meravella aquesta cançó.
1: A mi m'agrada també. La veritat és que era una manera de dir que, escolta'm, que no es podien passar amb les dones, no? D'una manera modesta, perquè en aquella època no es podia fer d'una altra forma. I mentre Maritrini li deia als pretenents que no podien jugar amb ella, Camilo Sesto estava desesperat.

0: una mica més empalagós.
1: Estic veient que en aquesta ocasió sí que et sonen les cançons, sí, eh? Sí. És curiós, la setmana passada era el 77, no et sonaven aquest any.
0: Ja, bueno, sí, perquè ressusciten alguns temes.
1: Efectivament. I en un àmbit més internacional trobem aquesta joia de Gilbert O'Sullivan.
0: Podria cantar-la Pedro Sánchez, aquesta.
1: Aquesta és per cantar-la i escoltar-la amb tranquil·litat, no? Alone Again va ser un superèxit del 72 i una altra joia que ens deixa aquest any és aquest.

Era American Pie, i ara fa just 54 anys, el número 1 dels 40, l'ocupaven Los Diablos, que estaven molt de moda en aquella època, i la cançó va ser la cançó d'aquell estiu.

0: Juli, en aquest cas, Marina, hauràs vist que no t'he parlat d'això ja.
1: I les notícies més destacades d'aquell any, què?
0: Doncs mira, Richard Nixon va guanyar la reelecció com a president dels Estats Units. Així rebien els militants del Partit Republicà el guanyador, li deien 4 more years, 4 anys més, però només van ser 2, perquè va esclatar el cas Watergate i Nixon va haver de dimitir l'any 1974, l'última vegada que ha dimitit un president, per cert. Perquè és que algú ha fet mèrits, per deixar-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Un succés que va commoure el món l'any 72. Es va produir a Múnich. Va ser entre el 5 i el 6 de setembre. El grup terrorista Setembre Negre, una facció de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, va segrestar i assassinar 11 esportistes i entrenadors israelians. I uns mesos abans, al març, al Palacio del Pardo, es celebrava un altre tipus d'esdeveniment molt diferent.
2: Carmen, ¿quieres a Alfonso por tu esposo y marido?
3: Sí, le quiero.
1: No és una peli, perquè sona peli.
0: Sona peli, però no és peli, no, és realitat. Es casava la neta de Franco amb Alfonso de Borbón. El matrimoni va durar 10 anys, perquè el 82 es van divorciar. Segurament,
1: que moderns, per l'època.
0: Si Franco hagués continuat, doncs no s'haurien divorciat i estarien casats. No sé si a dia d'avui, però haurien continuat.
1: Ara sí, al cinema què s'hi feia?
0: Doncs mira, al cinema tenim la música com a protagonista. Segur que molts oients, sobretot els de més edat, sabran immediatament de quina pel·lícula estem parlant.
4: Estoy sintiendo tu perfume
0: embriagador. Et sona?
1: I tant.
0: És la cançó del Padrino, la pel·lícula més exitosa de l'any 72, amb Marlon Brando, amb Al Pacino, com a protagonistes de la història de Vito Corleone i família. La cançó d'Andy Williams, traduïda al castellà en aquest cas, va passar 10 setmanes com a líder dels 40. I la música també era el fil conductor del segon gran èxit del 72, Cabaret.
5: Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
0: Cabaret amb Liza Minnelli com a protagonista. A Espanya, encara amb el franquisme controlant-ho tot, va tenir èxit una pel·li que es deia Experiencia prematrimonial.
6: Lo que entiendo es como pensando de esa manera no nos hemos ido ya juntos a la cama.
7: Eso no tiene nada que ver, pero si me lo hubieras pedido...
1: Que poc sexy el títol de la pel·lícula, Experiencia prematrimonial.
0: Super sexy. Ornella Muti era la protagonista. Una parella prova a anar a viure junts sense casar-se, però passat poc temps descobreixen que s'han equivocat. I és que en temps de Franco tot no podia acabar d'una altra manera.
1: Clar. I el retrovisor avui a ritme de karaoke, l'última cançó per arribar a les 8.
0: Efectivament, el recollim a ritme de karaoke, perquè segur que si heu anat alguna vegada a un karaoke heu cantat aquesta cançó de Nino Bravo.
8: Al partir, un beso y una flor.
1: No t'animes, Sergi?
0: Un beso, una flor i un paper que ens dirà on anem l'any que ve. No, l'any que ve no, la setmana que ve.
1: No t'animes, tu, a fer de karaoke? No, Això encara no,
0: No gaire, encara no. És que igual destrossem la secció.
1: Encara més enrere ens n'anem.
0: Què em dius?
1: El 60, 1962.
0: El 62, és que això és previ a mi, és que és impossible.
1: Sergi López, gràcies. Fins la setmana que ve, adéu.
8: Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia.
1: Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Nosaltres hi tornem d'aquí unes hores a les 7 del matí en directe, cada dia fins les 11 a l'antena de Ser Catalunya i, si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, al podcast de sercatalunya.cat.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Xavi.
2: Bona tarda.
1: Escolta, diries que estàs en el teu, com diuen els joves, el teu prime de visibilitat? Perquè, clar, estàs al teatre amb Contra Antígona, estàs a la sèrie Pubertat. Ara, el 7 de juny, s'estrena una altra sèrie on participes, el 33 dies.
2: Correcte.
1: Estàs a tot arreu.
2: A tot arreu. I que duri. No, sí, a vegades això del prime va i ve molt, però ara sí que ha coincidit això, que Pubertat s'ha tornat a estrenar a TV3, que el Cronos, el teatre...
1: Cronos, clar, aquesta me la deixava.
2: Ai, perdona. Cronos és al setembre. Al setembre,
1: més Xavi Sáez.
2: Jo espero que la gent no es cansi, però bueno, jo tinc dues filles, per tant, per favor, em seguim veient el Xavi Sáez per tot arreu.
1: Que entenc que a tu que t'hem vist a tants llocs et deu passar això que pel carrer la gent et mira, no? I diu...
2: No em reconeixen gaire, no? No sóc d'aquestes persones que tinc problemes, no. I a part, jo què sé, pubertat vaig amb barba i amb el cabell més llarg, ara vaig a afaitat i amb el cabell més curt. La gent que sí que em coneix, doncs sí que em diu coses, però no sóc, passo bastant desapercebut.
1: No et sents observat?
2: No gaire, no. A vegades algun dia veus, mira, aquesta persona em deu haver reconegut, però no vaig molt tranquil jo, sí, no. Jo dec tenir una cara com comú, suposo, i la gent no... No, vaig molt tranquil.
1: És que això ho parlàvem un dia amb l'actor Xavi Mira.
2: El Xavi, i tant.
1: Que ell també ha fet moltes coses.
2: He treballat amb
1: ell. I em diu, és que la gent... Em mira, però no sap si molt bé em coneix de la tele,
2: sí,
1: molt bé de dir, però sí. Em mira.
2: A mi m'ha saludat gent dient, hombre, i hola, sí, home, tu i jo ens coneixem, no? I jo, no ho sé, jo crec que no, i no sé, em sones molt, doncs això, com el mira. Però em passa, el més que em passa és això. Bueno, ara a vegades em ve gent dir, ara en Pubertat poder una mica més, però...
1: Ahir es va emetre un capítol de Pubertat, sí. Entenc que aquest matí hi ha algú...
2: No. Bueno, avui, com havia les manis d'educació, pel carrer tothom estava molt atabalat i he trigat molt a arribar aquí, però bueno, he arribat just a temps.
1: Sí.
2: Però no, ja t'ho dic, en sèrio que no... La gent també té de dir que em mira més al mòbil que aixecar el cap. Llavors tu vas al metro i ningú et mira, no et veu la gent.
1: Això és una sort, perquè pots treballar
2: sí,
1: i a la vegada...
2: I agafar el metro.
1: I pots agafar el metro sense sentir-te observar.
2: Exacte.
1: Tota l'estona.
2: Sí.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: I'm alone. In a box of stone, when all is said

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Saez amb Cornerstone, de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'han dut on és actualment, és a dir, a ser un músic super consolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que guitarra.
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època,
1: pues
0: de Sense Llar a París.
1: Sí, sí. No.
0: Tu com el vas descobrir, el Benjamin Clementine?
1: No recordo com va aparèixer. Crec que era amb una... saps això que et van com proposant cançons, depèn del que escoltes, no sé si era de YouTube o de què, que estava mirant vídeos i em va aparèixer. Crec que va ser tan fàcil com això, però no li veia la cara. I jo, quan vaig veure la veu d'aquest senyor, em vaig quedar com corprès. I què és això? I a part era aquesta cançó, la primera que vaig escoltar d'ell. I bueno, em va impressionar moltíssim. Els vaig començar a buscar, a indagar, tal i qual, i m'agradaven totes les que anava escoltant. Em flipava aquest senyor. Llavors vaig veure aquests vídeos de quan ell tocava el metro de París, amb la guitarra. Vaig anar al Tívoli a veure un directe d'ell, això al cap ja d'un parell d'anys, i de tant en quant en alguna obra de teatre he vist que algun director o directora ha posat alguna cançó d'ell, i de cop veia que, vale, el coneix més gent, perquè jo al principi parlava d'ell i ningú el coneixia.
0: I té aquest punt èpic, no?, la seva música, que va molt bé en teatre.
1: Molt, és èpic, tràgic, però alhora té una cosa molt teatral, perquè ell juga molt amb com canta, com parla, com interpreta molt les cançons. No és simplement un cantant líric que canta bé, sinó que... I a part toca el piano dret, per exemple, que ja et parla de la seva expressivitat, i quan als concerts i tal toca el piano amb un taburet com dret, perquè es va movent molt, interpreta i fa servir molt això, no?, l'emoció de la cançó per donar-li... I em va flipar, i no fa tants anys. Ara ja sé que és un tio més conegut, però quan jo el vaig descobrir, del meu entorn almenys ningú el coneixia, i per mi era com que li anava a recomanar a tothom, com a descobrir aquest paio, que el comparant una mica com amb la Nina Simone Home d'actualment, perquè sí que
0: està
1: és veritat.
0: Està ben tirat.
1: Sí, hi ha alguna cosa que té de la Nina Simone, aquesta profunditat de veu i aquest se le quiebra l'alma a cada cançó.
0: I que es nota que les ha passat canutes.
1: Que les ha passat canutes, també.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa, no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar i perseverar. Vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent o de capacitat.
0: I aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment, crec que gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche toledana?
1: Noche toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla petita?
1: La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més o menys.
0: Les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop a l'estona que tens, igual tienes noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments a la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir, de que no surt les coses.
1: Sí, jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat, en veritat no arribo a 30.
0: Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu. 10, puc viure d'això, i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. precarietat absoluta i de convidar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira, però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de fent obres de teatre de 4 duros, convidant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador?
1: Salador, a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys. Això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... és que he fet de tot. He treballat de tot. I ho anava convidant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, no, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de... Vull dir,
1: d'inconsciència.
0: Quan has menjat tanta merda parlant en plata, de dir que avui estiguis aquí, que et vagin tan bé les coses, hòstia, molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també? Perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre. I de teatre, si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada, tenia sort. Clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et penses que fa tant, eh? O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Alarcón com a mi, el Cédul...
0: Prisamata,
1: la companyia que vam fer així, Prisamata, amb el Cédul Lugar, sí que una mica va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco...
0: 5 anys i t'hi vas passar en aquella companyia.
1: 5 anys, una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys...
0: Nominat a un Premi Max a millor actor.
1: No ho diguis molt a això, que els ballarins s'enfaden. Perquè, clar, em van nominar millor intèrpret de dansa, quan jo no tinc formació de ballarí.
0: Bueno, ja, però tu no fas les nominacions.
1: No. Per sort ho deien molt bé, perquè no deien millor ballarí, sinó millor intèrpret en un espectacle de dansa. Llavors, val,
0: sí, l'únic que era actor va ser el que van nominar millor intèrpret en un espectacle de dansa.
1: Sí.
0: Clar, normal que et volgués matar tothom,
1: clar,
0: Xavi.
1: Clar, va haver-hi una mica de polèmica, i per sort no el vaig guanyar, només em van nominar. Però just després d'aquesta època amb la Marta, sí que és veritat que jo vaig entrar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer una baixa d'un any i escac, i jo recordo perfectament quan el cap de Saladors em va dir, Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge. Què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu quan jo vaig dir, ostres, no em puc quedar fix a l'hospital, o sigui, no puc, ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar? I llavors vaig dir-li que no al cap de Saladors i vaig tornar a intentar-ho i llavors va ser quan va venir el ser d'un lugar i van venir com més coses. Però aquell moment, en aquell despatx, és el moment decisiu en què jo vaig dir...
0: Que valent, Xavi.
1: Vaig dir, no, perquè no tenia feina ni res.
0: No, i que és molt llaminer, un contracte fix per algú que no en veurà cap fins a la pensió.
1: No, clar.
0: Que és
1: clar.
0: Un actor.
1: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí, ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, i no tenia feina d'actor de res, eh?
0: Vaig fer un all-in
1: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi Fernández.
0: Sí, treballar en una gossera, en un bar.
1: Sí, en un bar, en tal. Havia fet moltes altres coses, havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Doncs, Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sense llarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro, sonant el llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robin Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bupicou, al Narcís Monturiol, i jo movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feia en parcs, bancs, tal, ens posava molt aquesta música. Va ser molt... Sí.
0: I l'has seguit al llarg de la seva trajectòria? Perquè aquí hi ha una evolució, hi ha un arc musical que
1: no
0: comença
1: tant.
0: Aquí.
1: Reconec, si sóc sincer, m'agradaria dir que sí. Sí que sé...
0: Pots dir que no, no passa res.
1: No, la veritat és que no el vaig seguir molt i se'm va quedar més com una música que em va acompanyar en una època concreta de la joventut que un grup dels que jo després hagi seguit. Sí que és veritat que després he escoltat temes o cançons que va treure a posterior i també em seguien interessant les lletres del Robe i tal... Però reconec que no és un grup que s'hagi quedat. Però jo és que amb la música som molt estrany, eh? Vull dir, jo puc
0: per
1: estar...
0: Per què és tan estrany?
1: Per què puc estar... O sigui, jo, per exemple, també toco una mica el baix, la guitarra...
0: Cajita Amarilla...
1: La Cajita, sí, un dels grups que...
0: Gerundios...
1: Gerundios, la banda de Logan, o sigui, he tingut grupillos...
0: Psicorrumba, no? Li diuen això?
1: Bueno...
0: He buscat una cançó i no l'he trobat.
1: No, menys mal, mare meva. No crec que tinguéssim gravacions molt bones.
0: Està suant el Xavi Sáez,
1: sí, sí, ara. Sí, perquè dic que no posin res, perquè les gravacions que teníem no sé si sonaven molt bé. Però vull dir que sí que a mi la música m'ha acompanyat molt, però jo després, com a oient de música, sí que és veritat que sóc un tio que puc estar setmanes, mesos, sense posar-me una cançó a casa. No necessito, com molta gent, jo necessito pel dematí... jo no. O sigui, jo puc estar, i la meva dona amb això també és bastant com jo, sí que tenim dies cada cop ens podem estar 2 hores posant-nos cançons, però podem estar però tranquil·lament setmanes, mesos, sense posar-nos música, almenys jo a casa.
0: Vull dir, igual, les cançons petit,
1: amb les nenes sí que escoltem...
0: El pot patir. La Lali Bigut...
1: Exacte, sí.
0: Que, en tot cas, el que és evident és que, per temps i forma, Jesucristo García podria ser perfectament un personatge de 33 dies, un
1: total, és un Brito, secundari. Un Brito, un Picatoste, un amic del Brito o del Picatoste, absolutament.
0: Clar, perquè 33 dies és la sèrie, la primera ficció de Carles Porta a Matres Media, que s'estrena el 7 de juny, i tu participes, tot i que el teu personatge forma part de l'altra banda,
1: sí,
0: de la societat.
1: Aquest cop, mira que a mi m'ha... Moltes vegades...
0: Aquí no ets lumpen, eh?
1: No, aquí no soc lumpen, i mira que jo m'he especialitat bastant amb dolents, lumpen...
0: Has fet molts dolents.
1: Molts dolents, però és veritat que ara vaig fer una ratxa de molts polis, també. La majoria polis corruptes, perquè vaig fer el pas progressiu, vaig passar de ser delinqüent... No? Lumpen, delinqüent, policia corrupta, i aquí a 33 dies, no, teòricament policia, a priori, que se sàpiga, no corrupta.
0: Polític, també,
1: polític,
0: és un càrrec
1: polític.
0: Sí, perquè
1: és com un conseller, és com el cap dels Mossos d'aquella època, que era un càrrec absolutament polític. És el cap de Mossos, però hi va vestit amb corbata i americana, vull dir, no va amb placa de Mossos, i és un càrrec polític. Que va, i per lo que sé, és dels pocs que parlen català a la sèrie, és el que va fotent bronca al Pau Durà i la Nausica Bonin, que són els dos inspectors que estan seguint el Brito i Picatoste, que aquí els hi canvien el nom, i jo sóc el que va dir, bueno, va, espavileu i trobeu-los ja, diguéssim.
0: Clar, aquí per posar una mica de context, 33 dies és una ficció que està inspirada, com ara dèiem, en la història real de Brito, sí, i Picatoste, sí, que eren dos delinqüents que l'any 2001 es van escapar de la presó de Ponent i van estar 33 dies campant pel món mentre els Mossos d'Esquadra els buscaven per cel, terra, mar i aire. Sí. Que tu estaves al corrent d'aquesta història o just quan entres en el projecte que te l'expliquen?
1: Vaig veure els dos primers capítols de Crims, és aquest cas. I jo no ho recordava haver vist, perquè feia temps que ho havien passat. Llavors, quan em van dir del tal, em vaig mirar els capítols, és una història fascinant.
0: És que jo recordo veure-la i dir, això sembla ficció.
1: Sembla ficció, perquè és fascinant. A part, ells, mentre estaven escapats, feien cates a karate o de Kung Fu junts. Hi havia com una mica una història d'amor entre ells.
0: Bueno, tenim el Brito, que seria el Prieto, a 33 sí. dies, que és dolent. És un dolent.
1: És un dolent clàssic.
0: I el Calatrava, que és el Picatoste, que és una persona que jo diria que està enamorada del dolent, que es deixa portar per les emocions, que l'ajuda des d'aquí. I, bueno, ja ho veureu, però si segueix la història real... s'emporta un desengany fortíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, i aquí hi ha un tema que és el teu personatge. Estem en un moment molt delicat pels Mossos d'Esquadra, perquè 2001 són nous.
1: Són nous. Tothom els està mirant. És de les coses que el meu personatge va dient, no? Que estan l'Estat, Espanya, Catalunya, tothom els està mirant amb lupa. Lupa? Llupa? Lupa?
0: Amb
1: l'endaument. Que tothom els està mirant molt perquè qualsevol cagada que puguin fer els pot destrotar tot, perquè hi havia molta polèmica de si era necessari o no una policia catalana. Llavors és com el primer cas important. Llavors és una de les coses que la sèrie també retrata, és això. El moment de pressió entre els Mossos, Policia Nacional, com també està en el cas, Guàrdia Civil, i com conviuen Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil per treballar junts, per intentar trobar-los, i aviam en quin lloc queden els Mossos d'Esquadra, i més o menys, evidentment, acaba una mica bé. Però el cas real és fascinant, fascinant.
0: I el teu personatge diu una frase tan icònica com Espanya ens mira.
1: Espanya ens mira, exacte.
0: Per cert, Xavi, ara mateix tu no ho saps perquè no portes els auriculars, però està sonant de fons la cançó How Many More Times de Led Zeppelin.
1: Temazo.
0: Clar, tu Led Zeppelin, per generació, en principi, no et tocaria.
1: No.
0: Perquè això és generació dels teus pares.
1: Sí.
0: Què hi falta, el llapis de memòria?
1: Allà també va ser a l'institut, quan jo tindria 16-17 anys, cada cop començo a descobrir música de 20 anys enrere, dels 60, 70, 80, sobretot 60, 70, des del Rolling, Led Zeppelin, als principis del Heavy i tal, que és quan em començo a deixar les grenyes, i quan, sobretot Led Zeppelin, és un grup que m'impacta moltíssim, i entro de cap en aquest món 20 anys més tard. Als anys 90, jo em quedo bastant de temps, i Led Zeppelin sí que és un dels grups que sí que m'ha acompanyat i vaig seguir molt, perquè em va flipar, em va donar el sentiment de llibertat quan estàs fent el bub. Bueno, per culpa d'ells vaig repetir tercer de bub, gairebé, perquè de cop era tenia ganes d'escoltar Led Zeppelin, aprendre a tocar la guitarra, sortir, era quan començava a fer campanes, i em va cridar el hard rock.
0: Sí, et va despertar l'ésser salvatge que tenies tu dins.
1: El rebel que volia trencar amb les normes de la societat i ser lliure i rebel i tal, aquestes coses de joventut tan necessàries, per altra banda. I sí, sí, Led Zeppelin per mi és aquest símbol d'això, deixar-me el cabell llarg, desobeir i disfrutar de la música i els amics.
0: I repetir tercer de bub. Doncs vinga, una mica de Led Zeppelin.

0: que aprofiti el títol d'aquesta cançó, és a dir, How Many More Times, que traduït al català seria Quantes vegades més, sí. Per parlar d'un tema del teatre, que és els clàssics. Que dius, sí. Quantes vegades més tornaran a fer aquest clàssic?
1: Ens agrada... Les que facin falta, no?
0: Exacte, sempre amb una visió renovada, sí, sí, sí. I tal, que és el cas de Contra Antígona.
1: No?
0: Vull dir, heu agafat el text, com si haguéssim, de Sòfocles,
1: sí, sí.
0: L'ha agafat l'Andrea Jiménez amb, sí, la Victoria Spunsberg,
1: sí.
0: I l'heu portat al Teatre Lliure amb què? Què ha canviat aquí? Què s'ha renovat? Què heu deixat?
1: Aquí el fet diferencial és que cada dia pugen 14 espectadors o espectadores, voluntaris, voluntàries, i pugen a l'escenari de la Fabià Puigcerver i fan la figura del cor grec. El cor grec, que doncs, abans de Crist era una figura com indispensable dintre de qualsevol tragèdia grega que es feia en els teatres grecs, que era gent civil, verdaderament. Normalment sí que era gent, diguéssim, els que serien els burgesos, gent més o menys de classe tal, però civils, que acompanyaven l'obra que representés des d'un lloc crític, que era una mica a vegades... acompanyaven a un dels personatges o de tant quan deien algun comentari amb una mica de pebre, no sé què, però era una figura indispensable. Sí que és veritat que amb el teatre convencional burgès que s'ha anat instal·lant, aquesta figura del cor va anar desapareixent.
0: Les retallades, no? Vull dir, també, en el moment que dius, a veure, què ens estalviem...
1: Què hem de fer amb aquesta gent, no?
0: Vinga, els del cor
1: els del cor
0: casa
1: fora.
0: Seva.
1: I llavors l'Andrea ha volgut recuperar aquesta figura del cor, i quina millor manera que fer-ho que cada dia es demanen voluntaris, voluntàries, s'aixeca una gent, es trien a 14. Són 15, en veritat, segons Sòfocles, han de ser 15, però una persona és el corifeu, que és una mica com el portaveu d'aquest cor.
0: Que el poseu vosaltres.
1: Que el posem, la Olga Onrubia, l'interpreta magníficament, perquè és qui més text té, és com el portaveu, i llavors sí que és veritat que el corifeu era una persona que tenia nocions d'interpretació, de dansa, de coreografia, de lideratge, i llavors seria injust que aquesta persona, de cop, depèn qui li toca al públic, pobret o pobreta, ho passaria malament. I per això pugen 14. I clar, és una experiència molt, molt especial, perquè verdaderament, si el teatre cada dia és diferent, en aquest cas... és absolutament diferent, perquè depèn qui puja i què fan, nosaltres ens anem una mica adaptant segons qui puja i què fa.
0: La gent puja?
1: Sí, sí, cada dia. És que si no puja, no es fa l'obra.
0: Ja no estàs per pujar, eh?
1: Depèn el dia, perquè això depèn molt del dia. Per exemple, prèvies, depèn quines prèvies que venen molts coneguts, amics i familiars, és més fàcil. El dia de l'estrena és un dia molt complicat perquè la gent pugi, perquè el dia de l'estrena és la gent de l'ofici i ningú es vol veure exposat, i va ser un dia que va costar que sortissin 14.
0: I com ho vau fer, en plan...
1: per favor, bé, que, bueno, és que si no pugen 14...
0: Farem una loteria i si surt el teu número...
1: Si no, no la fem. No, al final van pujar.
0: Vau perquè... haver de dir si no surt el 14?
1: Diu, això es diu cada dia. Cada dia. I de cop, ara que està corrent la veu, hi ha molta gent que té ganes d'experiència, perquè verdament és una experiència, perquè t'estàs... No és que estiguis una estoneta, t'estàs tota l'obra. De principi a final de l'obra estàs a l'escenari. I llavors, clar, la gent que té ganes d'experiència, ara ve molta gent i de cop ja veus, bueno, pum, pum, pum, i llavors que s'aixequen 40.
0: Saps? Sí, ve gent a dir, jo és que vull fer d'acord, gent... jo no vull veure l'espectacle, vull fer d'acord.
1: I hi ha gent que repeteix perquè no ha sigut triada un dia de funció i torna un altre dia, aviam si l'agafen.
0: Està ben jugat. Jo si fos clar, estudiant clar. De teatre ara aniria, clar, perquè clar. Pots posar el currículum.
1: Clar, clar.
0: Contra Antígona,
1: contra
0: teatre,
1: Antígona
0: lliure.
1: Teatre lliure. Contra Antígona, teatre lliure. Sala Fabià
0: Puigcerver. I
1: jo soc Creon, sí. Que, bueno, que nosaltres dèiem Creon, però es veu que és Creon.
0: Ah, clar, la neutra.
1: La neutra. Ui, Creon. No, tinc molts problemes amb això de dir Antígona, Creon, Èmon, Ateocles...
0: Que la premissa és la mateixa, entenc, per això, no? Vull dir, Antígona enterra el seu germà malvat, que no es podia enterrar perquè Creon...
1: On ho prohibeix.
0: Però ella l'enterra.
1: Però ella l'enterra igualment. Llavors, clar, Creon, segons les lleis de l'època, la condemna a mort... Avui en dia seria que li posa una falta administrativa, però en aquella època mataven més fàcilment. Però el text que fem és la tragèdia de Sòfocles, una traducció de Jeroni Rubió, però no, l'adaptació no està en el text. El text que fem nosaltres és el clàssic de Sòfocles. No és una adaptació moderna de tal. No, no. Nosaltres portem aquest cor al 400 abans de Crist, que vegin la tragèdia d'aleshores.
0: Si ells jutgen, d'alguna manera, el que està passant allà.
1: Ells poden opinar i poden ajudar a posicionar-se més a favor d'Antígona, poden anar canviant d'opinió, perquè de cop hi ha raons al creuen que té molta raó. Llavors també poden de cop dubtar, i això ajuda. Hi ha dies que molta gent canvia d'opinió, hi ha dies que no canvien tant d'opinió, hi ha dies que de cop es comencen a cridar en contra meva i em tiren coses, i hi ha dies que, hòstia, hi ha gent que m'entén millor, o també entenen a Ismena, que és teòricament la germana que no vol ajudar Antígona, però igual té les seves raons. Llavors tot això va modificant el paisatge de l'obra, cada dia és superdiferent.
0: I com has dibuixat aquest rei Creont? És un autoritari, és un dictador, o és més bé un dialogant?
1: Hem anat passant per tot arreu, sí que evidentment hem volgut entendre les seves raons, i per això ens ha servit molt, perquè clar, moltes vegades aquí, amb l'anacronisme de l'època, sembla com el típic tirà, però si tu vas enrere, les lleis que ell està dient són lleis que estaven acceptades en aquell moment i eren coses que es feien en aquell moment. Avui en dia, condemnar mort per enterrar un germà, però clar, en aquella època és el que es feia. O com parla de les dones. A mi una dona mai em dirà el que he de fer, no sé què. Clar, escoltat ara, és una barbaritat.
0: Però no podem mirar la Grècia clàssica amb ulls del present, evidentment.
1: Exacte. Llavors, aquí és on hi ha hagut algun petit retoc del text per aquests anacronismes no fossin tan exagerats, i d'entrar en quan també hi ha alguna petita explicació de que heu d'entendre que això ve d'on ve, saps? Perquè si no, clar, la mínima que jo dic et condemno a mort, doncs pues, clar, tothom va en contra meva. Llavors, no, això era habitual en aquella època. I verdaderament té una part de raó, que és com no podem tractar igual a la persona que ha estat defensant als ciutadans, per exemple, a Barcelona, d'una guerra civil, imaginem, hi ha algú que ha estat lluitant per defensar la ciutat de Barcelona i algú que ha vingut a destrossar-la i a cremar-la. Llavors ell creu que no es pot tractar igual a qui està defensant la ciutat que a qui l'està intentant cremar. I ell vol donar exemple, diguéssim.
0: Amb la seva neboda.
1: Clar.
0: En aquest país hem sentit lo de la justícia no és igual per tots.
1: Exacte.
0: Això ho hem sentit nosaltres aquí, eh?
1: Sí,
0: no fa tants anys.
1: No, és que ho és.
0: En canvi, Creont...
1: Creont vol intentar, exacte, vol intentar que encara que sigui de la seva família, encara que sigui tal, ell vol complir la llei perquè ell vol fer les coses bé.
0: Veig que te l'has cregut, a Creont.
1: Sí, sí. Però bueno, normalment tothom va més a favor d'Antígona, normalment.
0: Sempre, sempre passa, eh?
1: És bastant imbatible, és un mite.
0: Doncs el que queda clar és que tot torna al cor al teatre, torna al pub a Barcelona, i tot i que faci una calor de mil dimonis, per un dia també torna als llavis de la memòria la Nadala del Rabadà.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: El Rabadà és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és una nadala que bé, crec que no necessita gaire explicacions, no? És el Rabadà, és el pastoret, que posa moltes pegues per anar a Betlem.
1: Això, això.
0: Però finalment va a Betlem. Què ha de fer?
1: Com no? Com no?
0: Sí, però mira que...
1: Li costa, eh?
0: És un vinagre,
1: el que tio, a mi me la cantava la meva àvia, i clar, a mi el que més gràcia em feia, el que més recordo, és la veu del Rabadà aquest, que era com... Deixa'm estar! I jo fins i tot ara, quan li canto a la meva filla, que m'invento la lletra perquè l'estava escoltant i verdaderament no me la sé, la lletra...
0: No dones ni una, eh? L'inici i poca cosa més.
1: L'inici i després jo vaig inventar-me. Va, anem, que menjarem botifarres, ous, no sé què. Va, va, li posareu pa amb tomàquet, no? I a mi el que feia gràcia era fer la veu d'aquest Rabadà, que era com de cop, per mi, era un petit terrorista dintre de tot el món de les Nadales i de tot tan bonic i tal. De cop aquesta cançó m'encantava perquè havia aquest personatge que estava allà com...
0: El Grinch.
1: Sí, el Grinch, exacte. Com, escolta, deixeu-me a mi, deixeu-me tranquil, que jo em vull anar a estirar, que jo vull anar a dormir, no sé què. I sempre m'ha fet molta gràcia i me'n recordo molt això. La meva àvia cantant-me així a la seva falda i jo dic, hòstia, aquesta és divertida, aquesta m'agrada. I per això l'he triat, el Rabadà.
0: Que aquí som a Barcelona... Saps que a l'IMB... Tu on vas néixer?
1: Jo a Figueres.
0: A Figueres.
1: A Figueres.
0: I et vas criar a Barcelona.
1: M'he criat a Barna, sí, sí.
0: Això és que ho he trobat, que posava nascut a Figueres. Sí. Era tu em parlaves d'escoles, sí, instituts a Barcelona, sí, i dic, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Sí, i vaig néixer perquè la família de ma mare, aquesta àvia que em cantava el Rabadà, era Figueres. Era quan l'anàvem a veure i tal, doncs era l'àvia Ramona. I això era Figueres. I tota la família de ma mare és figuerenca i jo hi vaig néixer allà, però... Jo gairebé, o sigui, els meus records de Figueres són de l'estiu, Setmana Santa, Nadal, de pujar allà, i la meva tieta i la meva cosina encara hi viuen, i això, però jo m'he criat al Vall del Bronx.
0: Sí, al Vall del Bronx.
1: Al Vall del Bronx, a Barcelona.
0: I quins records tens del Vall del Bronx dels anys finals dels 70, principis dels 80,
1: clar,
0: que és quan tu et cries?
1: Bueno, clar, és que el Vall del Bronx, quan jo era petit, no té res a veure amb el d'ara, no hi havia molts dels edificis que hi ha ara, no existien, hi havia uns escampats, just abans de les Olimpíades del 92, allà van fer com una neteja, perquè al costat de casa meva havien tot un barri de xaboles de gitanos, havien uns escampats on a vegades havien també, quan encara havia heroïna a Barcelona, i també havien els que... saps aquestes fires de pajaritos, de canarios,
0: sí,
1: i no sé què, pues també havien per allà, havien balses, era tot una mica, estava molt deixat anar. I just abans de les Olimpíades, que van fer un dels edificis pels periodistes i esportistes, aquests blancs nous, allà van començar a fer com una neteja, poso cometes, val, molt grans, i va començar a canviar una mica. I després va venir la Ronda de Dalt, que també van... Van començar a fer-me construcció, però quan jo estava allà era un barri... Jo vaig estar molt bé, jo vaig tenir una infància molt estupenda.
0: Però molts descampats, entenc.
1: Molts descampats, però per mi era perfecte, perquè amb els col·legues agafàvem les bicis i teníem muntanya per anar amb la bicicleta, amunt i avall, i estàvem allà feliços campant. I una mica, clar, pues, la urbanització i tot va començar a normalitzar un barri que per mi era meravella. Per tant, Palmava Morta, el Carmel... Vull dir, jo amb la bici podia recórrer tot el nord de Barcelona gairebé sense trepitjar asfalt.
0: I quan de petita et deien, Xavi, tu de gran què vols ser? Tu ja deies actor?
1: No. Jo deia veterinari... més endavant, doncs a mi m'agrada molt tot allò de la natura, biologia, medi ambient... Jo vaig estudiar ciències pures. O sigui, la majoria d'actors i actrius han fet lletres pures. Bueno, ara amb l'ESO tot això crec que és diferent, no?
0: Bueno, però ens...
1: Però els de la meva generació, la majoria feien lletres pures.
0: El Talup i el Cou ja entenem
1: això,
0: que funciona diferent.
1: Sí, això, diferent. I jo no, jo ciències pures, matemàtica, física, química, biologia. A mi m'agrada molt la biologia. La filosofia, també...
0: I quan surt això de la interpretació a la teva vida? Quina és la guspira?
1: O sigui, jo havia fet, tant a l'Esplai com a l'Institut, havia fet això, com a l'Esplai fèiem obres de teatre i m'agradava, m'ho passava bé. D'extraescolar a EGB ja n'havia fet una mica i la gent deia que se'm donava una mica bé, però tal. I a l'Institut jo vaig estudiar a BUP amb una actriu que es diu Mireia Xalà, que també
0: sí.
1: Suposo que la coneixeu, la Mireia, doncs anàvem junts a classe a BUP. I ella estava muntant amb unes quantes...
0: Però jo la Mireia la feia a Lleida, no sé per què.
1: És que no sé si té família a Lleida, ara no ho sé.
0: Per accent i tot.
1: Ah, sí? Potser té família a Lleida, no sé.
0: Amb accent i tot, sortia a lo cartanyà.
1: Ah, bueno, perquè a lo cartanyà el forçaven una mica l'accent.
0: Ah, es veu que no hi ha actors a Lleida, no?
1: Clar,
0: que han d'agafar de Barcelona a fer de Lleida tants.
1: Bueno, igual en té de família, ara no ho sé. Doncs la Mireia i jo anàvem junts a classe i llavors... li faltaven nois, perquè els nois d'aquella època no volien fer teatre. I ell va dir, jo sé que tu a les Playas has fet teatre, vinga, apunta't a fer l'obra amb mi. I llavors vam fer aquesta obra junts al Narcís Monturiol, a BUP, i llavors la rebuda de tota l'escola va ser com molt bona. Jo, de nota, després de la selectivitat, no vaig entrar ni a Medi Ambient, ni a Biologia, ni res, i vaig dir, va, vaig a provar això d'actor, que m'han dit que ho faig bé. Vaig fer les proves a l'institut, no em van agafar, però el cuc del teatre ja...
0: Ja estava aquí dins.
1: Sobretot va ser en aquella setmana de les proves a l'Institut del Teatre on vaig descobrir aquí un món que vaig dir, buah, jo això no ho vull deixar.
0: Jo t'ho preguntava perquè mirant el teu currículum, la primera cosa que fas, que posava allà, és Barrio Sésamo.
1: Sí, vaig fer personatges a Barrio Sésamo. A la Televisió Espanyola, però a Sant Cugat, feien capítols de Barrio Sésamo, i a vegades venia pues, això, un mag que feia coses amb un globus, o un personatge, un pallasso que no sé què, i vaig fer com 4 o 5 capítols.
0: Però de petit, petit, això?
1: Bueno, petit, no, igual ja tenia 20 i pico
0: anys. Ara, petit, no tenia res.
1: No, petit, no, jo ja et dic que jo de petit, no...
0: Que Barrio Sésamo associava això a principis dels...
1: No, va durar molts anys. Ja no era l'Epi, no estava l'Epi. Ja estava la Caponata, em sembla, no, o un altre blau que... Ai, qui ho feia, això, el Joan... Hòstia, no recordo. Però ja no estaven els clàssics, era un Barri Sésam...
0: Renovat,
1: que nosaltres ja no hem vist.
0: I el que queda clar, Xavi, és que tu al col·le eres l'último de la fila.

0: Todo el dia llovió, de l'último de la fila, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és un tema publicat l'any 1988, que això què, t'enganxa amb, què, 13 anyets?
1: Sí, just.
0: Et transporta a aquella època?
1: Sí, molt, no. L'último em porta directament a una època concreta. Sí que després el vaig escoltar amb joventut, però a l'Esplai, al Sant Joan d'Horta, que jo anava, o sigui, des dels 12, o sigui, això em porta dels 12 als 16, aquesta preadolescència.
0: Això era abans, ara la preadolescència és dels 10 als 11.
1: Sí, sí. En aquell... No, jo, als 12, mare meva, era molt nen, molt nen.
0: Un pipiolito, no?
1: Molt pipiolito, jo vaig trigar molt a fer el pas. I a part que tinc molts records de l'Esplai de que això que feien, ara no sé si funciona igual, que tu canviaves de nivell i tu eres el petit i estaves amb els grans d'aquell nivell. Després tu eres el gran del nivell, venien els petits, no? Anaves fent com així. Mm-hmm. I jo el meu record més d'aquesta música era quan jo era dels petits i veia els grans que cantaven aquestes cançons i no sé què, i tot era tan especial i jo m'ho mirava com...
0: Jo
1: vull estar aquí, jo vull ser ja... quasi un jove, no? Però, bueno, que ni ho eren ells, perquè tindrien 14 anys i jo 13, saps què vull dir? Però jo vaig trigar molt també a créixer i a tal, era com més petitet. I vaig triar el Todo el día llovió perquè ma germana, a l'època, que ella també li agradava molt l'último, ma germana és una mica més gran que jo, 2 anys i mig, quasi 3, i deia que aquesta cançó, la lletra, li recordava a mi de quan jo ja era una mica més gran, de quan jo era una mica més rebelde, amb el caillard, perquè la lletra aquesta és una mica de... no conformar-se, no?, amb les normes o amb lo convencional, no?, i atrevir-se a ser una mica més... I llavors sempre... Això m'encantava a mi, que m'ho digués ma germana, que
0: clar, que deia... Se t'omple el pit.
1: I llavors, perquè de l'último et podria triar moltes, o de los burros i los rápidos, eh? Vull dir que em va d'acompanyar molt i sí que els vaig escoltar. Els vaig escoltar molt, a l'último.
0: Que a la teva pubertat, tu estaves en una colla castellera o...?
1: No. Jo de colles castelleres tenia molt poc contacte. Sí que recordo amb un amic meu, el Lluís Rodríguez, que em va portar, ja fa molts anys, el primer cop que vaig anar a una diada, i reconec que vaig al·lucinar molt fortament. Va ser molt emotiu, era molt espectacular, però no vaig tenir un seguiment en el món de les colles castelleres. I arran de la sèrie d'En pubertat...
0: Sí, aquí has mamat.
1: Hem mamat molt, a part vam anar tant amb la colla de Gràcia com amb la de Sants, com evidentment els Minyons de Terrassa, que són els que ens han acompanyat. Vaig anar a practicar, vull dir que he fet castells, he après a fer petits pilars, torres, pinya, com col·locar-me...
0: Perquè el teu personatge és el Martí?
1: És president. O sigui,
0: president que president, no cap de colla.
1: Que no cap de colla.
0: Són coses molt diferents.
1: Sí. El president és una mica el director, el gestor, diguéssim, i el cap de colla és qui decideix qui puja al castell, com es fa, però clar, hi ha cap de pinya, hi ha cap de colla, hi ha cap de canalla.
0: Molta jerarquia aquí,
1: Hi ha molts càrrecs i tal, però alhora és un món molt horitzontal, també. És bastant fascinant el món dels castells. I llavors sí, arran de la sèrie, doncs, clar, n'he après, i he parlat tant amb presidents de colla com funciona, i clar... recordo un president, el de Sants, que em va ensenyar el seu WhatsApp, per exemple, i em va dir, busca la meva dona o filla. Havia de baixar 10 o 12 o 15 converses...
0: I dedicant la vida a això, no?
1: Són 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. I tota l'estona eren coses a la colla. Tota l'estona, 7 dies a la setmana, o sigui, és una dedicació més que la

0: feina i a vegades més que la família. El que passa que la família ja està dins de la colla. Llavors, però era escandalós. Vull dir, era... I no es cobra, ningú
1: sí,
0: cobra.
1: Sí, és per amor a... És per amor a la colla. Però seria el folclor.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hi ha algú que és una barreja perquè és artístic, és folclòric, és social, és comunitat... evidentment ja has de creure i t'ha d'agradar molt perquè són mínim, normalment van 3 dies a la setmana al vespre de 8 a 10 quan la gent ja ha acabat de treballar a les escoles van allà, o sigui,
1: sí, formar part de la teva vida,
0: formar part absolutament de la teva vida, i la gent que li agrada i està molt dintre és quasi una filosofia de vida, absolutament.
1: Que tornant a la teva pubertat o a la teva joventut, sí, ara ens deies, no? Fas les proves a l'institut, sí, no entres però et quedes ja dient jo vull fer això, i com tanta gent que no entra acaba el col·legi del teatre,
0: exacte,
1: que és la versió reduïda, sí,
0: exacte,
1: de l'institut.
0: Sí. I no pública,
1: exacte, però sí que et permet treballar perquè els horaris
0: sí, sí,
1: t'ho permeten.
0: Exacte.
1: I quan surts d'allà ja entres a la Cubana?
0: Just quan faig tercer de col·legi, diguéssim, ja m'agafa la Cubana. Però jo no deixo d'estudiar del tot. Jo vaig anar combinant les meves primeres feines i que vaig tenir sort en aquest aspecte, perquè abans d'acabar, teòricament, que són 3 o 4 anys... si agafes com un circuit normal del PAC del col·legi, i abans d'acabar ja entro a la Cubana per fer Me lo dijo Pérez, no sé si us en recordeu.
1: Telecinco,
0: Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca.
1: Bueno, en David Fernández,
0: no? Juan Rabonet...
1: Està aquella transició dels Corbachos,
0: sí,
1: Santis Millans, a aquesta nova generació on esteu vosaltres.
0: Sí, que ja hi era, el Santi, el José, encara hi eren, la Elira Anzo, la Cati Solivelles, o sigui, ja la gent antiga i els nous que arribem ens fusionem.
1: És on confluïu.
0: Sí, on confluïm el Me lo dijo Pérez, perquè ells encara estaven fent la gira de Cegada de Amor, llavors, mentre la Cegada de Amor encara estava viva, comença tot... Perquè el procés de Me lo dijo Pérez va ser increïble, eh? Vull dir, hauríeu de veure la nau que tenien de vestuari, de caracterització, com busquem els personatges amb pròtesis a la boca... Bueno, aquesta cosa tan cubana. Va ser fascinant. I, per tant, ens vam conèixer molts allà, que després molts hem anat tirant, mira, però això, el David Fernández, el Juan Rabonet, o tanta altra gent, hòstia, se fot tants anys, mare meva, Me lo dijo Pérez.
1: Ens fem grans, sí.
0: I ens fem grans. I jo vaig seguir combinant, eh? Col·legi i altres coses. Després vaig estudiar amb el Manuel Lillo, la Chiqui Berrondo, cursos més amb el Marc Martínez, o el Rigola, quan portava la Bienal de Venècia, doncs també de cop feies més cursos. Jo he anat intentant anar fent cursos, però sí que és veritat que un cop comences a treballar molta feina, ja, sobretot, treballes.
1: I després ja toca la companyia de Marta Carrasco, no? Sí. Que és el que comentàvem abans.
0: Sí.
1: Un actor barrejat entre ballarins, nominat al Premi Max,
0: sí,
1: a millor intèrpret, que aquest vas estar nominat i no el vas guanyar. Ara va haver-hi un premi que sí que vas estar nominat i el vas guanyar.
0: Quin?
1: El de Marit de la Júlia.
0: El Marit de la Júlia?

0: Com el viento de Pedro, amb la col·laboració de Santiago Auserón, sonant al llapis de memòria del Xavi Sáez, una cançó que et connecta a la Júlia, que ara deies la Júlia és la teva dona.
1: No, ja ho sé, però quan m'has dit un altre premi, diu, el marit de la Júlia està pensant en obres de teatre, perquè hi ha una obra de teatre, que és la senyoreta Júlia,
0: de
1: l'Steinberg, no? I dic, hòstia, jo aquesta obra la vaig fer, m'han donat un premi per això, i per això he dit, com?
0: I no, tant, el premi que tens és la teva Júlia.
1: I tant premi, el gordo de Navidad. Mare meva, sí, sí, i a part aquesta cançó, que va sonar al nostre casament, vaig enganyar a uns quants col·legues perquè la toquessin en directe. Llavors, just abans de la cerimònia, que a part també ens la va... O sigui, no, la cerimònia va ser abans de casar-nos legalment, per entendre'ns. Llavors vam fer tot un paripé de cerimònia on els col·legues també la van tocar en directe, va ser a part d'aquests casaments que surten tots rodons, i que va ser una festa com increïble, meravellosa, divertidíssima, i que va ser gràcies a la Júlia també que la vam fer, perquè jo era el típic senyor ranci que diu, jo no vull festes grosses.
0: L'actor tímid, l'actor... no?
1: Sí, jo sóc d'aquests que a mi tant l'aniversari com depèn quina festa on jo em poso al centre estic incòmode, i jo ja estic tot el dia a l'escenari o ja estic al centre, llavors amb lo privat sóc una mica ranci amb festes i tal, i realment això sí que li he agraït sempre i encara li dic de que verdaderament va ser una festa meravellosa, increïble, on va molar tant, portar amics i amigues a les dues bandes, famílies i tal, que sortís tot rodó, i va ser molt especial i molt maca, i llavors aquesta cançó, a part de que em vincula amb ella, perquè el de Pedro pues, ens va com juntar, igual que l'Into My Arms del Nick Cave o altres cançons, tenim moltes més cançons que ens uneixen, aquesta, com representa el dia del casament i que va ser tan bonic aquell dia, per això l'he triat, m'encanta escoltar-la. Part.
0: La Júlia també forma part del món teatral?
1: Ella és productora teatral, sí, sí.
0: És un món endogàmic,
1: sí,
0: aquest del teatre.
1: Però no és actriu, que és molt diferent. I llavors podem parlar de feina, però no estem tot el rato parlant de nosotros i de les interpretacions. Llavors podem parlar de la feina des de dues mirades diferents, i així ens enriquem mútuament, però a part els dos som molt, que tampoc parlem tot el dia de feina a casa. Mm-hmm. Vull dir, per sort també tenim les dues nenes que ens donen
0: guerra, batalla,
1: per parlar de moltes altres
0: I
1: coses.
0: I com us vau conèixer, Xavi?
1: Treballant.
0: A quina producció?
1: Amb Les morts amb mi, l'obra de teatre de l'Ivan Morales.
0: Sí, que va fer pel·lícula després.
1: Ella va entrar més tard, perquè la producció va ser com una coproducció amb la Beckett i tal, i després quan va haver-hi la gira de Les morts amb mi, ella va entrar en producció i allà va ser quan ens vam conèixer. I a poc a poc, pues, el roce hace el cariño, i fins ara.
0: I mira, dues filles.
1: Dues filles, i moltes bones cançons.
0: Doncs, Xavi, hem arribat al final del teu llapis de memòria.
1: Perfecte.
0: I ara et toca dir amb què, o triar, amb quina cançó tanquem.
1: Ah.
0: Podem tancar amb Master of Puppets, de
1: dura,
0: Metallica,
1: oh.
0: O Échale, échale, d'un grup que té un nom meravellós, com és Màrtires del Compàs.
1: Acabem amb els màrtires,
0: doncs
1: millor.
0: Doncs acabarem amb Échale, échale, de Màrtires del Compàs. I a mi em queda dir-te, Xavi Sáez, que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Pues el plaer ha sigut meu, m'ha encantat, no esperava que l'entrevista fos tan entretinguda i t'agraeixo molt que, mira, m'he desfogat aquí parlant de mi
0: una
1: tanta
0: meravella.
1: Estona. Meravella, meravella, gràcies, companys.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Sáez i Pol Llergo, un fitxatge nou que
1: un
0: hem
1: Sáez,
0: fet,
1: també.
0: A la tècnica.
1: Hola, Sáez.
0: Crec que és Sáez.
1: Sáez. A Saif, bueno, Saif
0: bueno,
1: i Saif.
0: Ara ho parleu vosaltres, que he de dir-li adéu als nostres oients, que tingueu molt bona tarda i recordeu que ens retrobem demà a partir de 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Us quedeu amb aquesta gent, amb Los Màrtires del Compàs. Mm.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
3: Castillo.
2: A veure, ens centrem una mica. Estaven aquí diumenge fent unes risses amb l'Oriol Postauler. Com estàs? Bon dia.
4: Ah, Maria, bon diumenge.
2: No
4: molt
2: ens distreguis,
4: bé.
2: Tu.
4: Ah, Maria.
2: Què tal? Com estàs?
4: Seguint el papa molt, molt, minut a minut. Estic tan entusiasmat amb el papa.
2: Sí.
4: I la mama, sobretot.
2: Mm. Olivia Rodrigo. Què, Olivia Rodrigo? I vas anar al final ahir?
3: No, no, hi vaig fer bondat.
2: El Primavera Sound, la gran artista sorpresa.
3: Sí, no. La veritat és que no me'n connecto tant amb ella, eh? Vull dir, m'hagués agradat veure-la, però ja vam fer la feina amb l'Addison Rae, amb la Pink Panthers, no?
2: Doncs ahir quan va fer, crec que a les 6 de la tarda, va fer un post. Sóc jo, la del concert sorpresa de l'última nit del Primavera Sound. Els fans van anar a esperar-la amb devoció, com qui espera el papa, Oriol Postolet.
4: Ah,
2: tu has esperat, has fet, o sigui, has esperat amb candeletes, no sé, l'arribada d'algun líder espiritual, em sembla que no, però algun artista, algun dramaturg d'aquests europeus que tant admires, aquí, algun actor,
4: no sóc gaire mitòman. No? Bueno, havia sigut bastant fan de la Björk, fa anys, havia anat a Bilbao a veure el Guggenheim, tal. Bueno, aquest setembre aniré a Londres a veure la Tilda Swinton fent teatre.
2: Què fa?
4: Fent teatre al Royal Court. I ja m'ho van regalar les entrades ja fa temps, i sí, el setembre bàsicament a veure la Tilda Swinton i altres coses.
2: Segur que preu mòdic de 300 pounds,
4: no
2: 400
4: no,
2: euros l'entrada.
4: No, és el Royal Court, que és com, no és musical, és un teatre tipus Beckett, vull dir que molt bé, molt bé.
2: Jo és a dir que espero amb aquestes candeletes una llegenda de Broadway de 77 anys, l'actriu Patti LuPone, que tu que ve a Barcelona, divendres que ve, tu al Tívoli.
4: Aquí al costat, jo ho vaig veure quan...
2: Estic entusiasmat.
4: No, a mi m'encanta també, però ho vaig veure quan ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure les noces de Figaro de la Marta Pazos. Llavors vaig veure que dic, hòstia, el 12 ve la Patti, per tant, me la
2: perdré. Mira, Marta Pazos que està... dirigirà, a veure si ho dic bé, dirigirà l'Òpera de Tres Rals, que és l'espectacle inaugural del Festival Grec i del Teatre Lliure. Amb dues institucions celebren 50 anys, mig segle. I qui està en el repartiment de l'Òpera de Tres Rals? Hola, Pablo Capuz.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Actor, i ara ja podem dir que dramaturg, també. Ja et podem posar l'etiqueta, eh?
5: Sí, vam estrenar Soham, o l'Ascenso del Rei Mendigo, aquest dijous dia 4 de juny, al Teatre Gaudí.
2: Un dia que mai oblidaràs. Ho dic perquè això és com un fill que estàs...
5: És un fill.
2: Estàs... El part ha durat quants anys, ha durat?
5: Doncs vaig començar a escriure el text a finals de 2021. Em trobava una època en què, com a actor, ja havia fet algun projecte, havia fet Marlesa Pereaude, etc. I no m'estaven sortint les proves, vull dir, portava desenes de càstings literal, eh? De no, segona fase, no, final, no.
2: O sigui, no et sortia feina.
5: No m'estava sortint feina.
2: Yeah.
5: El que passa és que, clar, això enganya molt, perquè hi havia la segona temporada de Marley, s'estrena a Movistar, al cap de 3 mesos s'estrena a Netflix. Havia fet una sèrie americana que es va estrenar després, llavors sembla que estiguis treballant molt, i en aquell moment no. I vaig començar a escriure aquest text pensant que ningú me'l pogués treure, no? Un niu on tornar i dir, això, encara que no em surtin les proves, no m'ho podrà treure mai ningú.
2: I aquí el tenim. Hem dit, a veure, què ha sortit aquí en la conversa? Ha sortit Olivia Rodrigo, ha sortit el papa, ha sortit Patti LuPone. Amb quin d'aquests tres personatges et quedaries?
5: Uf, Patti LuPone, jo crec.
2: Jo pensava, imagina't que el papa es colés la setmana que ve a Barcelona i tal, es colés al Teatre Gaudí.
5: No sé què li passaria, eh? Potser li agradaria i tot, eh?
2: És que, clar, aquí tenim un Crist, que és no binari, sí? I després tenim uns àngels que són força mal parlats. I a mi m'han recordat, jo que sé, Estrella del cabaret, eh? Una mica...
5: Totalment.
2: O sigui, el cap li faria una explosió nuclear.
5: Jo crec que potser em faré un story i no tornaria mai més a Barcelona, no?
2: A veure, però no... A veure, Soham o l'Ascenso del Rei Mendigo, la primera obra escrita, interpretada per Pablo Capuz, no és, o no va sobre l'Església, no és una crítica a l'Església, tot i que fas algunes referències, per cert, als capellans pederastes, petites però hi són en el text. Això va d'alguna altra cosa, va d'algú que arrossega una culpa i un dolor tan grans que vol...

0: Què vol en Fèlix, Pablo? Què vol el protagonista de Soham?
1: Em fa molta il·lusió escoltar aquesta música aquí en una entrevista. Em posa la pell de gallina, m'emociona molt.
0: Sona a l'obra. Després en parlarem al final, d'aquesta música.
1: El Fèlix el que vol és acudir a aquest ritual de l'autopurificació que capitaneja l'àngel Azàlia, que és l'àngel de la veritat, i el Fèlix porta arrossegant un fet que ha viscut fa un temps amb el que ja no pot conviure i decideix anar a aquest palau de l'autopurificació, un palau fictici. I l'àngel promet als creients que vagin al palau i entreguin tot el seu dolor, els hi promet una mort immediata i extraordinària ascendint al cel. Llavors aquest noi... Hi ha una frase que diu al principi que és, no sé si morir viu, que seria morir avui, ara mateix, que encara em queda una mica d'ànima, o viure mort, perquè ara mateix ja no té sentit per mi estar aquí. I ve a llevar-se la vida, bàsicament.
0: Tal qual. Ha patit molt. Està patint molt. Veiem un patiment que a dures penes pot arrossegar, o sigui, pot aguantar.
1: Sí. El ritual consisteix a treure's les seves cinc càrregues o ferides vitals, que s'explica molt ràpid a l'obra. Els primers 15 minuts és una mica què estic veient, què és això, sí, a què m'han convidat a veure.
0: Menys mal que ho has dit tu. és el que pensava, dic, a veure, un som, sisplau, què és aquest palau, què és aquest àngel?
1: Totalment, a partir del minut 15-20 jo crec que un ja comença a entendre de què va això i ens van donant en píldores aquest fet que li ha passat al Fèlix. I m'agrada màxim perquè a la gent jove crec que moltes vegades ens arriben propostes amb conflictes una mica banals, una mica superficials. I jo estic una mica cansat. Amb aquestes proves que t'he dit de fa anys que em van arribar diverses, estava una mica... No puc creure, a la gent jove li passen coses molt bèsties. Jo crec que a tothom d'aquí ens hauran passat coses molt heavies. Potser no arriben a un escenari a explicar-se en un teatre, però crec que no hem d'invalidar aquesta gent jove. I em fa... Per mi és el repte més gran que m'he posat fins ara com a actor i estic orgullós de posar-me jo per seguir avançant i creixent.
2: O sigui, tu estaves cansat de càstings allò de Chico conocía chica i coses d'aquestes de conflictes superficials. I una vas haver de ser tu el que va escriure una cosa allò en profunditat.
1: Jo em vaig escriure...
2: Perquè no te n'arribaven.
1: No me n'arribaven així. Vaig escriure el que m'agradaria que m'arribés a mi com a actor. Jo vull ser canal d'històries crues i jo crec que, doncs, si m'he d'escriure una cosa, vaig mirar els meus estalvis, els mesos que em quedaven d'atur, i vaig dir, he de fer alguna cosa per aprofitar aquest temps i crear-me la cosa que a mi m'agradaria, el projecte que a mi m'agradaria que m'arribés com a actor.
0: Però clar, per què aquest tema tant... Perquè en el rerefons de tot plegat hi ha la malaltia mental, hi ha... Els curadors, que no en parlem prou, no?, de la gent que acompanya persones que tenen certes dificultats. Clar, és un tema com molt profund. No sé si és una cosa, diguem, propera a tu o que coneix a través de la... No? Coneguts, amics, família, no ho sé.
1: Sí, m'han preguntat si era autobiogràfic. No és autobiogràfic,
0: no,
1: gràcies a l'univers.
0: Sí, menys mal.
1: No, evidentment. Sí que hi ha molts temes que m'interpel·len moltíssim. Per mi el suïcidi d'alguna forma m'ha quedat a prop al meu entorn també i volia ser canal d'una història com aquesta. I després tota la creativitat de l'Àngel Azàlia, les càrregues, el mandamento sagrado, vull dir, hi ha unes mogudes
0: per allà. Això d'on baixa, tio? Això ve, jo què sé, d'altres tradicions... religiós o simplement un exercici d'imaginació?
1: Hi ha moltes coses meves. Per mi a Soham hi ha alguna cosa de videojoc, de que has d'anar passant la fase, les cinc fases, fins a arribar al monstre final, no? Però a més vaig estar investigant, perquè al principi no era un àngel, era una deessa, i vaig començar a investigar i vaig veure que a Illinois, a Chicago, hi havia un ritual que feia gent que anaven a un bosc i començaven a decretar una oració en veu alta perquè... Amb els decrets se suposa que es crea una transformació energètica i pots alliberar una mica, autopurificar-te, no?, i intentar arribar a una condició espiritual similar als sants. I vaig dir, doncs fixa't que anem a agafar una mica això, sí. I vaig fer el meu mix.
0: Perquè creus en els àngels, tu?
1: He reaccionat
0: corporalment. És la primera vegada que faig aquesta pregunta i segurament és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, no?
1: Tinc fer moltes coses, no potser en la religió, però sí que crec que hi ha alguna cosa per allà.
0: Home, ara no sé si aquesta espiritualitat i aquesta religió que torna a estar de moda, n'hem parlat moltes vegades, no? Que si la Lux, que si Rosalía...
1: Totalment.
0: No sé, aquests nous deixebles, doncs seria un bon públic també per l'obra, no? Vull dir que...
1: Sí,
0: dic jo, no?
1: Podria ser-ho.
0: Podria una connexió més fàcil i més senzilla, no?
1: Al final es parla de l'Església, com deies, però no va de la religió. La religió és un vector per explicar una història, no? però sí, estic molt content. És una proposta molt corporal, molt emocional, molt vocal. Jo acabo baldat, però estic molt content. Em fa una mica de mal al cos, però...
0: Bueno, i fins i tot ens ensenyaves una ferida de guerra.
1: Sí, tinc aquí, pels oients que no ens puguin veure, tinc
0: bueno, sí, ara
1: una petita
0: la càmera,
1: ferida.
0: Aquí.
1: No, d'assajar fa 10 dies em vaig amb una fricció amb el terra, em va fer una ferida petita, i després aquesta ferida va començar a evolucionar, em va sortir una ampolla, vaig a l'hospital perquè em començava a fer mal l'ull, i em van dir que se m'havia infectat i que m'estava pujant la infecció a l'ull, i això no t'ho he dit abans, però em va atendre a la consulta una companya meva de medicina, perquè jo vaig fer 2 anys de medicina en el seu moment,
3: Hosti,
1: i va ser un retrobament bonic. Sí, i em va dir, però com tu has fet? I jo, bueno... No, a veure, o sigui, estic assajant una obra de teatre, hi ha un àngel, bueno... I va ser molt maco, això, sí.
0: Sí, sí. Exercici físic important el que fas, perquè jo bueno, veia una barreja entre contorsionista de circ i practicant top de ioga. No? Perquè, clar, ho hem de dir, que tu fas de protagonista, fas en Fèlix, i també fas, gairebé a la vegada, a l'Àngel, que
1: sí.
0: Clar, necessiten... Són dos registres absolutament diferents. No?
1: Sí, l'Àngel, a més, cada vegada que parla, adopta una posició corporal diferent. Això és una mica un mini-spoiler, però no passa res. I, clar, sí, és molt, molt exigent... escalfo molt. L'Àgata és una directora esplèndida, amb un ull afiladíssim i és molt física, i em va dir bueno, haver elegit otra directora no tan física, no? I vaig dir, no, perfecte, m'encanta, jo ho gaudeixo molt. I després hi ha tot un tema de l'exorcisar aquesta cosa que porta, aquest dolor que porta dins, que va molt amb el ritme de processó de la música.
0: Àgata Casanovas, directora de Dirty Boys, la vas veure?
1: Increïble.
4: Sí,
0: Oriol.
4: Sí, sí. També m'agrada molt...
0: De Gerard Guix, ens va encantar aquí.
4: El que deia el Pablo... Ara fa un moment que després de fer això, sèries, cines, tal, que el teatre, i sobretot quan tens un projecte propi i tan únic, vull dir que només... Jo no l'he vist encara, veurem si el puc veure la setmana que ve, però vull dir que el teatre és el lloc per explorar també per un creador, un actor, un dramaturg, fer la seva marcianada més gran, perquè, no? Ja és, i també és prou difícil, perquè al teatre de vegades també trobem productes que són molt televisius, o molt que sembla una sitcom, que dius, bueno, està bé, però... Jo crec que no, un lloc com el teatre et permet... explorar això i més.
1: Sí, jo crec que en aquest cas, crec, amb tota la humilitat del món, crec que és un bon exercici teatral, crec que, bueno, tu l'has vist, Màxim, i crec que hi ha una proposta poc convencional que jo estic molt orgullós, la veritat, i sí, és un fill per mi, és el més proper a tenir una criatura biològica creada per mi i porto molts anys pensant en això, i costa molt. M'he adonat aquí entre escriure l'obra, que et veus a casa teva amb una làmpada, amb un full en blanc. Després, una vegada tens el text, presentar-te a convocatòries, residències, convèncer l'equip amb qui vols treballar, després actuar-la, no? Canviar el barret de productor, perquè l'he produït jo amb una mica una forma precaritzada, la veritat, però hi ha molts barrets que has d'anar compaginant i jo mai m'he sentit més poderós que amb aquesta obra de teatre, amb la meva vida.
0: Doncs això, Pablo Capuzzi, deixa la pell a Souham, i una mica, la veu, també.
2: Adéu.

0: me cansado.
1: Només et saps aquesta d'Encetangana o podries anar...
2: No, en sé alguna més, en sé alguna més. Sí, hi ha un moment a l'obra que l'Àngel Azaria li diu que com no està alliberant el seu dolor, li proposa cantar, no? I que l'Àngel és molt fan del Encetangana i que si vol pujar a punts que li canti alguna cançó del Encetangana.
1: I tu has practicat això també, d'alliberar-te arrencant-te a cantar qualsevol cosa?
2: No, soc molt tímid jo, sí? A mi em costa moltíssim.
1: Sí, el karaoke no el treballem.
2: Ho passo fatal.
3: Un altre actor tímid? Quants actors tímids coneixem?
4: Molts, moltíssims, sí. La majoria.
2: Però de debò, jo vaig a un karaoke amb amics i a part, perquè aquí hi ha la cosa aquesta de l'ego de, i si algú ha vist alguna cosa que he fet i diuen, és aquest noi, és el de no sé... Ho passo fatal, a mi em fa molta vergonya. I això és una caca, amb perdó de l'expressió, perquè et limita molt, et talla molt, i em sap greu això.
3: Bueno, per cert, hi ha un artista, una cantant, que té molt més pes dramàtic que no pas Encetangana a l'obra, que és Madonna. Madonna. Que estic fent spoiler? Una mica, sí. Doncs ja està, passem de pregunta. Bueno, a Madonna li ha interessat molt l'espiritualitat des de sempre, sí. I ella ha fet molts mantres en la seva vida. Clar, Soham, heu de buscar-ho, sí. A la seva internet. Soham també és un mantra.
2: És un mantra.
3: Què significa? Per què es fa servir, això?
2: És un mantra, és un decret que es fa en veu alta i que, com dèiem abans d'aquell ritual, es crea com una energia interna que se suposa que estableix un canvi en tu, no? Al repetir-ho constantment. És la vibració i alliberar la ment. Significa mantra. Mantra, Soham, en concret vol dir jo sóc això o jo sóc el que sóc, que és una acceptació que el protagonista ha de portar-se amb ell mateix. Ha d'acceptar el que ha passat, el que està succeint per poder alliberar el seu dolor i superar el ritual.
3: I ara aquesta música que ens has fet, o he pogut, o m'has fet descobrir, que jo no sabia que existissin aquestes bandes que posen les bandes sonores de les processons, com l'agrupació musical Làgrimes de Dolores de San Fernando, Cádiz.

0: Bueno, doncs com les músiques de les processons de Sant Fernando Càdiz acaben en el Teatre Gaudí?
1: Doncs mira, la meva mare és de Conca, d'un poble molt petit, de 100 persones a l'hivern. I...
0: Com es diu el poble? A mi m'agrada saber els noms dels pobles.
1: Alarcón.
0: Vinga, Alarcón-Conca.
1: Alarcón-Conca. I fa molts anys, quan era petit, em van portar una processó a un poble del costat, més gran, i em va flipar, vaig fascinar, em va fer molta por, de fet, en aquell moment, perquè veiem aquella gent flagelant-se amb aquells barrets puntiaguts i vaig dir, no sé què és això, perquè m'estan portant aquí, no? Però és una música que sempre m'ha connectat molt i em parla del sacrifici, de la lluita, de l'adoració per després patir, sofrir i acabar, bueno, executat, no? Que d'alguna forma és el ritual que el Fèlix està intentant fer. Llavors, per mi és la lluita del guerrer i la música ens acompanya molt en aquesta obra i estic flipant d'escoltar una ràdio, una música de processó,
0: no, jo,
1: i de parlar d'aquest projecte, o sigui, estic molt emocionat.
0: I jo de posar-la, tu. I, escolta'm, ja que anem acabant, què diferent aquesta interpretació que la que feies de Mamen Mayo, la sèrie amb Sílvia Abril, de l'Edu Sola, que ens vas presentar aquí al Tot és Comèdia. Què ha passat? Què passa amb la segona temporada?
1: Doncs preguntem-ho a...
0: Sky Showtime,
1: a Sky, no? Showtime, a Nostromo, la productora, sí que tenen moltes ganes de seguir fent-la. No sé què passarà, jo crec que tot el repartiment estem encantats amb la sèrie, ens encantaria. Jo, per mi, la rodaria començaria demà passat, encara que no tingués aquí jo. És que m'encanta, va ser el rodatge que més he gaudit de la meva vida, amb la Sílvia, que és una bèstia, amb la Mona Martínez, que acaba de guanyar un Max... per Los Nuestros de la Lucía Carballal. He après moltíssim i l'Edu Sola és una de les millors persones que he conegut en aquesta professió mai. I estic molt content, que va venir a veure la funció, també.
0: Sí, sí, vam coincidir allà. Érem veïns de fila, sí. I el que dèiem, en Pablo participarà en aquesta obra inaugural del Grec, que també tenim moltes ganes. Com estan anant els assajos,
1: doncs molt bé,
0: de l'òpera dels Tres Rals?
1: M'agrada molt perquè són dues funcions molt diferents. L'òpera de Tres Rals és una supercoproducció de teatre grec amb teatre lliure, ho porta la Marta Pazos, també una directora molt maca, amb una visió increïble. El cap li funciona com un satèl·lit, va rapidíssim, i a més fa molta cura, com et deia abans. Jo em recordo sortir dels assajos, són persones, un grup molt heterogeni, cadascú ve del seu pare, de la seva mare, i la Marta sempre s'encarrega de fer-te sentir bé. I em venia molt de gust, també. Som 12 intèrprets, a Soham estic jo sol. Em venia molt de gust parlar amb algú i que algú em digués una rèplica, no? La veritat. Perquè és un procés molt solitari, un monòleg. Jo tinc ganes de fer un drama familiar, de fer un sopar, de seure, i he gaudit molt, estem gaudint molt. Comencem el 15 de juny, tornem a assajos, el dia després d'acabar Soham, i ja estrenem 10 dies després, o sigui que ja és aquí.
0: Doncs això, fins al 14 de juny al Teatre Gaudí, Soham o l'Ascenso del Rei Mendigo, de Pablo Capuz. Gràcies, Pablo.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molta sort. Oriol, ens quedem amb tu, eh?
2: Molt bé.
0: Que hi ha molta teca als escenaris.
2: Una mica de teca als escenaris
0: catalans, eh? Vinga, de seguida.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és Comèdia. Amb Màxim Castillo.
4: It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.

0: Oriol Puigdoler, doncs això, poca, molta. Clar, és una època ara que s'està acabant la temporada.
1: És que el juny és una època una mica rara, perquè és una època tranquil·la, perquè s'acaben a Barcelona molts espectacles i és com la calma abans de la tempesta, perquè abans del grec, que és això, la bogeria màxima, clar, hi ha molts, la majoria de teatres de Barcelona estan acabant temporada, llavors és tranquil·let, una mica tranquil·let.
0: Molt bé, per quins teatres estàs mogut aquesta setmana?
1: Mira, he anat a un teatre petit, com el Tantarantana, i a més a l'Àtic, que és la sala de dalt, la més petita, i he anat al Teatre Nacional, a la sala gran, que és la més gran.
0: Doncs vinga, comencem pel petit. Qui és aquest noi? Qui és aquest senyor?
1: Aquesta artista...
0: Perdó, aquesta?
1: La Mazorra.
0: Aquesta.
1: Val. Abans, antigament coneguda com Juan Pablo Mazorra, però des d'aquest espectacle almenys, o almenys anar a tota la web, programes de mai i tal, és artista, creadora, Mazorra, mexicana, però que és a Barcelona des de l'any 2015, vull dir que ja fa més de 10 anys, i aquí està fent un cabaret mexicà a l'Àtic del Tantarantana. Heu estat a Mèxic, vosaltres?
0: No, però al Tantarantana sí.
1: Tantarantana sí. Si us dic Mèxic...
0: Sí, Mèxic.
1: Mèxic, sí, perquè els mexicans diuen México, no México. I tots els catalans exiliats, vells exiliats, tots diuen Mèxic.
2: Mèxic.
1: Sí. Això m'ho he dit des d'un cop.
0: A Mèxic.
1: Sí. Si us dic Mèxic, què penseu?
0: Olvido cara, Alaska.
1: Bueno, per què? Molt bé, què més?
2: Menjar bo, no?
0: Sí, picant, els tòpics, anem als tòpics.
1: És una mica tòpic, i llavors la Mazorra juga molt bé amb aquests tòpics, perquè és un espectacle molt cabaretero, és ella sola, one woman
0: show. És que no has dit el títol encara.
1: Ah, perdó, que el títol és molt bo.
0: Home.
1: Quería ser maricón, pero nací sudaca. Quería ser maricón, pero nací sudaca. El títol és boníssim. I llavors això, fa un repàs per la seva vida, Mèxic. Ara, quan parlàvem amb el Pablo Caput, aquesta cosa de la religió, les processons, també hi apareix molt, perquè la seva mare era molt religiosa, anava molt a missa. L'escenografia, que per ser l'Àtic del Tantarantana està molt bé, hi ha, evidentment, la verge, les flors, les banderetes d'aquestes de colors mexicanes. I llavors comença com una processó. La Mazorra arriba com una verge, amb un mantell, una corona de tal, i es nota que va estar 5 anys als Joglars, imagina't, que també domina molt tant la cosa física, la veu, i llavors aquest toca baratero, perquè és un repàs de la seva vida i de com aquesta arribada a Barcelona, que és una mica un sexili, no? Un sexili pot passar de Torelló a Barcelona o de Mèxic a Barcelona, perquè és quan els dissidències sexuals o qualsevol tipus pues, busquen un lloc més gran. I també
0: segur.
1: I llavors parla de la seva... d'aquest cruzar el charco, i també és molt interessant que hi ha un moment que llegeix fragments del seu diari quan va arribar a Barcelona el 2015. I com va definint, no?, Barcelona i Europa. Diu, Europa és un lloc molt net, molt segur, que vas pel carrer i no t'atraquen. I el públic, hi havia gent del públic que deia com, dius, bueno, comparat amb Mèxic, tal. Diu, quan vaig arribar pensava que tots els catalans eren gais. Perquè, perquè parla molt de la masculinitat, i que a Mèxic la masculinitat és una cosa molt... molt marcada, i és un país molt més masclista que aquí, i llavors aquí li semblava que tots els catalans eren gais, perquè això, el cambret deia, què tal, guapo, què vols, que et poso rei, aquestes coses. I llavors també està molt bé, perquè això sona des de Kylie Minogue o Robbie Williams, o també apareix el Pancho Villa, l'Emiliano Zapata, es parla de la Revolució Mexicana, es parla de... bueno, com això, la relació amb la família o amb una mare que està a l'altra banda de l'oceà és difícil de portar des d'aquí, però alhora també és un cabaret molt divertit i, a més, amb molta bona interacció, on la Mazorra també pots preguntar en el públic heterosexual a la sala, que també n'hi ha una mica, doncs quan hi ha termes que no coneixen, tipus poppers o grinder, doncs els explica, com feia el Guillem Clua a Smiley.
2: Molt bona instrucció.
1: Per tant, jo el recomano, ho vaig passar molt bé. Està a l'Àtic de Tantarantana, que és un espai quinal.
0: Fins quan?
1: Fins al 22 de juny. I hi ha dos dies que fan col·loquis, això, sobre el sexili, sobre l'activisme, perquè, bueno, també parla, clar, de diferents... camps que la travessen, com això, el racisme o la xenofòbia que ha patit o que ha pogut patir a Barcelona, l'exotització que també pateixen els llatins o els mexicans, i alhora, bueno, aquesta cosa, hem de fer la revolució, però hem de fer la revolució totes, les pobres, les putes, les migrants, les trans i totes. Oh. Per tant, molt recomanable.
0: Quería ser maricón, pero nací sudaca.

0: Saps allò que vas a veure una cosa que tens moltes, moltes, moltes, moltes ganes i surts?
1: Sí, sí.
0: Com mig decebut.
1: Sí, sí.
0: Et va passar.
1: Em va passar. Ah, dic, ho dius per tu o per mi?
0: No, per tu, per tu, per tu.
1: Em va passar, em va passar.
0: Ara està fent acting.
1: No, ja ho sé, és que ets molt bon actor, Màxim.
0: Gràcies.
1: Em va passar, em va passar.
0: Premi Max per en Max, home.
1: Premi Max, ara després en parlarem. Aviam, Speeping Tom, Speeping Tom. Us sonen els Peeping Tom?
0: Sí, home.
1: És com un dels emblemes...
0: Gran companyia europea, no?
1: Dels emblemes d'això que hem dit teatre-dansa o dansa-teatre, Tanztheater, en alemany, la Pina Bausch, com a gran creadora, que no és que s'ho inventés, però bueno, això, aquesta cosa que a mi m'interessa molt, perquè no cal separar tant les disciplines, i són espectacles molt teatrals, però alhora molt de dansa, dansa-teatre. Companyia belga amb nom anglès, Peeping Tom, formada per un francès, Frank Chartier, i una argentina, Gabriela Carrizo, vull dir, sembla ja un acudit. I des de l'any 2000, i des de Brussel·les, que hem de dir que Bèlgica i Brussel·les i Holanda, com que són països que creuen molt en la seva cultura, l'exporten per tot arreu, però més, i donen molta pasta, vull dir, són compatriotes del Jan Lauwers, del Fabre i tal, doncs ja els hem vist bastant aquí a Barcelona, el grec, sobretot, el lliure, el mercat de les flors, el teatre grec, amb uns espectacles que són molt... visualment fascinants, inquietants, semblen mons del David Lynch o del Salvador Dalí, una mena de cosa hiperrealista, perquè llavors passen coses una mica estranyes. Però he de dir que els últims espectacles que els he vist cada cop m'agraden menys.
2: Oh.
1: Jo no sé si és des de la seva aliança amb el TDC.
0: A veure, Frank, Gabriela...
1: Bueno, perquè també es van separar, coses que passen, perquè era parella artística i sentimental, es van separar...
0: Bueno, poder
1: i ara ja signen, no?, els espectacles per separat. L'espectacle anterior que havíem vist, el TNC, amb un títol impossible i horrible, perquè eren unes coordenades llarguíssimes d'una illa al mig de l'oceà, el va dirigir ell. Era sobre la crisi del creador, hi havia un gran vaixell embarrancat allà sobre un mar de gel, però part de la crisi del creador era sobre la crisi de l'home de mitjana edat, tal. Ara ella, la Gabriela Carrizo, ens presenta aquest espectacle que es diu Cròniques, que vam sortir de l'estrena dijous al TNC, tots una mica com... xof, també perquè plovia fora i vam estar amb el paraigües. És a dir, d'aquests espectacles que dius, vale, visualment, estèticament, mola, tens 5 intèrprets estupendos, 5 homes, ja, és que ja no ballen. Són aquestes companyies de dansa que ja no ballen. Mm. En aquesta no hi ha text, perquè a l'anterior hi havia molt text, aquí ja no hi ha text, però són una sèrie de seqüències, imatges, que la pròpia creadora, en el programa Demà, que cita a Borges i després escriu un text que, mira, us el deixo, que és molt curt, bueno, un trosset del text. Va. 5 figures estan atrapades en un laberint temporal, mutant i col·lidint en el seu intent de desafiar la immortalitat. La seva existència transcorre en un vast paisatge sulfúric que es desplega en una sèrie de cròniques. En aquest paisatge, és aquest paisatge un terreny fèrtil per a noves creacions o bé està fet de restes del que alguna vegada va existir? Clar, amb aquesta excusa és una mica de coses que passen.
2: Ai, no sé. On anem a parar?
1: On anem a parar? Sí. Aviam, hi ha imatges interessants. Una mica jo vaig pensar en Luis Buñuel, perquè hi ha un moment que els personatges, tipus, sembla que vagi, no sap si és una sotana o si són més asiàtics, juguen una mica de mini partit de futbol amb una mà tallada. Hi ha un cau del cel, una impressora, que és també una fotocopiadora. Hi ha pintura, perquè és un taller de pintura. Pots veure imatges com de... Jo almenys el que em vaig imaginar, una mena de colonitzadors, potser espanyols, perquè sembla que portin aquella mena de barret com de ferro que portava el Quijote. Sí, sí. Veus també com uns asiàtics. Però vam sortir tots una mica dient, no sé què ens volien explicar aquesta gent. Però què passa? Quan és companyia internacional, aplaudim més, evidentment.
2: Ai, perquè, ai, ai,
1: Manel, no quedéssim com uns pagesos, aplaudeix Manel perquè això. I llavors... Però no sé.
0: Bueno, escolta, jo què sé, que faci... Que la gent hi vagi.
1: Sala gran, que està plena, o quasi plena, perquè
0: forma
1: part de l'abonament del Teatre Nacional, és l'últim espectacle de la sala gran del TNC, a més de l'era Portacelli, abans del grec, perquè després ja... I estarà 2 setmanes a la sala gran i està quasi exaurit.
0: Espera, m'interessa, quan sabrem el...
1: Mira, l'altre dia m'ho va dir una molt bona font...
0: del concurs per triar nova direcció del Teatre Nacional de Catalunya...
1: Una molt bona font, que jo tinc fonts a tot arreu, i talps...
0: Una bona font lluminosa et va dir...
1: Exacte, em va dir que sabrem qui serà el pròxim director...
0: O directora.
1: No, director, perquè són 3 directors finalistes, 3 homos... Ho sabrem el dijous 18 de juny.
0: Per tant,
1: el dijous 18 de juny ho sabrem.
0: Bé.
1: I llavors, l'altre dia que parlaves dels mags... Ai... Sí, l'altre dia que parlaves dels Max.
0: L'altre dia va ser ahir.
1: L'altre dia era ahir.
0: Sí, home, que vam enxampar la Victòria Spumberg a la presentació
1: sí, a la que
0: de la nova temporada de la sala Beckett.
1: No, que parlant del TNC, mira, la Portacelli, sin quererlo ni beberlo, però mira, molt bé, que la temporada que ve tindrà dos espectacles amb diversos premis Max, perquè, per una banda, la reposició de la tercera fuga, que va guanyar 3 Max, no? A la millor autoria teatral, per la Victòria Spumberg i l'Albert Pijual, el millor actor pel Tom Vieira, que he de dir que l'altre dia me'l vaig creuar pel carrer, pel Born, i vaig dir, ep, adéu, enhorabona pel premi, va fer, no sé com, molt maco, i el millor repartiment, que trobo que és una categoria molt justa, molt encertada, i que per un muntatge com la tercera fuga, que guanyessin el millor repartiment està molt bé. I també, dins del TNC, la pròxima temporada, tindrem un espectacle que es diu Gota, del Xema Muñoz, que va guanyar el Max a millor espectacle de carrer, que és una peça de teatre visual i màgia deliciosa que vaig veure a Tàrrega, que és molt bonica i que estarà també al TNC.

0: Bueno, doncs, ja està. Ahir en Pepe Zapata, quants espectacles va comprar? Tenia entrades per com...
1: Calendari ple.
0: No sé si una quinzena o 20 espectacles.
2: Jo, mira, n'hi ha un parell del Grec.
0: Del Grec, ah, sí, parlo del Grec.
2: Sí, sí, del Grec. Eh? Jo, mira, almenys el Helicali de llevar-me a les 4 del matí, de la matinada, i la... L'Ofèlia's Got Talent, aquest espectacle de la Florentina Holzinger, ja el vaig veure a Berlín. Potser repeteixo, però bueno, prioritzar altres coses. Però n'hi ha alguns que els he vist.
1: Va, que amb aquests ens hi veurem, doncs.
2: Sí, sí, no, amb el Lidl no repetiré, ja et dic jo. Ja em vaig llevar.
0: Ja vas fer l'esforç.
2: Ja vaig anar allà a Salt i ens hem despertat a quarts de 4 per ser allà a quarts de 5, que dius molt bé, però potser no calia començar tant d'hora. Però bé.
0: Doncs vinga, Oriol Puigtauler, abans del Grec, suposo que ens parem per aquí, per la ràdio.
2: Sí, Sant Joan, la Revetlla...
0: Sí, alguna cosa farem.
2: Clar, no sé, sí, sí.
0: Sí, home, sí, aquí estarem. Gràcies, Oriol.
2: A tu, a vosaltres.
0: Que acabis de passar un bon diumenge.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: A la 1:37, aquí a la cadena Ser i Ser Catalunya, i aquesta setmana ens van convidar a Muntanyola, a Osona,
2: a la
1: terra, Clàudia, un dels veïns més il·lustres d'aquelles terres, i n'hi ha uns quants de veïns a Muntanyola il·lustres.
2: Sí. Entre en Montero, d'Oques Grasses, en Peyu i en Jan dels Catarres, bueno, fem una, un bon triplet.
1: Bueno, i el quart del grup, que és... Bueno, tots aquests han vingut de fora, allà al poble, però el que és d'allà és nascut i s'hi ha criat, és el poeta, escriptor i baixista del grup Obeses, Jaume Coll Mariner, que ha guanyat el premi de poesia més important de les lletres catalanes, que és el Carles Riba. I ens vam citar per conèixer-lo, per conèixer sobretot l'entorn tan present en els seus versos, a la casa familiar, a la Masia. Quines vistes, eh? Quines vistes. Si ens hi voleu acompanyar...

0: Ara som a la galeria d'aquí a casa meu i el que veiem és, a primer pla, hi ha l'església de Sant Quirze Santa Julita. A darrere es veu com la plana, més o menys, enrere aquí, tota una sèrie de colzes, doncs, com sobre la plana, i al final es veuen els Pirineus, i ara avui, que fa bon dia, doncs, es veu també el Canigó. I perquè al voltant es veu tot de cases d'aquí a Muntanyola, es veuen també totes les muntanyoles de Muntanyola, algun campot aquí que acaben de treballar, i aquí baix es veu el paller, i aquí baix també una mica d'era que hi havia, i sí, sí.
1: Tu no t'agrada que et diguin poeta de la natura, no? Però sense tot aquest verd, segurament no hi hauria la poesia, no? Sense Muntanyola.
0: Hi ha la cosa de l'etiqueta de poeta de la natura, que és una etiqueta molt, molt anglesa, molt americana, que és una etiqueta que comporta una certa militància. Com a tema, fins i tot té una certa, fins i tot una vinculació ecologista, una vinculació a això. A mi és una mena de poesia que m'interessa moltíssim, però que tampoc penso que estigui escrivint des d'aquest lloc. Evidentment que la meva poesia, no és que no s'entengui, però s'entén més segurament en aquest entorn, perquè és l'entorn on he escrit, i és l'entorn, diguem-ne, que en el fons fa de taló de fons dels poemes. Però els meus poemes no són un poema sobre, no sé, sobre Sant Sebastià, que es veu d'aquí, no és un poema sobre el Canigó, no és un poema sobre l'església de Sant Quirze Santa Julita, no és un poema sobre aquest lloc, sinó que aquest lloc és el marc en el qual els poemes es desenvolupen, i el marc en el qual el meu pensament sobre les coses del món també pot emergir d'una manera més natural i que, a més a més, per dir-ho així, més sincera.
1: El cirerer, no? Jo em preguntava on tindrà el cirerer i si tindrà encara l'escala allà arremblada al tronc.
0: Sí, bueno, la setmana passada vam collir les cires d'aquest any, i deu haver l'escala de la setmana passada, no pas de fa dos o tres anys, que és l'escala del poema que cobra el llibre. Sí, sí, precisament, si voleu, és aquí, al costat dels gossos.
2: També podem saludar els gossos, ara que ho dius.
0: Els gossos, sí,
2: aquests també surten els poemes.
0: Sí, ja en cito, que l'heu vist aquí, que és el gos d'un dels poemes del final. També hi ha en Xot, que és el gos, diguem-ne, com a entitat que apareix, que és, diguem-ne, per dir-ho malament, el meu gos. Que és aquest muntanya del Pirineu que heu vist aparcant. Sí, sí, hi ha tot de coses que van aparquent, i el cirerer és això, aquí baix, vull dir que hi anem després. És el poema que obre el llibre i que fa una mica de pòrtic d'alguns dels temes principals. El lloc, com a punt de partida d'un pensament, d'una manera de viure, d'una manera de mirar el món, si volem. I llavors també una idea que a mi m'interessa molt, com veiem les coses i què són les coses. Aquesta diferència entre com nosaltres entenem el món i com el món, de fet, és. I, si vol, això, llegeixo el poema que es diu Baixar a collir cireres, que és el que obre el llibre, diu. Encara hi ha l'escala entre les branques, que mira cap al cel, no sé per què. Mon pare va deixar-li fa molts mesos, quan era estiu, i ahir va glaçar. Vam collir més cireres en un dia de les que havíem collit mai. Havia fet prou calor perquè cresquessin bé i la mica de fred justa perquè les vespes no hi vinguessin a fer mal. Semblaven fetes per donar. N'hi havia uns 5 cistells. I el diumenge següent crec que no en van collir ni una dotzena. Després hi vam tornar cada setmana, enduts per un desig que se'ns feia esma. Però res, massa cireres, ara ho veig. La glòria d'un matí que se'ns feia agra. Avui hem anat a baix, no sé per què, i encara hi ha l'escala entre les branques, que mira amunt, potser una mica torta. Voldria que volgués dir alguna cosa.
1: A mi el que m'ha agradat de la teva poesia o d'aquest llibre, com les fulles, és com, com ho diria, com aconsegueixes aturar el temps. I et poses, o el lector, o jo, com a lector, em poso en modo contemplació. A mi m'ha donat una pau.
0: No és tant buscar aquest estat, diguem-ne, de pau espiritual. No és això, però sí que hi ha la idea de com les maneres diferents de percebre el temps xoquen entre elles, també. Hi ha el temps, diguem-ne, de les persones, que és un temps lineal, que és que neixes fins que mors, però llavors hi ha el temps de les estacions, que és un temps que és absolutament circular, i tot això va creant unes capes de comprensió del temps. I llavors hi ha la cosa que la literatura, els poemes, el que fa és això que deies tu, és fer una mica de pas enrere en aquest moment concret, que un cop ha passat ja no hi pots tornar. Fer el gest d'intentar-lo reviure.
1: A veure, guanyador del Carles Ribas de poesia, que són paraules majores, diries que tens el rècord mundial de brevetat en un discurs?
0: Pot ser, no ho sé, no.
1: Vas dir?
0: Gràcies i res, saludar a mons pares, a mes germanes, i a la Cata i en Pere, i res, som-hi. Perquè bé, hi ha la cosa que els discursos s'han de saber fer i s'han de voler fer, per dir-ho així. En Carles Rabassa és una persona que sap fer els discursos, sap
1: guanyador del Premi Sant Jordi en Prometeu.
0: Sí, sí. I ell mateix, diguem-ne, té un discurs polític construït de cara en fora que és molt potent i que el sap transmetre aquesta potència i sap que agafi sentit. Jo, evidentment, vaig pensar, ostres, potser pots dir alguna cosa. Però, afigurant-me en aquell moment, no sabia veure res que funcionés. I vaig dir, millor fer això i no molestar gaire. Vull dir...
2: No volies anar a fer una xapa, no... que ningú t'havia demanat que algú s'ho prenen així.
1: Però espera, què t'hagués agradat dir?
0: Les reivindicacions d'en Carles Rabassa me les faig absolutament meves. A favor d'una politització institucional del català que no s'està fent, a favor de...
2: Que va incomodar a molts dels qui hi havia allà al públic.
0: A favor d'això, de la llengua i de la cultura catalanes com a pròpies d'un lloc que és Catalunya, que és una cosa molt senzilla, però que molts cops no sembla tan evident.
2: Que aquí vas dir, clar, en Pere, però ara et faltaria en Martí.
0: Ara faltaria en Martí, sí, sí.
2: Ara has estat pare per segona vegada.
0: Sí, de fer un meset.
2: Sí, sí, sí, sí. Que en ell també li hauràs de llegir algun poema, no?
0: Sí, ja surt una mica en un poema, Hi ha una segona part del llibre que és com més íntima, que està dedicada a això, a la Càtia i en Pere, que és la meva parella i el meu fill, i llavors acaba amb abans d'un poema d'aniversari, que és una ximpleria que em va fer gràcia d'incloure el llibre, n'hi ha un que es diu Hi ha una casa, que és aquest moment de... Hi ha alguna cosa més que vol sortir al món, i això.
1: La Maria del Mar Bonet ens deia l'altre dia que amb ella la poesia l'ajuda a viure. A tu la poesia et fa servei, en quin sentit et fa servei?
0: Suposo, una manera de dir-ho és així, em serveix per viure, perquè em serveix per encarar la meva vida cap a unes coses, per tenir un objectiu de cada dia, m'agrada fer això, per tant ho faig, però també per pensar, em serveix per pensar i perquè llegint altra gent doncs m'ajudin a pensar en mi.
1: Doncs podem anar al lloc on escrius poesia?
0: Val,
1: sí?
0: Som-hi.
1: Ens desplacem uns metres.
0: Sí, sí.
1: En aquesta casa... Com feta a pedaços.
0: Tota casa de pagès és feta a pedaços, de fet. Les cases de pagès tenen això, que tenen tot de dates, a llocs, i dius, val, aquesta part es va fer aquest any, aquesta part es va fer aquell altre any, i aquí hi ha parts que estan marcades, segurament hi ha anteriors, de l'any 900 i pico, hi ha parts del 1400 i pico, hi ha parts del 1700 i pico, parts del 1900 i pico.
1: No, sí. Doncs vinga, anem a la cel·la monacal, jo l'he batejat així.
0: Sí,
1: ara m'ho expliques.

0: Seguim aquí la visita a casa de Muntanyola d'en Jaume Coll Mariner, poeta i moltes coses més. Quasi un rodolí m'ha sortit.
1: Un rima sonant.
0: És molt petit.
1: Sí, és una habitació petita, que això és l'antiga habitació que al costat hi ha la capella, i és l'antiga habitació on dormia el capellà quan venia aquí.
0: Doncs la pregunta és com s'hi posa un poeta, no?, escriure poesia.
1: Jo llegint, és a dir, llegint. Moltes de les idees que tinc per poemes em venen d'haver llegit coses i dir, ostres, m'hauria agradat fer això. Hi ha un baixista francès que m'agrada molt, que es diu Adrien Ferro, que un dia li sentia una entrevista que deia, jo quan improviso sé d'on ve cada nota. Sé d'on ve cada nota vol dir de ser de, estic pensant, faig aquesta frase perquè ve d'aquell solo d'allà, faig aquesta nota llarga perquè ve d'aquella cançó de nació. Per tant, van quedant tot d'idees que no són idees seves, sinó que són idees apreses, però clar, quan ho fa, el que fa és una cosa nova. Clar. És un solo que és absolutament nou, que no hi ha pensat abans, que només hi està pensant quan està fent. Jo la literatura la penso d'una manera molt semblant. Per dir-ho malament, per tant, cada paraula del llibre, cada gir del llibre, sé d'on ve.
0: S'escriu millor quan se'n va la llum, sembla.
2: Això, o sigui, quan se'n va la llum, també et surten bons poemes, potser.
1: Sí, hi ha, per exemple, hi ha un poemet molt curt, és pel poemet aquest. Sí.
0: Bueno, i per les notes del final.
1: Ah, sí,
0: que dius
1: sí.
0: Que aquí en aquesta casa, que sou final de línia elèctrica,
1: sí,
0: no sé si ara també, però quan eres no petit, tant. Aquí se n'anava la llum cada vegada que tornava.
1: Sí, a més teníem la formatgeria i era un problema perquè la formatgeria volia...
0: Clar, es feia malbé, potser.
1: Es feia...

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: I això, aquest poema, precisament, ve d'un poema xinès, de Han Yu, que és un poema molt llarg, un fragment, però no parlava de la llum que se'n va, sinó ell parlava de cada nit, no? Com ell es recull a llegir i a estudiar a la llum d'una espelma. I em funciona per explicar aquest moment de vida i per compartir-lo també, perquè és, no sé, és una cosa que fa gràcia. També, també hi ha una actitud que és molt literària, també, des de l'actitud aquesta de oh, per fi puc retirar-me a llegir, perquè és una
2: tu t'agradaria això?
1: I això. A mi m'agradaria no haver de fer coses per poder llegir amb calma tothom.
2: Això és el que vols ser de gran?
1: I de gran vull ser una persona que no ha de fer coses perquè pot llegir. Vull dir, que pot llegir perquè no ha de fer coses. Sí, sí, això seria òptim. Això cadascú, la gent que li ha de molt cuinar, li diria no haver de fer coses per cuinar, no? Doncs sí, sí. El mateix, a mi m'agrada no haver de fer coses per poder llegir amb calma i dir, val, i pensar allò que estic llegint, i si convé escriure alguna cosa...
2: De moment no toca, no es pot. No, tens la mainada petita, s'ha de pujar a la casa,
1: sí.
2: I tens el grup, Obeses.
1: El grup, sí, sí.
2: Ens traslladem una mica d'escenari per parlar d'Obeses i dels VIPs que teniu aquí a Muntanyola, tu, els teus veïns.
1: Sí.
2: Podríem anar al cirerer, no? Que ho tenim pendent.
1: Podríem anar al cirerer, si voleu.

0: Muntanyola, veïns il·lustres, a veure.
1: Home, aviam, és que la llista és llarga, eh?
0: Josep Montero
1: de Toques Grasses.
0: Toques Grasses.
1: Peyu.
0: Humorista, comunicador, Peyu. Fa formatges, també?
1: També fa formatges, també té molta cabra.
0: I, no et deixis, em sembla, en Jan dels Catarres. També ha vingut últimament a viure. Jaume Coll Mariner, doncs, què té aquest lloc?
2: Aviam, és un lloc que és... climàticament és millor que no pas a baix a la plana, vull dir que és això que deia, que aquí sempre estem a 4 o 5 graus per sota del que s'estan, del que estan a Vic, per exemple. És un lloc que és tranquil, sempre tens natura a la vista, tens escola...
1: Us dona per organitzar festival, aquí a Muntanyola, amb tant artista?
2: De fet, fa un parell d'anys que s'organitza un festival, que no recordo com se diu, però que s'organitza un festival, però que és un festival molt, molt petitó, que hi ha tocat la Mar Pujol i que fan coses d'aquestes. I de fet, en Peyu va intentar muntar un festival fa un parell d'anys, allà on té les cabres. Però si no, ja podríem fer feina, passa que... En el fons, clar, és que el pensament de poble que es té de Muntanyola és molt diferent del pensament de poble que pots tenir de Tona, Tardell, qualsevol poble.
0: Per què? En quin sentit?
2: No hi ha un lloc on trobar-se, per dir-ho així. Bé, a la piscina a l'estiu, si vols, però no hi ha un...
1: nucli, no? O una plaça.
2: No hi ha un nucli, no hi ha un àgora, no hi ha res d'això. Mm. Per tant, no vas pel carrer, hi trobes gent, sinó que si no, tu ets a casa teu.
0: Clar.
2: I quan te'n vas, agafes el cotxe per anar a un altre lloc.
0: Obeses. Per què ens crida tant l'atenció que el baixista d'Obeses sigui poeta i hagi estudiat filosofia i si... saps?
2: L'Arnau també va estudiar filosofia, l'Arnau Tordera. I no ho sé, són coses que passen, tampoc està pensat, clar, aviam, si és veritat que l'Arnau ha fet tota la feina amb la música, l'Arnau Bordó també va estudiar sonologia i també ha estat tota la seva feina com relacionada amb el mateix camp de la música, però en Maiol, per exemple, treballa amb treballs forestals. Clar, és una cosa menys pública i que, diguem-ne, crida menys l'atenció, però que també se n'ha de saber.
0: Oh, i tant, sí. No tothom és vàlid. A veure, el Virolai.

0: d'algú de fora perquè els vingui d'això.
1: Però com se'ls va córrer?
0: Sí, no, l'Arnau feia temps que hi batallava amb poder versionar aquest himne, que és un himne de certa manera de ser català, per dir-ho així, per tant...
1: Coll Verdaguer.
0: Sí, hi ha Verdaguer darrere, per tant també hi ha tot aquest vincle amb la feina que vam fer amb Verdaguer, i la peça, en el fons, si t'hi acostes, és una peça que està molt ben fet. Vull dir, realment, musicalment, és una... està molt ben feta, per anar més enllà. Però és això, és un himne que en el fons tu te'n vas a una festa major i a les 5 del matí, quan no hi ha res més, et pots trobar tot de gent cantant el Virolai. És una cosa que realment passa en molt poques peces més, per tant és un, diguem-ne, és un himne oficiós de certa manera de fer comunitat i amb obeses, diguem-ne, volem participar d'això i sempre hem volgut participar d'aquesta cosa, que sempre hem reivindicat una certa manera de ser català, de manera autocentrada, de manera desacomplexada, per tant, això casa amb la manera de ser d'obeses i ja havíem fet també la versió de Rosó, per tant, diguem-ne, també segueix aquesta línia de repensar l'imaginari musical del país.
1: Doncs ha estat una visita molt xula, aquesta muntanyola amb els ocellets de fons que ens han fet la banda sonora, no? I això són què?
0: Merles.
1: Merles? Sí,
0: merles,
1: jo és que...
0: Merles i pardals.
1: Jo t'hagués dit pardals, sí, pardals
0: també. Hi ha pardals,
1: no?
0: Hi ha un fotimer i sí. També hi ha merles, ara que sí.
1: Acabem amb un altre dels teus poemes. Jaume Coll Mariner, sí. Últim premi Carles Riba.
0: Val, en llegiré un... Bé, que a mi em fa gràcia. Queda una mica palentès perquè té un títol en llatí, que és partès de Sant Agustí d'Hipona, les Confessions, i el títol és un fragmentet seu, que diu Transivo et istambim meam, que és anar més enllà d'aquesta força, aquesta força vital meva, no? Al fons és anar més enllà de mi mateix. I diu, em vaig girar les coses i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I les coses i la terra amb tots els arbres em van dir, no, no és aquí. I em vaig girar el cel i les estrelles i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I el cel i els ocells i les estrelles em van dir, no, no és aquí, no és amb nosaltres. I em vaig girar després cap al mar i els seus abismes i vaig dir, és aquí? És amb vosaltres? I el mar i els seus abismes em van dir, no, no és aquí. Llavors em vaig girar cap a un pou molt fosc i fondo, que em van dir que no acabava, i vaig dir, és aquí? És això el que busco? I una veu que era mig meva em va dir, no, no és aquí. No sabem què busques. Nosaltres som aquí i estem bé. I tu ets aquí amb nosaltres. No sabem què busques. No ho sé. Tampoc sabria dir-ho.
1: Doncs gràcies per ser aquí. O deixar-nos ser aquí avui. Jaume.
0: Vosaltres per venir, que és una feinada també venir cap aquí.
1: Sí, però ha valgut la pena. I que sí, conèixer aquest pam de territori. Un altre dels milers d'oasis i paradisos que tenim a Catalunya.
0: Sí, no, en el fons tot pot ser un paradís, vull dir, perquè pensem d'aquesta manera, però segur que hi ha... Per algú, un pam de, per dir-ho al tòpic, un pam de l'Hospitalet segur que és el seu paradís.
1: Segur.
0: Per tant,
1: i tant,
0: endavant amb tot.
1: Gràcies, home.

0: aquesta versió que heu fet del Virolai en l'últim disc, que fins i tot li llegia una entrevista a l'Arnau Tordera, que un monjo de Montserrat us va felicitar, que l'ha integrat a la playlist, no sí. sé si l'enxufaran al papa quan visiti Montserrat.
1: No,
0: t'imagines?
1: Estaria
0: que
1: bé,
0: soni
1: no.
0: el Virolai heavy d'obeses.
1: No ho crec, no ho crec, perquè allà la tradició de música a Montserrat és prou pròpia com perquè requereixin de

0: Se aviso que para el magazine vamos a necesitar que cojan el último libro que han leído y pasen las páginas hasta llegar a la última frase que han subrayado. Esa es la pregunta que plantea hoy Bob Pop a los oyentes y por la que abriremos los teléfonos a las 10. En la dupla, a una semana del debut de España en el Mundial, Rafa Cabeleira y Galder Reguera nos hablarán de las posibilidades del equipo, de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, de sus estilos y cómo ha cambiado en los últimos años. A las 11 estaremos con Pablo Ortiz de Zárate, nuestro artesano, que nos trae un cuadro romántico a más no poder, El beso de Francesco Hayez. Y terminamos con Pepe Rubio y Sergio Castro, los desmontadores de mitos, que con este mes de fútbol que tenemos por delante se preguntan si solo nos gusta ver el fútbol durante el Mundial. El magazine empezará a las 10 y les esperamos para hacer todo esto. ¡Hasta luego!
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dilluns, és 8 de juny i ha passat aquesta nit. Un home ha mort a Barcelona, a la zona franca, per una ferida d'arma de foc. Els Mossos estan buscant l'autor del tiroteig. És la principal notícia del dia, ara us l'expliquem, però abans... Abans del temps, avui farà sol a tot el país, el Pirineu pot ploure a partir de la tarda i les temperatures que pugen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha retencions habituals a les entrades a Barcelona i respecte al transport públic, novetats perquè Rodalies reprèn avui i de manera progressiva el servei de trens de la R2 Sud i els regionals R14, 15, 16 i 17, un cop acabades ja les obres als túnels entre el Garraf i Sitges. Els Mossos investiguen la mort d'un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima ha mort per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets un altre home. Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela. Els Mossos han reforçat aquesta nit la vigilància al barri, als peus de Montjuïc, després de la mort a trets d'un home a mans d'un pistoler, el que els Mossos encara estan buscant. A les 9 de la nit, l'agressor s'ha acostat a la víctima quan era a l'interior d'illa d'uns pisos al carrer Mineria i l'ha disparat. Aquest és el moment en què veïns, testimonis i personal sanitari intentaven reanimar l'home que ha quedat estès a terra. No ha servit, a mort una hora més tard. És el cinquè home assassinat a trets en el que portem d'any.
3: I a partir d'avui comencen els talls de trànsit i les afectacions a Barcelona per la visita del Papa Lleó XIV, que aterrarà demà a la capital catalana. Les primeres restriccions, de fet, ja s'han posat en marxa aquest matí. Les zones més afectades seran Ciutat Vella, l'Eixample, Montjuïc i Montserrat.
4: D'aquí a uns minuts, a les 7, a l'entorn episcopal, on dorm el Papa i la catedral, quedaran tancats fins les 10 del matí de dijous, al Raval, on hi ha l'església de Sant Agustí. També hi haurà talls des de demà i fins la mitjanit de dimecres a dijous. I a l'Eixample, els talls afectaran el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Lepant, i tots els transversals, illa amunt, illa avall. Tot i això, quedarà barrat des del dimecres 10, des de les 7 i fins a les 2 de la matinada de l'endemà. Els Mossos consideren el centre un espai de màxima seguretat i el punt on el Sant Pare estarà més exposat.
3: Doncs davant de tot això, d'aquestes restriccions, el que es farà és ampliar-se l'oferta de transport públic. Gemma Alegrí.
5: Sí, de fet, tant el govern com l'Ajuntament de Barcelona recomanen prioritzar l'ús del transport públic. Per fer-ho possible, s'ampliarà l'oferta de metro, autobusos i serveis especials i també s'ampliarà el nombre de circulacions de rodalies. Pel que fa al metro, es reforçaran tant els serveis com el personal. Ara bé, el dia 10, dimecres, coincidint amb l'acte de la Sagrada Família, l'estació de metro del Temple estarà tancada. A més, Ferrocarrils de la Generalitat també reforçarà la seva oferta de servei.
3: No marxi, Gemma, perquè la construcció de la façana de la Glòria continua sent el gran interrogant de la Sagrada Família. Gaudí la va incloure en el seu projecte original, però fer-la realitat obligarà a reubicar dues illes senceres de cases i centenars de veïns. Els responsables del Temple asseguren que són a prop de trobar una solució, però els veïns afectats els continua generant incertesa.
5: La construcció de la façana de la Glòria és una incògnita oberta des de fa gairebé 50 anys, des que el Pla General Metropolità de 1976 va incorporar l'afectació de dues illes de cases situades davant del temple, on està previst obrir una avinguda de 60 metres d'amplada. Al llarg dels anys, diversos alcaldes han intentat desencallar-ho. L'últim, Jaume Collboni, va assegurar que resoldria el conflicte aquest mateix mandat.
6: La prioritat ha de ser donar certesa a les famílies que viuen a la seva família i alhora doncs permetre que la façana de la Glòria especialment tingui definitivament una solució.
5: Mesos i mesos després de negociacions, la situació continua pràcticament encallada. Tant des del temple com els veïns confien que la situació es resolgui després de la visita del papa.
3: De moment, aquesta visita transcorre a Madrid, on avui ha de participar a la sessió plenària del Congrés. Allà també hi haurà el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: I també els portaveus dels partits independentistes. Hi haurà, però, absències, com la de l'expresident Zapatero o els representants de Podem i el BNG.
3: I els mestres ultimaran avui els detalls per una nova setmana de protestes que inclouen una vaga dimarts i una gran manifestació diumenge, dia 14. La mobilització de dimarts no començarà fins passades les 9 del matí per no afectar els estudiants que aquell dia comencen les proves d'accés a la universitat. Soledad Domínguez.
7: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, COS i CNT tenen previst reunir-se avui per concretar quines accions faran coincidint amb la visita del papa. Si ja està decidit que a primera hora de dimarts no hi haurà talls de trànsit per no perjudicar els alumnes que comencen la selectivitat.
8: Hem d'assegurar que ells puguin estar tranquils, puguin arribar a les seves seus i a partir d'aquí doncs nosaltres engeguem la protesta. Tota aquesta lluita la fem pel seu benefici i no pel seu perjudici.
7: A Barcelona s'ha convocat una concentració que partirà a les 11 del matí de Plaça Espanya. Les escoles i instituts que estan ubicats en les zones per on passarà el pontífex s'estan organitzant també per preparar i penjar pancartes de grans dimensions a les façanes i diumenge manifestació oberta a les famílies i en general a tota la societat per reclamar un increment de la inversió en educació i canvis profunds per corregir un sistema que diuen està en fallida.
3: I més coses perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat cap mena de contacte per part del Partit Popular per una moció de censura contra Pedro Sánchez. En una entrevista aquest cap de setmana a La Vanguardia, Turull ha carregat contra els de Núñez Feijóo.
4: El secretari general de Junts avisa que si els populars volen abordar qualsevol qüestió amb Junts, han de demanar una reunió i no parlar directament amb els mitjans de comunicació. Davant la situació dels últims dies, Turull n'ha fet ironia.
9: Qui ha anat canviant de plantejament? Ara sí, ara no, ara potser, ara d'aquesta manera, ara de l'altre és el PP. Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. I ja ho saben, quin és el sistema de funcionament de Junts.
4: Pel que fa a Pedro Sánchez, el secretari general de Junts l'ha acusat d'alimentar la ultradreta i ha tornat a demanar-li que convoqui eleccions.
3: I els 5 passatgers catalans de l'Ondius ja són a casa seva després de tornar a donar negatiu d'antivirus. Els afectats han rebut l'alta mèdica aquest cap de setmana a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Marcos Ferrer.
10: Tal com estableixen els protocols de vigilància, els 5 catalans continuaran en aïllament domiciliari i hauran de seguir les mesures de seguretat recomanades durant el període previst. Continuaran aïllats durant 14 dies fins a completar els 42 dies que fixa el protocol. Tot i això, de manera excepcional podran sortir al carrer sempre amb mascareta i respectant les mesures de protecció establertes. El protocol també preveu 2 controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia.
3: I aquesta nit, més de 6.000 persones han omplert la plaça de Sant Pere de Berga per acomiadar la Patum.
4: Última Patum completa de les festes de Corpus, que ha posat el punt i final a 5 dies intensos de celebració. Des del govern de la Generalitat s'ha anunciat que es proposarà que la festa rebi la Creu de Sant Jordi.
11: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura. Per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula seguríssim.
4: Doncs és el que deia precisament la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
3: I 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festivalot. Sí.

0: és el Festival de Música Familiar de Girona.
1: Durant tot el cap de setmana s'han combinat activitat i tallers amb actuacions com els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Detallets o Ginesta. Com ja és tradició, tampoc hi han faltat els Amics de les Arts i la seva mascota, l'home, que treballa fent de gos.
0: Diumenge sense drama. Tu, Sergi, ets d'aquells que el diumenge és un drama o no? Perquè hi ha molta gent que el diumenge li agafa aquella depressió.
1: Comença a entrar una mica la sensació de has de matinar molt demà, això sí.
0: Home,
1: que ho tinc.
0: Seria pitjor no haver d'anar a treballar, diguéssim.
1: Home, clar, exacte. I tant.
0: A aquesta hora, sense drames, saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina, com estem?
2: Ui, drames no, que ja en tenim prou, escolta.
0: Sí. Què tenim avui el programa?
2: Doncs bé, home, tenim papa per un tubo, no? Ja arriba hem arrencat la setmana de la visita papal. A Madrid ja hem vist com ha anat, ell no arriba fins demà, però ja hi ha talls de restriccions, serem al carrer, veurem com afecta, parlarem amb Protecció Civil perquè donin consells a la mobilitat. Qui s'ho estigui preguntant ara mateix, qui s'hagi de moure per Barcelona aquests dies, doncs ho poden escoltar a partir de 8:45 del matí. I conversarem també amb la consellera d'Universitats, perquè clar, hi ha 46.000 alumnes catalans que a partir de demà s'examinen de la selectivitat amb tot aquest sidral de mobilitat.
0: Un patiment afegit, el de com arribaré.
2: I amb aquest final de curs ple de vagues, li demanarem si creu que estan preparats o que això ha condicionat la preparació dels alumnes, aquestes vagues. A la consellera d'Universitat serà a partir de les 9 del matí. Tertúlia esportiva també tindrem amb el Roncero i companyia sobre les eleccions a Madrid. I a partir de les 10, el Florentino, no va dir, mare
0: de
2: Déu. El Francino i l'Estel Soler.
0: No sé, a Francino li agrada que l'hagis confós. Marina, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora comença doble programació. Aquí Catalunya Ser, Catalunya, Hoy por Hoy, Cadena Ser.
3: Són les 7 de la mañana, les 6 en Canàries.

0: el suelo. El problema es que la clase media se apatricia para enseguida aplebeyarse. Por eso triunfa esa aberración llamada reggaetón. Y la gente hace cola para entrar en los conciertos de Bad Bunny, que es un hortera disfrazado de rey, disfrazado de hortera. O sea, lo de siempre.
1: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
2: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
3: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
4: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: Arriben les vendes privades d'Autodealer 3000. Del 10 al 12 de juny vine a descobrir condicions exclusives en vehicles Peugeot, Opel i Limp Motor. Aprofita fins a 7.000 euros de descompte. Unitats limitades i entrega immediata en vehicles seleccionats. Només durant 3 dies, del 10 al 12 de juny. T'esperem a Autodealer 3000, a la L11, quilòmetre 9,4, Lleida.
6: Ser i ser Catalunya. Més oients que mai.
7: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dilluns, és 8 de juny i aquest és un dels sons del dia.
9: És el moment perquè l'educació no és qüestió només de qui governa, sinó que és una qüestió de país.
8: És Yolanda Segura, del Sindicat d'Educació USTEC, reclamant aquest pacte de país després que els mestres tampoc els convenci el darrer acord al qual van arribar. Aquesta serà la setmana del Papa Lleó, sí, però també la setmana de noves mobilitzacions de mestres. D'entrada, vaga demà i manifestació diumenge. I per al llarg del dia d'avui sabrem més detalls del que ens espera aquesta setmana. És la principal notícia del dia, però n'hi ha d'altres abans, els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
10: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
8: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada a hores d'ara amb moltes retencions, amb unes cues de molta intensitat als voltants i accessos de Barcelona, com és habitual per la vessant Besòs, pels túnels de Vallvidrera, però també l'entrada des del Llobregat. Pel que fa al Vallès, però hem de destacar que hem de tenir paciència, sobretot per un accident que hi ha hagut a la C60 a l'altura de la Roca del Vallès, doncs que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord, deixant fins a 5,5 km de cues en direcció Granollers. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
8: El segon, el transport públic, de moment normalitat, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
12: Bon dia. Temps assolellat, amb més calor que ahir durant la tarda. També durant la tarda alguns xàfecs, però no generals. De moment, a aquesta hora fa una mica de fresca, 20 graus de mitjana a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 17 a Lleida. Alguns núvols al matí que marxaran ràpidament, en general farà sol fins ben entrada la tarda, portant les màximes per sobre dels 25 graus arran de costa, entre els 30 i 35 a l'interior. A l'interior de l'Ebre i el Pla de Lleida és on més pujarà, màximes de fins a 35 graus. Durant la tarda, marinada moderada i xàfecs al Pirineu i Prepirineu més aïllats a les comarques de Lleida. En general acumularan poca aigua.
7: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Els mestres ultimen avui els detalls d'una nova setmana de protestes. Vaga per demà i una gran manifestació per diumenge, dia 14. La mobilització de dimarts no començarà fins passades les 9 del matí per no afectar els estudiants que aquell dia comencen les proves d'accés a la universitat. Soledad Domínguez.
13: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, COS i CNT tenen previst reunir-se avui per concretar quines accions faran coincidint amb la visita del Papa. Si ja està decidit que a primera hora de dimarts no hi haurà talls de trànsit per no perjudicar els alumnes que comencen la selectivitat.
9: Hem d'assegurar que ells puguin estar tranquils, puguin arribar a les seves seus i a partir d'aquí doncs nosaltres engeguem la protesta. Tota aquesta lluita la fem pel seu benefici i no pel seu perjudici.
13: A Barcelona s'ha convocat una concentració que partirà a les 11 del matí de Plaça Espanya. Les escoles i instituts que estan ubicats en les zones per on passarà el pontífex s'estan organitzant també per preparar i penjar pancartes de grans dimensions a les façanes i diumenge manifestació oberta a les famílies i en general a tota la societat per reclamar un increment de la inversió en educació i canvis profunds per corregir un sistema que diuen està en fallida.
8: Més coses. Els Mossos investiguen la mort d'un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima ha mort per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets un altre home. Sergi López, bon dia.
14: Bon dia, Gisela. A les 9 de la nit, l'agressor s'ha acostat a la víctima quan era a l'interior d'una illa d'uns pisos al carrer Mineria i li ha disparat. Aquest és el moment en què veïns, testimonis i personal sanitari intentaven reanimar l'home que ha quedat estès a terra, no ha servit, ha mort una hora després. És el cinquè home assassinat a trets en el que portem d'any.
8: I Catalunya és una de les comunitats autònomes on la religió i especialment el catolicisme tenen menys influència en la vida de la gent. Així ho demostren les dades. A Catalunya quasi la meitat de la població es considera no religiosa.
14: Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com a agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquestes dades situen Catalunya com la segona comunitat autònoma amb menys feligresos, només per darrere del País Basc. A casa nostra, els casaments per l'Església últimament no arriben ni al 9%. La immensa majoria són civils i només 4 de cada 10 alumnes de primària i secundària trien estudiar religió, mentre que altres comunitats, com Extremadura o Andalusia, superen el 80 i el 70% respectivament.
8: L'Església Catòlica a Catalunya s'ha mantingut en part també gràcies a la immigració, tot i que els experts apunten a un repunt de l'interès per part dels joves. Martí Ramírez.
15: Per entendre aquest repunt, cal tenir en compte que la imatge de l'Església a Catalunya va quedar molt tacada durant el franquisme, com apunta la sociòloga Marc Griera.
16: La diferència substantiva entre la presència catòlica a Catalunya comparat amb altres territoris com Andalusia és històrica.
15: Però pels joves això queda molt lluny, com admet el capellà Ernest Termes.
17: No hi ha memòria històrica. I el no haver-hi memòria històrica també allibera de molts prejudicis.
15: També la immigració ha contribuït a construir una Catalunya religiosament més diversa i alhora ha reforçat la comunitat catòlica.
16: Molta població d'Amèrica Llatina, però també, per exemple, de Filipines, la parròquia filipina. El Raval és una parròquia importantíssima.
15: Es tracta de l'església de Sant Agustí, que el papa visitarà aquest dimecres.
8: Són les 7:56.
18: En El País innovamos para elevar la experiencia de nuestros lectores. Nace Conversia, nuevo sistema dinámico de gestión de suscripciones optimizado por inteligencia artificial. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8: Arnau Montserrat, bon dia.
19: Bon dia, Gisela.
8: Florentino Pérez, que guanya les eleccions al Real Madrid.
19: Amb el 65% dels vots, és a dir, 21.741 socis van votar per la candidatura de Florentino.
20: Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones.
19: Serà ara president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030. Enrique Riquelme va obtenir el 35% dels vots, més del que s'esperava. Diu que tot això és l'inici.
21: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones.
19: A la premsa, Florentino i l'esperit del 2000, a l'AS, victòria i toc d'atenció al Marca. Florentino guanya, torna Mourinho a Mundo Deportivo, o guanya Florentino, guanya Riquelme i guanya el Barça a l'Esport.
8: L'Europa ha eliminat dels play-offs d'ascens a segona divisió.
19: Va caure la pròrroga contra el Celta B, 3-2. El Sabadell ja coneix el seu rival. A la final serà el Zamora.
8: I el Joventut es classifica per les semifinals dels play-offs.
19: Victòria a la pista del Baskonia, 88-96. I s'enfrontaran ara al València Bàsquet. L'altra eliminatòria, Barça, la Laguna Tenerife. Ahir també, victòria 100 de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria. O títol pel Barça d'handbol, la 13a Copa del Rei consecutiva.
8: Gràcies, Arnau.
19: Fins ara.
8: I aquesta nit més de 6.000 persones han omplert la plaça de Sant Pere de Berga per acomiadar la Patum.
14: Des del govern de la Generalitat s'ha anunciat que es proposarà que la festa rebi la creu de Sant Jordi.
8: Per cert, que ja han identificat la persona que dissabte a la nit va llançar ous contra la geganta vella de la Patum.
14: Ha explicat l'alcalde que aquesta setmana se li obriran diligències penals per un delicte d'atemptat contra el patrimoni i se li farà pagar el cost de la restauració del vestit de la geganta.
8: I 30.000 persones han passat pel festivalot.
22: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc el calma.
8: És el Festival de Música Familiar de Girona.
14: Durant tot el cap de setmana s'han combinat activitat i tallers amb actuacions com els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Detalles o Ginestà.
23: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
8: Doncs el que vindrà ara a les 8 és la informació que continua a l'Hoy per Hoy.
24: Thank you.
0: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
1: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hoy por hoy. Contra la calor, Albert Soler et presenta les novetats Orbegozo. Són pura tecnologia.
1: Aires condicionats, climatitzadors, humidificadors, ventiladors de peu, de sostre, de sobretaula, de paret...
0: I també ventiladors industrials per grans superfícies.
1: Recorda, contra la calor, Albert Soler. Centre comercial i ferreteria. A Lleida, a Torrefarrera i a albertsoler.com.
2: El 13 i 14 de juny, 29a Fira de l'Ou de Sant Guim de Freixenet. Dissabte 13 al matí, esmorzar de forquilla amb Jonathan Nuevo, d'esmorzardeforquilla.cat. I per la tarda, degustació productes amb gust de Lleida. I diumenge 14, esmorzar popular d'Ous Ferrats. Mercat, activitats, atraccions, tallers i degustacions, vehicles clàssics, concurs de truites i entrega dels ous de plata a Ada Parellada. El 13 i 14 de juny, Fira de l'Ou de Sant Guim de Freixenet. Vine i emporta't mitja dotzena d'ous.
3: El teu sofà demana la jubilació? Doncs apropa't a Hipopòtamo perquè el fabriquem com tu vulguis. Forma, mides, color, qualitat i a un preu imbatible. Ens avalen 46 anys d'experiència. I per cert, no el pagues fins a l'agost. Tot i més a Hipopòtamo. Alcarràs, hipopòtamo.com.
4: Aquest mes de juny fins al dia 30 és l'últim mes per la declaració de la renda. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalviï fiscalment. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda en bones mans.
5: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
6: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
7: Descobreix les noves lents Zeiss MyoCare i dona-li al teu fill una millor visió de la vida. Perquè les lents Zeiss MyoCare ajuden a controlar la progressió de la miopia als més petits. Tota la innovació de Zeiss en lents oftàlmiques. Vine a Federòptics 1986 i pregunta'ns per les lents Zeiss MyoCare. Estem a Lleida, a l'avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Els teus Zeiss Vision Expert a Lleida.
0: Hoy por hoy. Àngels Barceló.

0: Bajos Portugal y que la ganaba Países Bajos.
1: O sea, Koeman dirigirá a Holanda, donde no ha llegado nunca en toda la historia, porque Holanda sí. No ha ganado el Cup Mundial.
0: Bueno, tiene tres finales, ¿no? 78, sí. 2010. 74 y 2010.
1: Eso es.
0: Gracias, Bruno,
2: por verlo. Frankie Campeón.
0: Bueno, se estuvo cuidando bastante, ¿no?
3: Sí. Ya estamos.
0: Se ha dosificado
3: mucho.
0: Podemos decir que Fresco llega.
3: Fresky de Jong.
0: Fresky de Jong. Mira, qué rápido que estuvo. ¿Vos a quién pusiste? ¿Ustedes a quién pusieron?
3: Yo puse a España.
1: Yo también. España campeona.
0: ¿Todos España?
3: Es verdad. Ya tens una part de raó de dubtar d'Espanya, i és que hi ha tres posicions clau, que són els extrems, que és el que li va fer guanyar l'Eurocopa a Espanya amb Nico i Lamin, i el mitjentre, que va ser Rodri, que va ser el millor jugador de l'Eurocopa, que hi ha dubtes en aquestes posicions, i és normal dubtar d'Espanya perquè tens tres jugadors que acaben de sortir de lesió. Pero si están los tres medianamente bien, para mí España es favorita.
0: Pero hay una cosa, Bruno. O sea, vos para ganar un Mundial, lo sé perfectamente, tus tres, cuatro mejores jugadores tienen que llegar on fire. No bien, on fire. Que es lo que le pasa normalmente a las selecciones campeonas del mundo. Y vos acá, tus tres, cuatro mejores, no es que no llegan on fire, es que llegan lesionados.
3: Sí, ya veurem com están cuando comencen los partidos importantes. Que
0: el uno está bien es Pedri.
3: Sí, es que claro.
1: Porque a Brasil no le dan opciones.
3: Yo sí, absolutamente. Para mí está top 5 Brasil. És veritat que li falta... Mira, s'ha lesionat Wesley, el lateral de la Roma, que és una baixa que crec que serà important perquè anava a ser titular, però té, sobretot al davant, Rafinha, Vinícius, té alternatives amb...
1: Neymar jugarà?
3: Jo crec que no.
1: Cap partit, ni que arribessin a la final.
0: Ojalá que sí.
3: Ojalá, sí, tant de bo.
0: Le deseo lo mejor a uno de los mejores futbolistas del siglo XXI.
3: De la història.
1: Però te digo una cosa, Neymar, perquè al final no s'ha cuidat segurament com s'hauria de cuidar un professional d'ara, modern, abans era diferent, però potser si deixem de banda Lamin, és l'últim gran talent que ha donat el futbol. Ja no n'hi ha d'aquests talents, tio.
3: I parlem molt, sí, que de la qualitat tècnica...
1: Ara són tots atletes.
3: Parlem molt de la qualitat tècnica de Neymar. Neymar és el màxim golejador històric de Brasil. Ha marcat més gols que Pelé, que Romario, que Ronaldo. Ha marcat 77 gols amb Brasil. Passa que no ha guanyat mai un Mundial i que quan a nivell de clubs havia de fer aquest pas endavant, doncs es va lesionar i van començar a passar coses.
0: Bueno, para ganar una Champions,
3: Sí, claro.
0: I el banco tiene 1.000 millones d'euros.
3: I sent molt important.
1: Solo.
0: Bueno,
1: mil millones.
0: Eso escuché por ahí.
1: Oye, ¿y tu Argentina qué? ¿No le das chance?
0: A ver, en la porra puse que se cruzan con España en 16avos, que pasa Argentina, pero que caía con Portugal en cuartos.
1: Ah, o sea, en tu porra Argentina elimina a España.
0: A ver, es una posibilidad. Yo creo que España puede perder tranquilamente.
3: Argentina elimina a España y luego Argentina, ¿quién la elimina?
0: Portugal.
3: Vale, vale.
0: El bicho.
3: Vale, vale.
1: Lleva la marcha, ¿eh? Se leeremos en el país, Juan.
0: Pará, buenos duelos. Lamin Messi, Messi
3: Cristiano,
0: el Licho.
3: Sí, sí.
0: Para nosotros.
1: Hombre, claro, que es lo que nos interesa, vender un poco el pollín.
0: Claro.
1: Te leemos en el
0: chicos,
1: país.
0: Que gracias tenga buen viaje, tanto, perdón por tampoco.
1: Adiós, Martí. Dèiem que l'Europa tanca una temporada històrica caient al playoff d'ascens a segona i el Sabadell ja... prepara la final per pujar a segona divisió.
4: Sí, 3-2 contra el Santa Fortuna, que elimina definitivament els escapulats, que buscaven el segon ascens consecutiu i no acompanyant el Sabadell, que jugarà la final contra el Zamora. Dai Benítez va agrair a BTV la temporada als seus jugadors i diu que tanca una etapa.
5: Hem sigut els cinquens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys, fins aquí.
1: Més clar, no ho pot dir Adai Benítez, aviam si aquesta setmana parlem amb ell el que t'hi jugues, un tio que estic segur, ja us ho he dit moltes vegades, farà llarga carrera com a entrenador. En bàsquet, Barça i Penya, les semifinals de l'ACB, Saissó ha parlat amb Nico Laprovítola a la prèvia del primer partit.
6: Bon dia, Nico Laprovítola diu que mai ha jugat sabent que l'entrenador marxaria i que el club no li ha dit res de la seva renovació. De l'eliminatòria amb el Tenerife afirma que han de fer valer el factor camp i que ells han d'imposar el ritme.
7: El bàsquet moderno, ¿no? Y uno tiene que ir adaptándose a todo. Esos son un gran equipo con mucha experiencia, saben jugar lento, saben jugar rápido. Nosotros somos los que tenemos que imponer el juego e intentar llevar el ritmo del partido.
1: D'aquí una estona ampliem, també parlarem amb un protagonista de la penya que va eliminar el Baskonia i s'enfrontarà al València a les semifinals de la Lliga ACB. A banda, també parlarem a la segona hora de Marc Márquez, que ha aconseguit la seva victòria número 100 al Mundial de Motos. Gràcies, Martí.
3: De res.
1: Pausa i a la tornada, Nil Solà. la petició de Hansi Flick per reforçar la defensa.
2: Què t'hi jugues?
1: Silenci.
8: Un dia descobreixes que tens humitats, ensostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
10: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
11: Comprar un moble comença per una bona decisió i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat. Ah, i perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, al Carràs, hipopòtamo.com.
12: El valor de ser d'aquí, de les Terres de Lleida. Ningú és profeta a la seva terra? Al contrari, a Grup Assisum creiem en el valor d'estar a prop, cara a cara, escoltant-vos i responent com només ho pot fer algú que és d'aquí. Oferim els serveis de rectificadora i components reconstruïts d'automoció com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules i radiadors. Tallers de Lleida i Comarques, comptem amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres. Grup Assisum, creixem junts, a casa, a Lleida.
13: Descobreix les noves lents Zeiss MyoCare i dona-li al teu fill una millor visió de la vida, perquè les lents Zeiss MyoCare ajuden a controlar la progressió de la miopia als més petits. Tota la innovació de Zeiss en lents oftàlmiques. Vine a Federòptics 1986 i pregunta'ns per les lents Zeiss MyoCare. Estem a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Els teus Zeiss Vision Expert a Lleida.
14: Referents amb tu.
15: La una mediodía en Canarias. Primera referencia del Papa en un acto público a la pederastia en la Iglesia desde que llegó a España. Frente a los obispos, León XIV ha pedido responder con escucha, verdad, justicia y reparación a lo que ha calificado como plaga, sin mencionar directamente los abusos sexuales en la institución. Siguiendo este acto ha estado nuestra corresponsal en Roma, Marina García. Marina, buenas tardes.
16: Buenas tardes, así es, la primera mención del Papa León XIV en un discurso público al tema de los abusos que ha sobrevolado los primeros días del viaje del Papa a España y que acaba de salir, como decimos, por primera vez en sus palabras dirigidas a los obispos españoles.
17: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
16: El Papa elige esta sede, la eclesial, la de la Iglesia Española, para transmitir un mensaje con el que, aunque no cita, como decías, literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras que llegan a solo unas horas de que esta tarde tenga un encuentro con algunas de las víctimas, tal y como confirmó el Vaticano el viernes, horas antes de la llegada del Papa a España.
15: Mientras continúan las reacciones políticas al histórico discurso que ha dado León XIV en el Congreso, desde Vox dicen no darse por aludidos, pese a que el Papa ha defendido la acogida de migrantes y se ha posicionado en contra de la polarización. Adriana Jordán.
18: En el partido esperaban esos mensajes de León XIV, así que han hecho equilibrios para no darse por aludidos por los reproches del Papa. Sobre la inmigración, Santiago Abascal enmarca el discurso en la religión y defiende que las ideas de Vox, por ejemplo, la prioridad nacional o la remigración de menores migrantes, es política real.
19: Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. En el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica.
18: Sobre la polarización, el líder de Vox defiende que el entendimiento se puede compaginar con señalar a los delincuentes. En Vox destacan la parte que les conviene. Se quedan con la defensa de España, de su historia, de su tradición y de su identidad, y en redes comparten esa parte de la defensa del derecho a la vida.
15: Antes de entrar en el hemiciclo, León XIV ha sido recibido por los portavoces de los partidos y Sumar le ha entregado una carta del sindicato de inquilinas. En ellas le piden al pontífice que intervenga ante la situación de la vivienda en España. La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es pecado, argumentan. Pablo Anzola, buenas tardes.
20: Buenas tardes, sí, una carta en la que exponen ante el pontífice las consecuencias económicas y sociales de la crisis de vivienda, que aseguran está condenando a la precariedad a miles de familias, agravando la desigualdad y agudizando la pobreza alza en nuestro país. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha centrado buena parte de la misiva en denunciar además la voracidad del negocio de la vivienda. Dicen ante León 14 que ha perdido toda humanidad y que es capaz de dejar a niños y a personas mayores en la calle. Por todo ello, la organización pide ayuda a León 14 y también les pide ayuda para recuperar el sentido común, porque la especulación basada en la avaricia, dicen, está contaminando la sociedad y la actividad económica. En esa carta, el sindicato pide además al Papa que frene los desahucios promovidos por entidades vinculadas a la Iglesia Católica.
0: Cadena Ser. Servicios informativos.
21: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
22: Palpicant?
21: Què havia de ser, si no?
22: Però què va ser?
21: Apendicitis. Operat d'urgència.
22: Ostres.
21: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
0: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
23: Bon dia!
24: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
25: Tranquils, que no ens avorrirem.
24: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
26: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
27: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
28: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
29: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
28: Va, es pequeño. No pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
30: Carlas cambia, Carlas repara.
31: Dale, José. Venga, va.
32: Una nana cándila podría dormir.
33: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu.
34: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: 1:05, el Flaqui ja està en mode mundial, per tant, el que t'hi jugues és amb Siki Rodríguez.
35: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: Saissó, a qui t'emportes per davant?
36: Doncs mira, la veritat és que el Palau tampoc està en partida a coets, però no pot passar de puntetes al fracàs del Madrid de bàsquet. Jo crec que això s'ha de dir, temporada en blanc, amb la samarreta i amb tot. Feia 16 anys que el Madrid no ens quedava en blanc. El pressupost més alt de la Lliga CB, que va ser liquidat per dos juvenils del Tenerife, Pat Mills i Marcelinho Huertas, que farà 43 anys ben aviat. És veritat que el Madrid ara hi ha més projecte que el Barça, això és veritat. Però el primer any d'Escariolo ha estat molt dolent. L'equip sense Tavares i Garuba ha arribat sense aire als play-offs. L'esport sempre amaga sorpreses, com a dia d'avui, que la penya de Riqui o el Barça de Pasqual puguin ser encara campions.
1: És fort, eh?
36: És fort el tema, sí.
1: Vam parlar divendres. Dissabte vam parlar,
36: dissabte,
1: no?
36: Dissabte, sí.
1: Increïble, eh?
36: No, allà està.
1: Ara, no?
36: Vés en cas
1: no,
36: que quedarà Pasqual. Final...
1: Imagines?
37: No, perquè evidentment la avionada, el projecte que m'ofereixen és engrescador. Però...
1: Va, ara parlarem de bàsquet, Xavi. Ara parlarem de bàsquet. Abans, Bruno, aviam. A partir de dijous ja comencem la programació especial a la cadena SER pel Mundial.
3: Sí.
1: A les 3 amb el Paco Jou, un especial mundial.
3: Això mateix, 50
1: podeu
3: minuts.
1: Amb doble oferta aquí a Catalunya, com sempre, a la Ser i Ser Catalunya. Teniu també la possibilitat de trobar tota la programació a la pàgina web i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Després el carrusel mundial amb el Dani Garrido des d'allà.
3: Sí, farem els 104 partits i el dia que no hi hagi partit justament a aquella hora, a 8:45 de la nit, el Dani Garrido amb un especial mundial en mitja hora de totes les informacions i notícies del Mundial.
1: Els partits els farem tots. La gent els podrà escoltar, ja sigui a la ràdio convencional, de tota la vida, o a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER.
3: Per fer-ho ras i curt, els partits més importants, els més guapos, els podrà escoltar la gent a l'antena de la SER. Els del cap de setmana, la gran majoria seran a l'antena de la cadena SER, i la resta, com dius, a SER+, i també a les aplicacions de la web.
1: I hi haurà programes especials, com per exemple un que dirigiràs tu dilluns, dimecres i divendres i que es titula El que pueda que empate.
3: Sí, la gent que escolti Carrusel Deportivo ja li sonarà aquesta frase, que la fa servir molt l'Antonio Romero. Vam decidir que era un bon títol pel podcast que farem, compte, Àxel Torres, servidora de vostès, i Antonio Romero.
1: Els tres.
3: Bàsicament, és un podcast per...
1: discutir.
3: Sí, per discutir, perquè, perquè el Romero ens digui panenquites, per, perquè a més mantindrem l'essència del que vam fer fa 4 anys amb l'Àxel, dels cromos, és a dir, anirem traient noms de jugadors random, us puc dir algun, Jan Diomande, per exemple, que està jugant a molt bon nivell al Leipzig, el vol el Liverpool, parlarem d'aquest jugador.
1: Costa d'Ivori, no?
3: Sí, Costa d'Ivori. Doncs traurem els cromos d'aquests jugadors i el Romero segurament tindrà alguna cosa a dir d'aquests futbolistes que
1: tenim. I quan estaran disponibles aquests podcasts?
3: El farem dilluns, dimecres i divendres, ho gravarem al meu matí, quan jo estigui a Dallas, i això equival a que es publicarà més o menys a Espanya cap a les 8 de la tarda, més o menys estarà disponible cada dia.
1: Dilluns, dimecres i divendres, cap a les 8 de la tarda, El que pueda que empate, amb el Bruno Alemany dirigint i l'Antonio Romero i l'Àxel Torres debatint. Perquè la teva seu principal estarà a Dallas.
3: Sí, marxem primer a Ciutat de México, a Ciutat de Mèxic a fer l'inaugural i després ja marxem a Dallas i jo em quedo allà fins al final del Mundial.
1: Que l'inaugural, com us hem explicat, el narrarà el Flaqui des de l'Estadi Azteca, el Mèxic-Sud-Àfrica, a les 9 de la nit, hora d'aquí. A les 9 de la nit, hora d'aquí, tu també estaràs a l'Estadi Azteca. Aquí, d'alguna manera, és quan comença oficialment la programació especial de la cadena SER pel Mundial.
3: Sí, el tret inicial del Mundial, aquest partit dijous a les 9 de la nit. Des de les 8 comencem Carrusel Deportiu amb el Dani Garrido, amb tota la prèvia del Mundial, la festa que hi haurà a Ciutat de Mèxic a aquella hora de la nit, explicant tot el que estigui passant aquell dia a l'Azteca.
1: Aquest és l'himne del Mundial. Aquesta setmana ja comencen els partits. Dijous, abans, Espanya jugarà l'últim amistós. Ho farà aquesta matinada. Aquesta matinada a les 4. I en directe a la cadena SER, Bruno, Perú-Espanya.
3: Sí, que juga a Puebla, a l'estadi Cuauhtémoc, ja amb un 11 d'Espanya que s'assemblarà molt més al que veurem davant Cap Verd a la primera jornada. Val a dir, és la informació més important, que no han viatjat ni Lamín, ni Víctor Muñoz, ni tampoc Nico Williams. Explicava Luis de la Fuente que compta amb ells pel primer partit, que estaran disponibles pel partit davant Cap Verd, però que era millor que no viatgessin.
2: Nico, Lamín i Víctor estan cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido.
3: Doncs pendents d'aquest partit, una Perú que ha baixat molt el nivell, que no jugarà al Mundial aquesta temporada, però que ja mesurarà una mica en quin nivell està la selecció de la Fuente.
1: El Bruno ha publicat ja una guia del Mundial al Play Football, la teniu disponible a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Una guia, Bruno, en parles de què?
3: Doncs l'hem separat en 5 blocs. Fem un bloc de les favorites, fem també el bloc de les possibles revelacions al Mundial, parlem de les debutants, que es mereixen també tenir un espai a l'antena.
1: Curaçao, no?
3: Curaçao.
1: 150.000 habitants té.
3: És increïble.
1: És el país més petit en jugar una fase final del Mundial,
3: sí.
1: No?
3: Amb Curaçao ha tingut una incidència molt gran, molt més del que s'està dient Patrick Kluivert, amb que hi sigui al Mundial, perquè va ser com... Va fer una mica de mànager i va tenir molta incidència en convèncer a familiars, agents, jugadors que estaven jugant a Països Baixos, que havien nascut directament a Països Baixos, però que tenien un avi de Curaçao, una mare de Curaçao. I com tenien aquest lligam, doncs els va convèncer i a partir d'aquí molts d'ells juguen en aquella selecció.
4: És que és curiós, és com si s'hagués presentat llei del Mundial.
3: Doncs per...
1: Més o menys,
4: Si parlem de... 150.000 persones,
1: totalment,
4: si fa no fa.
1: Sí, és així.
3: I, evidentment, traiem el tema també de les grans estrelles que jugaran al Mundial. Analitzem com arriben els Messi, Cristiano, Neymar, Lamin, Pedri i companyia, aquesta gran festa del futbol. I els noms que no coneixen la gent, amb el Fermín Suárez, també...
1: Una pregunta, qui arriba millor, Messi o Cristiano al Mundial?
3: Messi. Per mi, Messi, clar... és molt bèstia dir clarament, però jo crec que sí, que està, fins i tot s'ha mesurat més els minuts que havia de jugar i...
1: És més jove, també, Messi.
3: També és més jove i jo crec que farà un bon Mundial, Leo Messi.
1: I Neymar, has dit abans que no creus que jugui cap partit.
3: No sé si cap partit, això és molt gros dir-ho, però que no serà titular i que no està als plans inicials de Carlo Ancelotti,
5: crec. Que jugar jo? Que pensa que t'has de titular? Que va ser titular, eh? Pues
1: vas a tirar del carro de tu selecció,
5: claro, jo tiro del carro... Digo que si no tenemos...
1: Qualsevol aguanta Vinicius com sigui campió del món en Brasil.
5: Claro, ese balón de oro, eh. Si ganamos, balón de oro, eh.
3: La sartén por el mango la tienes tú, Neymar.
5: La sartén por el mango. La tengo yo. En mi posición. Soy bueno. Soy muy bueno yo, madre mía. Sabes, ¿no?
1: Clar, és que Neymar i Vinicius juguen a la mateixa posició.
5: Claro.
3: Sí, i fins i tot Rafinha. Rafinha està jugant també...
1: Però Rafinha pot jugar a la banda dreta.
5: Sí. Com el Mbappé, i acaba jugant el delantero.
3: A l'amistós de l'altre dia davant Egipte, el que va fer Ancelotti és posar a Rafinha clarament a l'esquerra, era migcampista per l'esquerra, i Vinicius a dalt, que es busqués una mica la vida.
1: Por ahí.
3: Sí,
1: por ahí.
5: Ah, lo que pueda.
1: Tot i que Neymar segurament no jugui cap partit, almenys dels primers al 100%, els altres ja veurem, difícil, poses a la Selecao entre el grup de favorites, eh?
3: Per mi té molt bon jugador, té una parella centrals bestial, amb Marquinhos i Gabriel Magalhães, dos dels millors de l'actual Champions. Té grans porters, Alisson és un exemple per posar un cas, i tenim Bruno Guimarães, te'n vas a la part de davant, més enllà de Rafinha i Vinicius, Ryan del Bournemouth està jugant a molt bon nivell, Cunha ha fet una molt bona temporada amb el Manchester United, sí. Té alternatives com Igor Thiago, que ha estat segon màxim golejador de la Premier, o Hendrik. Jo crec que Brasil pot fer un molt bon Mundial.
1: Per tant, al top 5 tu a qui poses? Espanya, Brasil... Qui més? Espanya com a favorita, sí. Número 1.
3: Espanya, França, Argentina, Brasil i Portugal. Podria entrar perfectament Anglaterra i
1: Alemanya,
3: Anglaterra
1: no.
3: I Alemanya, les dues que deixo fora del top 5.
1: Però el top 5, Espanya, França, Argentina, Brasil i Portugal.
3: Això mateix.
6: Ah, molt bé, bueno, ho intentarem, no?
3: Anglaterra està molt qüestionat Tuchel, hi ha molt de merder amb la llista que ha fet, s'ha deixat fora Foden, ha deixat fora Palmer, al final ha fet molt de soroll aquesta llista de convocats, i altres no tan coneguts però molt bons jugadors com és el cas de Wharton. I Alemanya té una cosa que té molt poques seleccions, que és a Wirtz i a Musiala, però ningú arriba bé, ningú dels dos arriba bé.
1: Espanya debutarà contra Cap Verd, el segon partit serà davant d'Aràbia Saudita i el tercer, el més complicat d'aquesta primera fase en principi, en teoria, és davant d'Uruguai. Nil Solà, Araujo s'ha lesionat?
7: Araujo, estem pendents de que se li facin proves, s'ha lesionat, però sembla que podrà jugar al Mundial. És veritat que ha tornat a Barcelona per fer-se aquestes proves, indica que com a mínim hi ha d'haver alguna cosa, perquè si no tornes a Barcelona. Ha tornat a Barcelona, ha de passar proves, i en principi esperen a Uruguai que pugui tornar per jugar al Mundial, per tant hauria de ser poca cosa.
1: Té una lesió al bessó, lesió muscular, Araujo ha tornat a Barcelona per fer-se proves, confien que la lesió li permeti jugar amb Uruguai al Mundial.
6: Eso hay duda ahora mismo. Sí, de verdad que nada, solo quería informarle que igual no tienen que dar apoyo a Uruguay, que soy yo el único representante del Barcelona, pero es que es posible que no pueda jugar porque los médicos me mandaron para acá, para Barcelona, y se ve que lo que tengo puede ser más complejo de lo que pareció en primera instancia. Un médico me vio entrenar, sacando bien el balón desde atrás, distribuyendo juego, y a medio de los entrenos, pues los jugadores de Uruguay se reunieron con el staff técnico, yo me quedé a un lado. Y me vino el médico y me dijo, estás muy lesionado, tendrás que volver a Barcelona. No termino de entender muy bien porque tampoco me duele nada en especial, pero si lo dice el médico, ¿no? Será que sí, hay que confiar en los servicios médicos. Así que es una pena porque Uruguay sin mí pierde un defensor importantísimo, sobre todo para la salida del balón. Es que es importante que alguien sepa filtrar balones como yo lo hago, que tenga el ADN Barça tan inculcado, además por un entrenador como es Bielsa. Que es un jugador, es un entrenador que para él el buen trato de balón es todo, pero todo. Además, sin mí nos quedamos cojos, por decirlo así. Es una lástima si finalmente no puedo, porque habrá que centrarse la temporada que viene con el Barcelona, que ya vamos mal de centrales, de lateral derecho, y acá entro yo con todo, ¿eh? Si finalmente no se ficha un delantero, también descuiden, que Ronald está acá para lo que necesiten.
1: A marcar, jugando de delantero, a marcar.
6: Y de extremo izquierda, viste, que hizo una jugada muy bien en un partido, dando una ocasión de gol. fútbol, dispuesto a ayudar en lo que sea, sobre todo en eliminatorias de Champions. Ahí es donde me crezco.
3: Es tu fuerte.
6: Es mi fuerte.
1: Esperem que no sigui greu la lesió d'Araujo i pugui tornar a incorporar-se amb la seva selecció a Uruguai. Ara parlava el nostre Araujo de... els problemes en defensa que té el Barça. En aquest sentit, Nil, hi ha oients que pregunten sobre el mercat de fitxatges del Barça, si estarà aturat durant el Mundial. Ja s'ha fet la primera operació, la més urgent, que era la d'Anthony Gordon, i a partir d'aquí és molt possible que fins a després del Mundial ja no s'activin més fitxatges, perquè també hi ha d'haver sortides.
7: Sí, ja hem parlat a les últimes setmanes, primer hi ha d'haver aquestes sortides perquè puguin arribar-hi entrades. S'ha parlat de Bernardo, evidentment l'opció prioritària número 1 és la del davanter. El Barça continua treballant per portar a Julián Álvarez.
1: Davanter centre. Però podem explicar el que t'hi jugues, que a la seva llista de reis Hansi Flick hi posa també un central esquerrà.
7: Sí, perquè les últimes setmanes, és veritat que amb tot el tema Gordon, tot el tema Bernardo, Julián, se'm donava la sensació de que s'havia refredat una mica tot el tema de la defensa.
1: Sí, perquè la prioritat, ja ho hem dit, era no un, sinó dos davanters. El primer ja ha arribat, és Anthony Gordon. El segon és perquè es farà un gran esforç, si el club pot i l'equip venedor accepta, el davanter centre.
7: Però Flick continua amb la idea de portar un central, i tant Flick com la direcció esportiva ara mateix prioritzen totalment que el central sigui un central esquerrà i que ningú pensi en Bastoni, perquè no vindrà Bastoni. Hi havia dubtes, Flick tenia dubtes amb ell. El preu és massa car, per tant aquesta opció, si no hi ha una sorpresa molt gran, està descartada.
1: És molt important això que explica el Nil Solà. Flick vol un central esquerre. Ho dic perquè fa setmanes us vam explicar que era molt important saber si l'entrenador demanava específicament central esquerre o acceptava que el club busqués un central encara que fos cama dreta. I pel que ens explica el Nil, el que vol Hansi Flick, la prioritat per Hansi Flick és trobar un central esquerrà, més enllà dels davanters,
7: Sí.
1: Un central esquerrà, més que no pas un central dretà.
7: I que no ho veuen en el club com una cosa senzilla, perquè hi havia el tema de Bastoni, però que el que vol Flick és un central esquerrà. Evidentment, ho hem dit moltes vegades, si el dia 20 d'agost o el dia 15 d'agost no has trobat cap central que et convenci o has hagut de fer un esforç més gran per Julián, igual les coses poden canviar, però a dia d'avui el que es busca és un central esquerrà per poder compartir aquesta posició amb Gerard Martín, o veurem si finalment també amb Araujo, amb Christensen, i aquesta és la idea que hi ha ara mateix al Barça.
1: Val la pena requadrar-ho, que això és informació. El que vol Hansi Flick és un central esquerrà. Després veurem què pot acabar fitxant el club, però el que demana l'entrenador és un central esquerrà.
6: El que no busquem és de ningú en construcció. Construcció no busquem res perquè ja ho tenim tot.
1: Ah, ho has colat ara.
6: Sí, perquè ja sabeu que tenim MCAT, on hi tenim tots els millors materials per construcció i també per decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, tot això amb els preus més competitius, que a més dius ara que aquest és tan car. MCAT, els preus més competitius. Entres a mcat.cat i ho tens tot gràcies a la gent de Material Building by MCAT.
1: Bruno, no sé si controles molt el mercat de centrals esquerrans. Sé que una cosa és que Flick vulgués un central sí o sí, independentment de la cama. Això obria o obre el ventall. Si vol específicament un central esquerrà, ja queda més reduït.
3: Sí, està molt més reduït. S'ha explicat que Nico Schlotterbeck, el del Borussia Dortmund, té una clàusula de sortida, és a dir, que sabeu que fora d'Espanya no hi ha clàusules, doncs aquest, el seu contracte, sí que va incloure per alguns clubs en concret una clàusula de sortida. A mi aquest m'encanta, és el que més m'agrada de tots. Hi ha altres noms que...
1: Sí, el que passa és que quan valdrà?
3: La clàusula de sortida
1: quan serà?
3: Jo no crec que sigui per massa més de 50,
1: No?
3: No ho crec. Ha sonat Castelo Luqueva, per exemple, del Leipzig, que em sembla molt bon futbolista també, molt bona cama esquerra, i per dir una pedradeta, Mujaremovic, central de Bòsnia, que jugarà al Mundial.
1: Mujaremovic?
3: Sí, està jugant al Sassuolo. És esquerrà, té bona cama esquerra, però sobretot és un central balcànic, dels que no fa amics. Els davanters no acaben sent amics d'ell, normalment.
1: Bueno, necessari en un equip, no?
3: Sí, sempre has de tenir algun perfil així.
1: M'has dit Schlotterbeck,
3: Mujaremovic.
1: Mujaremovic, és que els posen difícils els noms,
3: I Castelo Luqueva, són els tres que més o menys m'han acudit així.
6: Schlotterbeck encara és l'Schlotterbeck del que parlàvem fa dos anys, és a dir, aquell bèstia amb una sortida de pilota increïble.
3: Sí, perquè té sortida en curt, en llarg, filtrar per baix...
1: Entens que Flick vulgui un central esquerrà?
3: Sí, clar. Sí, perquè, per diverses raons, perquè s'està parlant molt d'Eric, i ens ho explicava el Nil, que ell se sent molt, molt còmode al lateral dret. Pau Cubarsí per mi és molt millor central dret que quan el poses a l'esquerra, i per tant tot el que sigui fitxar un central per l'esquerra em sembla gairebé necessari, fins i tot.
1: Gràcies, Nil.
7: A tu.
1: Informació que us expliquem al que t'hi jugues. Requadreu-la, l'entrenador Hansi Flick ha demanat un central esquerrà. A partir d'aquí el club restringeix la búsqueda, que diguem que de més limitada que no pas si el tècnic alemany volgués un central independentment de la cama, no? Dreta o esquerra, que s'ha posat ja molt de moda. Abans era igual amb quina cama jugaven els centrals, fa anys al futbol.
3: Sí, sí, abans hi havia la majoria de centrals, eren parelles de centrals que eren els dos dretans i no hi havia cap mena de problema amb això. Ara se li ha donat al futbol molta més importància a les sortides del darrere, no hi ha tanta pilotada en llarg i el fet de perfilar-se, rebre amb l'esquerra i poder jugar pels entrenadors, la majoria almenys és molt important.
1: Gràcies, Bruno, i bon viatge a Dallas.
3: Moltes gràcies, que
1: una
3: vagi bé.
1: 23, parlem de bàsquet.
0: Què t'hi jugues?
1: Ho hem comentat abans al que t'hi jugues, eh? Sorpresa, Saissó, perquè hi haurà dos equips catalans a les semifinals de l'ACB.
8: Doncs sí, sí, sí, la veritat és que i més pot haver una final catalana, eh? Si la penya elimina el València, que és el gran favorit a guanyar la Lliga, i el Barça fa el propi amb el Tenerife, es podríem trobar amb un Barça-Penya, que seria fantàstic.
1: De moment el Joventut està a semifinals, després de guanyar, per sorpresa, sí, a la pista de Baskonia.
8: Bueno, sí, sorpresa relativa, la penya està jugant bé, eh?
1: 88-96... Així va sortir l'entrenador del pavelló,

0: va acabar saltant amb els aficionats. Sí, sí, sí. Dani Miret, què tal? Com estàs?
1: Molt bones, molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: I gràcies per atendre'ns, perquè acabeu d'arribar. Just d'aquí a uns minuts entreneu i heu trobat un foradet per atendre'ns en directe al que t'hi jugues, cosa que us agraïm molt.
1: Moltes gràcies. Aquí estem.
0: Ja m'he dit per sorpresa, perquè Baskonia, amb el factor pista a favor, en teoria era el favorit. El que passa és que és veritat, com diu el Seixó, que esteu jugant bé en aquest tram final de temporada, però home, és notícia, és una fita que la penya s'hagi colat a semifinals.
1: Sí, és un objectiu molt gran, la veritat, aconseguir arribar a unes semifinals. I jo crec que no és tan sorpresa per com havia anat l'eliminatòria. El primer partit allà és veritat que perdem de molts punts, però perquè en l'últim quart ens encallem mentalment i físicament. El segon partit el guanyem, crec que amb una superioritat important, que normalment quan jugues contra un equip d'Eurolliga, el fet de jugar un segon partit en 3 dies fa que tu tinguis menys possibilitats, no?, per un tema de benzina. I en aquest tercer partit jo crec que la dinàmica era perillosa en quant a que nosaltres realment doncs, ens estàvem trobant còmodes, no? I som un equip amb experiència i sabem que quan estem còmodes doncs, tenim més possibilitats del que segurament l'estadística pugui explicar.
2: Hola, Dani, què tal? Soc el Xavi, eh?
1: Bonem. Molt bones.
2: Mira, bueno, aquí ja saps tu que els periodistes tenim l'afició aquesta de posar favorits i tal, no sé què, i clar, ara el València, ben eliminat el Madrid, surt com a gran favorit. Bé, jo penso que, no sé com ho veuràs tu, que ara el València té tota la pressió i que vosaltres no teniu res a perdre i sí molt a guanyar, no?
1: Nosaltres sí que tenim a perdre, perquè juguem unes semifinals a CB, que és una cosa que és una oportunitat, i és veritat que ells doncs, tenen molts jugadors, que han sigut el segon millor equip en una fase regular de l'Eurolliga, vull dir, tenen una plantilla d'un nivell brutal, són un equip que tenen molt poques fissures, i a més han eliminat en un play-off al Panathinaikos, no? Llavors jo estava veient com han defensat el Kendrick Nunn, doncs és difícil jugar contra ells, perquè com dic, són un equip supersòlid, amb molts punts, i tenen, doncs, penso que més possibilitats, no? A més, jugant a casa, que això també per nosaltres doncs, és important. Si no guanyes un partit allà, no pots passar a l'eliminatòria. I anem a pel primer. També penso que pel València haver-nos de guanyar 3 partits a casa seva doncs, no és tan fàcil. I nosaltres, doncs, des del principi, com he dit, entrar bé a l'eliminatòria, cada partit és diferent, com s'ha vist en aquesta sèrie al Baskonia i com s'ha vist a la seva pròpia, no?, on el Bilbao va fer un molt bon primer partit en el Roig. I el que tenim clar és que hem portat unes semifinals a Badalona el diumenge i que aquest punt d'energia que necessitem espero doncs, que a l'Olímpic ens acabi d'empanyar com ha estat fent tot l'any. Això per nosaltres és superimportant, és una il·lusió. Som un equip que juguem amb el cor per la penya i tenim moltes ganes de començar aquesta eliminatòria.
0: És el millor de 5 partits, els 2 primers a València, dimecres a les 8, divendres també a les 8, València-Penya. Diumenge serà el tercer partit ja a l'Olímpic, a les 8 també, diumenge 14 a les 8.
2: I Dani, escolta'm, clar, això de 5 partits reforça poder una mica el factor camp, cosa que, clar, per vosaltres teòricament no us perjudica, però fixa't el tema de 3 partits que s'ha carregat a 3 caps de sèrie, entre ells, un que us heu carregat vosaltres.
1: Sí, jo ara ens ha afavorit potser el fet de que sigui més curta l'eliminatòria, perquè com he dit abans, som un equip amb gent veterana i ens costa més recuperar-nos, no?, que jugadors que porten tot l'any i que estan en un roster d'un equip d'Eurolliga, perquè l'Eurolliga doncs, et demanda un nivell d'energia i físic molt alt en molt poc temps de recuperació, no? Però jo penso que el play-off és el millor temps de l'any i s'hauria d'allargar. Encara que, vull dir, la gent en aquests partits, els jugadors en aquests partits, tothom en aquests partits disfruta més, la temporada regular és molt llarga, evidentment el factor camp és el que és, i qui s'ho ha guanyat, doncs, està bé, no?, el donar aquesta opció de jugar els 2 primers partits a casa de l'equip que ho ha fet millor durant la fase regular, però jo penso que La primera, els quarts de final ja haurien de ser a 5 partits, perquè si no pot ser que una afició que porta esperant tot l'any a veure si entres o no al playoff, en 3 dies, amb un 2-0, s'hagi acabat ja el playoff. Vull dir, la meva opinió massa curt. Aquest any ens ha afavorit, l'any passat ens va perjudicar, perquè no vam jugar contra el Tenerife, imagineu el viatge per tornar, vull dir, no pots ni entrenar entre partits. Ens agrada preparar-nos i ens agrada jugar aquests partits. Amb la qual cosa, això ara li va millor a València? Sí, però crec que el que està bé i el que està bé és que els play-offs doncs, s'allarguin.
3: Perquè guanyareu segur, home. És que guanyareu segur. Sou l'orgull de la ciutat. Sou de l'orgull de la ciutat. I guanyaran.
0: És un alcalde al que li agrada el bàsquet.
3: Sí, m'agrada. Amb lo alto que soc, com perquè no m'agradi, no? Què vols que m'agradi? El hockey, haver d'anar tot el rato a jupit.
0: Quin mal d'esquena, no?
2: Mal d'esquena, home.
0: No sé si...
1: Hi ha gent molt alta que no li agrada molt el bàsquet, que s'ha de córrer molt, també.
0: T'has sorprès per això com ha quedat el quadre de semifinals? Amb el Madrid eliminat, el Barça amb totes les dificultats també s'ha classificat. T'ha sorprès o no?
1: Sí, està clar que l'eliminatòria més igualada potser era la del Barça amb el Múrcia, perquè el Barça al final doncs, és un equip que aquest any ha tingut doncs, un canvi d'entrenador i diferents moments no?, durant la temporada, i el Múrcia doncs, al revés, molt sòlid, però sí que jo des de fora doncs, veia més igualtat. Jugar a casa després en partits de play-off pot ser una doble arma, eh? Vull dir, el Múrcia ho demostra perquè al final els partits de fora els juga amb més determinació que els de casa, vull dir, almenys en els play-off i el que són els resultats dels últims anys. Ells han guanyat fora a casa i han perdut a casa, no? I, bueno, sí que penso que entre el Madrid i el Tenerife, doncs veient que el Tenerife tenia el Xermadini i el Fran Guerra, sobretot, de baixa, doncs pensaves que no tindrien no, aquesta reacció de reinventar-se i sí, ho han fet i per mi sí que és una gran sorpresa.
0: València, bàsquet, joventut, Barça, Tenerife són les semifinals, ens apunta un oient, el Nino, que no és el Nino Bustató, és un altre Nino, que 3 dels 4 entrenadors de les semifinals ACB són catalans, i és veritat, Dani Miret, Xavi Pascual, Pedro Martínez, sí, sí. I l'altre és Xus Vidorreta, és veritat, sou 3 de 4 catalans, eh?
1: I dos de Badalona.
2: És
1: que ara mateix estic aquí assegut al costat de casa meva i veig on viu el Pedro i vull dir, penso que al final, doncs, no? Com dieu vosaltres, a l'alcalde li agrada molt, però sobretot a qui li agrada molt el bàsquet és a la gent de Badalona i això també es transmet. I part de les nostres possibilitats passen per aquest jugar per la penya i per aquest orgull no? que hem transmès a la plantilla i tenim molts jugadors de la plantilla que són de la casa. I espero que aquest esforç que farem es pugui traslladar, perquè com he dit abans, doncs el València és molt contundent, és un rodillo, i hi ha algun moment que ens poden revolcar, però nosaltres ens tornarem a aixecar, hem demostrat resiliència aquest any, hem perdut en un moment a l'Ante Tomic, al Simon Birgander, al Guillem Vives, i hem anat a Grècia i hem donat el nostre 100%, cosa que jo crec que tothom... n'està molt orgullós i ara, doncs, passi el que passi en aquests dos primers partits o en el primer quart del primer, m'és igual, nosaltres hem de mostrar aquesta mentalitat perquè la gent valora com ho juguem, com ho lluitem i això ha de ser el nostre primer objectiu que tots hem de tenir al cap des d'allà mateix.
2: Escolta, Dani, somiar és gratuït, això no hi ha problema, no hi ha peatges aquí. T'imagines una final... Penya-Barça-Barça-Penya de la CB, seria tremendo, no?
1: Sí, seria increïble. Jo crec que el bàsquet, per sort, no és un esport científic. Vull dir, hi ha grans històries d'equips, no?, que tenint molt d'acord o tenint inspiració, poden aconseguir grans fites, vull dir, 2 + 2 no sempre són 4, i nosaltres ens hem d'agafar això. A nosaltres està bé, que penso que nosaltres estem bé. Vull dir, com he dit abans, el Bilbao juga increïble, un partit increïble a Camp de València, i arriba per guanyar. Llavors, enteneu-me, eh? Nosaltres, si juguem bé, per què no podem tenir opcions de guanyar el partit? O de que el València aquell dia no tingui un bon dia? Cada dia és diferent I el que dic, en el bàsquet, quan ets molt difícil de guanyar i molt insistent, tens més possibilitats. Llavors nosaltres, dins del partit i entre partits, que és una eliminatòria molt llarga, entre tots, entre la comunitat que som, no? Entre, com he dit abans al principi, la nostra gent i l'equip, hem de buidar-nos. I hem de buidar-nos i que la gent ho vegi i que aquesta oportunitat que tenim l'aprofitem el millor possible.
0: Doncs des d'aquí bufarem per ajudar la penya a classificar-se per a la final de la Lliga CB. De moment ja està a semifinals, es jugarà el primer partit a la pista del València Bàsquet aquest dimecres a les 8 de la tarda. Dani Miret, gràcies i felicitats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
0: Pausa i escoltem reflexions sobre també la classificació del Barça, a part de parlar de Marc Márquez en aquest tram final.
4: Què t'hi juga?
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els Eldia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: El 13 i 14 de juny, 29a Fira de l'Ou de Sant Guim de Freixenet. Dissabte 13 al matí, esmorzar de forquilla amb Jonathan Nuevo d'esmorzardeforquilla.cat i per la tarda, degustació productes amb gust de Lleida. I diumenge 14, esmorzar popular d'Ous Serrats, mercat, activitats, atraccions, tallers i degustacions, vehicles clàssics, concurs de truites i entrega dels ous de plata a Ada Parellada. El 13 i 14 de juny, Fira de l'Ou de Sant Guim de Freixenet. Vine i emporta't mitja dotzena.
8: A Lleida, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
9: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
8: Ressonància, TAC, ràgics i circuit especialitzat per a la dona. Ara també, PET, TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
9: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: Comercial Pintures. Compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut. Pintures alimentàries. Pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a pintures.com.

0: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
1: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
0: en España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: No te pierdas ya en cines La Luz, del ganador del Goya, Fernando Franco.
3: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
2: Con el ganador de dos Goya, Alberto San Juan.
4: Y creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
5: Delitos, lo que tú has hecho es delito.
4: El Señor me ha hablado. Este es el único camino, el de la verdad.
2: La Luz, ya en cines.
6: ¿Qué t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
7: Hola, Xavi. Xavi Saixó, Ràdio Barcelona, en directe pel Que t'hi jugues. Benvingut, novament, al Palau.
8: Xavi, content de veure't. Bona gent per aquí encara. Som molt content de veure't.
6: Que t'hi jugues.
9: El Barça de Xavi Pascual jugarà contra el Tenerife demà. Cobrirà el partit el Xavi Saixó. Sí. Abans de parlar del Barça, per tancar el tema penya, ens ha explicat el Dani Meret que se'l notava content.
7: Sí, molt content.
9: Molt content estava
7: això,
9: de la penya.
7: Estic veient la casa de Pedro Martínez. És bo, eh? És curiós.
9: És bo. Sí, sí, s'enfrontaran a semifinals, eh? València Bàsquet, entrenat per Pedro Martínez, contra el Joventut, entrenat per Dani Meret. Se'l notava eufòric, transmetia alegria.
7: Sí.
9: L'entrenador de la penya, no sé si ho compartiu,
10: Els
9: que m'ha escoltat l'entrevista.
10: I guanyarem la ACB i celebrarem el Pont del Petroli.
7: Toma.
10: O al Maisons del Monde, que és molt gran.
7: Convidarà o no l'alcalde?
10: A què? A vostè? A mi. Vostè, per mi, és de bon gat.
7: Ah, clar.
9: Dani Meret va acabar saltant amb els aficionats a la sortida del pavelló després de guanyar el Baskonia 88-96. I escolteu també com van rebre a Ricky Rubio. Ricky, Abusón.
7: És que aquest crit, els de sempre, tota la vida de la penya, ja li cridaven quan estava en categories inferiors perquè era un abusón. Ell jugava contra la seva edat i ell fotia 50 punts per dir alguna cosa i els altres, clar, era un abusón. Llavors ja li va quedar el Ricky Abusón.
9: També, no? Content, Ricky Rubio.
11: Mucho orgullo. Es increíble el equipo que hemos formado, que durante toda la temporada hemos tenido malos momentos. Perdimos los cuartos de final para jugar la BCL Final Four en casa, y creo que un equipo como el que tenemos, ya hemos aprendido de esos errores y hoy hemos hecho un gran partido fuera de casa. Yo me siento cómodo en este equipo, peleo por algo más que baloncesto, y creo que estoy muy contento aquí, satisfecho con mis compañeros y mucha ilusión.
9: Fixa't el que diu Ricky Rubio, peleo por algo más que baloncesto, i el que ens ha dit ara l'entrenador, Dani Meret, no? De lo important que és aquest grup que han fet amb molta gent de casa i el que porten el club a dins i lo important que és.
7: Jo recordo sempre que l'última Eurolliga que va guanyar el Barça, el tronc de jugadors era nacional. Precisament amb Ricky Rubio, amb Víctor Sada, amb Roger Grimau. La importància del tronc nacional és superimportant per guanyar coses.
9: I el Barça amb totes les dificultats, però està a semifinals.
7: Doncs
9: i el Madrid eliminat.
7: El Madrid eliminat, clar, s'havia obert un ventall que no esperava. Barça factor camp a semifinals. Si arriba a València a la final seria factor camp en contra, però si arriba a la penya seria factor camp a favor, el Barça també. És a dir, bueno, doncs ara una nova dimensió aquesta, jugar contra el Tenerife. Abans escoltàvem a la Provítola dient això, que el Barça ha de jugar al seu ritme. I hi han dues coses que ha volgut la Provítola explicar. Primer, us ha dit Xavi Pascual que marxa. Això, al vestidor, què ha passat? Com us heu pres?
12: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? El partido de mañana va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
7: Bueno, això per una banda, i per l'altra, el mapa de l'equip de l'any que ve es va fent, a poc a poc. Ja sabem que a Emili Hernán Gómez no li han fet oferta de renovació. I li hem preguntat també, tu que acabes contacte, el club ha contactat amb tu?
12: No. Intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
9: Intentamos hablar, pero no. Què vol dir?
7: Jo crec que el seu representant, a lo millor, es va oferir al fet de dir, bueno, va, què voleu fer tal i qual, i el Barça, jo entenc que no està per la labor. De fet, es parla que podria tornar a la penya l'any vinent, a Nicola Provitola. En fi, ja veurem, però no hi ha oferta per la Provitola, jo crec que no seguirà, per Vilenan Gómez tampoc, més els que ja hem anat dient, no? Vull dir, el que passa que no sabem qui serà l'entrenador l'any vinent, de moment, no? I de demà, atenció, digues.
9: Sí, no, que t'anava a preguntar. Demà el Barça juga el primer partit d'aquesta sèrie de semifinals, el millor de 5 partits, a les 8,
7: sí.
9: Al Palau.
7: Al Palau, sí, sí.
9: Clar, coincideix amb el hoquei.
7: Doncs sí, aquesta és una història realment terrible, perquè el cinquè partit de la final de les semifinals de hockey, i el Barça va perdre, Barça-Igualada, s'havia de jugar a les 7 de la tarda de demà al Palau. Ja coincideix amb el bàsquet. I el Barça ha pres la decisió de jugar aquest partit, perquè jo entenc que l'Igualada, si jugava dimecres, que és el que se li ha proposat a l'Igualada, jugar dimecres, doncs si guanyés a l'Igualada, divendres havia d'anar a jugar ja a la Corunya, el primer partit de la final, doncs el Barça se'n va jugar a Blanes.
9: Sí, el partit decisiu de les semifinals de la Lliga d'Hockey Patins, el Barça el jugarà a Blanes.
7: A Blanes,
9: contra l'Igualada.
7: Contra l'Igualada. Jo crec que això demostra clarament la manca d'alguna forma de com estan les instal·lacions. Jo no dic que el Palau no estigui preparat, que ho està, i poder ser de les millors pistes, però clar, quan passa una cosa d'aquestes...
9: Sí, hi ha hagut falta d'organització, no?
7: Sí, i, bueno, i que no hi ha, i que la Igualada, pues, lògicament, ha dit, escolta, nosaltres i la federació i tal, bueno, en fi, hi ha hagut aquí un problema que s'ha hagut de resoldre fora de Barcelona, insisteixo. A Barcelona no hi ha cap camp, diguem-ne, que pugui, sinó que han hagut d'anar a un camp... això no és informació, sinó és una opinió meva, a un camp el més lluny possible perquè puguin anar els menys els d'Igualada, per entendre, perquè si tu jugues a Sant Sadurní d'Anoia, quasi en tindràs més d'Igualada que de Barcelona. En canvi, anant a Blanes, pues mira, ja veurem què passa, no? Però clar, és trist, sincerament és trist, que el cinquè partit, que pot jugar, quedar fora o no, d'un títol, l'haig d'anar a jugar a Blanes. Per mi és que és una cosa increïble. No?
9: Doncs demà, la semifinal de la Lliga d'Hockey Patins entre el Barça i l'Igualada jugarà a Blanes, perquè al Palau Blaugrana s'haurà de disputar el primer partit de semifinals entre el Barça i el Tenerife. Gràcies, Xavi, queda't per aquí, que parlarem de motos, i sé que t'agraden molt, sí. I tancarem el programa rient una mica amb els teus tocs. Abans, 9-3-3-4-4-14-11.
13: Home, evidentment, si voleu, les capibares de Mr. Wonderful. Ja sabeu, aquesta col·lecció mundial que tenen, que es diu Wonder Goal, on hi ha una pila de seleccions sorpresa amb el seu boli esborrable, preciós, clauer, un cromo...
9: De fet, estan pràcticament totes, les importants totes.
13: Home, i tant, és que és el que hi ha d'haver, és el que hi ha d'haver.
9: El top 5 que ens posa el Bruno Alemany com a favorites per guanyar el Mundial,
13: són
9: totes representades, eh?
13: Efectivament.
9: Espanya, França, Argentina, Brasil, Portugal...
13: La febre Wonder Goal.
9: 9-3-3-4-4-14-11, si voleu, un estuig amb els 15 bolígrafs esborrables. Ja no cal que truqueu perquè ho han fet diversos oients, i el més ràpid o la més ràpida és el Toni. Hola, Toni.
14: Hola, bon dia.
9: Bon dia, quina energia positiva sí, que ens transmets. Sí, gràcies, Toni.
14: Home, m'ha tocat els bares, però com estic feliç, ja van a Florentino, què més es pot pedir?
9: Eres del Madrid, Toni.
14: No,
9: ah,
14: és el Barça. Pues
9: ah, val, que tu volies que guanyés Florentino perquè creus que és bo pel Barça. Vale.
14: Exacte.
9: Toni, des d'on ens escoltes?
14: Ara de Granollers.
9: De Granollers. Doncs, per haver estat el més ràpid, t'emportaràs un estuig, una col·lecció d'aquests bolígrafs esborrables.
13: Una passada, ja veuràs. Bueno, faràs feliç a molta gent. A molta gent.
9: Tens fills? Filles?
14: Bueno, el petit ja té 20 anys i l'altre 26, està una mica ja...
9: Ja vas cap a avi, eh?
14: Oh, dice la mi pierna.
13: Calme-se, por favor.
9: Poc a poc, no? No me passi, ja, Toni. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos.
14: Gràcies a vosaltres.
9: Que vagi bé.
13: Barça! Va que sí, home.
9: M'encanta quan truquen els oients i transmeten aquesta energia positiva, aquesta vitalitat.
13: Sí, hi havia garbo.
9: Sí, això és guai. Marc Márquez ha tornat. Ens ho va anticipar Mela Xércoles la setmana passada al Que t'hi jugues, que el veia competint pel Mundial, i a la següent cursa Marc Márquez l'ha guanyat. El pilot de Cervera al micròfon de la cadena SER amb Mela Xércoles.
15: Està feliç, no?
16: Home, para no estarlo. O sea, una victoria cara, demasiado cara. Pero Pero bueno, el año pasado en estas alturas estábamos aquí de, bueno, va, una más, vamos a sumar puntos y incrementar la distancia, y ahora pues es una más que necesitada, luchada, pagada y trabajada. Y eso pues creo que es lo más a destacar, siempre y cuando creo que el famoso comeback en inglés, el regreso, no está terminado, sino que tengo que seguir trabajando mucho para en esos circuitos a derechas pueda estar luchando por victorias.
15: Esta es la número 100. ¿A qué nivel de las especiales la pones?
16: Es que hay muchas, buenas.
15: Me he diciendo algunas cuantas.
16: No, bueno, para mí la primera en MotoGP es la más especial, Austin 2013. Compartir podio Pedrosa, luchar con Valentino, con Lorenzo, pues fue la más especial. Luego pondría Valencia 2012, donde salgo último y despido Moto 2 a lo grande, ganando. El de top 3 pondría Tailandia 2025, porque fue el inicio del mejor año de mi carrera deportiva, o el de más felicidad, porque compartir tantos podios con mi hermano Alex fue un año increíble. Y esta la pondría en top 5, quinto lugar. Hay muchas, pero de mucha importancia, sobre todo porque una lesión te desgasta físicamente, te crea nuevas limitaciones, pero te desgasta más mentalmente.
9: Muchas gracias, tío. Mela Chércoles, Uves y Ráfagas.
17: Uves y Ráfagas, amigos, no digas que no te lo dije, ¿eh? Estaba clarísimo.
9: Que tratábamos de loco.
17: No, que va, sabíais que tenía razón en el fondo, pero no por mí, no porque yo fuera muy listo. Es que estamos hablando del mejor piloto de todos los tiempos, de Marc Márquez. Que tiene, claro, que es así, es que tiene una moto que es muy buena, la Ducati. No sé si ahora mismo es la mejor o la Aprilia está por encima de la Ducati, pero en cuanto él esté recuperado al 100% físicamente, volverá a pasar el rodillo como lo pasó el año pasado. El año pasado llegó a encadenar 7 dobletes consecutivos, le sobraron 5 grandes premios después de

0: Arsenio Iglesias, Lendoiro. Entonces le tengo mucho cariño a ese equipo. Entonces esta temporada seré del Depor. No creo que Mourinho llegue mucha a la temporada que viene, le echarán antes, estoy convencido. Y allá volveré a ser madridista también.
1: Estás hablando de Mela Cherco, es como si fuera periodista de verdad. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres de fútbol? ¿Tú no entiendes de
0: Mira,
1: fútbol?
0: José,
1: ¿Tú sabes
0: José,
1: de motos?
0: Nos conocemos porque el año pasado estuviste en Portimao dando el banderazo de MotoGP.
1: Portimao está en Madrid.
0: Hablé contigo un instante y quedó claro que eres un borde también en las distancias cortas.
1: Muy claro.
0: No te soporto, José Mourinho.
2: ¿Es un borde también en las distancias cortas?
0: Sí, sí, te lo garantizo. Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Soy borde con quien tengo que ser borde. Si es un señor de motos quiere hablar de fútbol...
2: Me sorprende la contundencia
1: quiere tener,
2: de tu exposición.
1: ¿Quiere tener un poco de ¿qué, gloria? Hablando de fútbol, cuando él es bueno en motos, tú que hablas de motos. Si tú eres bueno en motos, tienes que hablar de
0: veneno, José Mourinho.
2: I ens han escut una nova secció, el que t'hi jugues i no ho sabíem. Mela, pues nada, que un abrazo y ánimos.
0: Ah, lo llevo bien, ¿eh? Lo llevo muy bien. Estas son cosas que van y vienen, va por épocas.
1: Sí,
0: todavía... La eliminación contra el Tenerife en la ACB, o sea, ya fue para rematar la temporada, ¿sabes? Ha sido un año tremendo, un año en blanco de verdad.
1: Si tu apellido fuera otro, ¿sabrías mi opinión sobre tú?
0: No me importa.
1: Si tu opinión fuera Suda...
0: Sí, pero por eso me lo han dicho desde pequeñito en el cole.
2: Estoy ¿Ah, sí?
0: Si tú hubieras dicho Suda, yo te hubiera dicho Repampinfla.
2: Estás curtido en mil batallas, Mela. Hubes y ráfagas.
0: Ubis y ráfagas para todos, un abrazo fuerte.
2: Una 55, que gran, Mela Cherkoles, ¿eh? Tenim missatges dels oients, el 606-32-72-11. 606-32-72-11.
1: Comencem pel Zuar.
3: Escolta, que el peinado tan defendre a Florentino, Florentino no ha fet ni un debat, no ha sortit a cap puesto a explicar res, han sigut unes eleccions de merda. El voto por correu... Que l'altre no tenia el censo. Home, va, que no vinguen amb cuentos. Que si té un mes i mig, el Riquelme aquest se'l brene. A l'abuelito. Home, va, que ja vale. Que pels culers millor que sigui aquest paio, perquè al final tindran que vendre hasta la Cibeles. Però bueno, anirem veient.
1: I per últim, una nota de veu molt breu, també sobre les eleccions del Madrid, de l'Albert.
4: Bon dia, que t'hi jugues. Escolta, ahir a les eleccions del Podrit ben guanyar els culers, així que enhorabona.
2: Així de clar.
1: Em fa molta gràcia. Estem molt a favor.
2: M'encanteu. Gràcies a tots per escoltar-nos, eh? Tancarem el que t'hi jugues, com sempre, rient una miqueta amb el Xavi Seixó.
5: Tres tocs i el Seixó.
6: Tiqui-tiqui, miau-miau.
7: Bueno, comencem amb el redactor, en aquest cas, Miguel Ángel Zubir Raín, que està mal situat. Mal situat, li donen pas i està mal situat i passa això.
8: En apuntes muy rápidos el resto del polideportivo, situamos la final de la Billie Jean King Cup. Miguel Ángel Zubiarrain.
9: Hola, muy buenas. Pues mira, estoy en la pista del la Davis Cup. Por lo tanto, no sé cómo va la... Porque la información está muy mal aquí, de partida.
7: No sé cómo van porque estoy
2: en otro sitio,
7: en otra competición y aquí la cosa no funciona muy bien.
2: Es que el Zubi ya porta tantos años.
7: Es sensacional, sí, sí, bueno. Bueno,
2: se la repampinta.
7: Lesió de Sorloc en l'Atlètic de Madrid i Fullana, que parla d'una cosa que jo pensava que era obvi, però sembla ser que no.
10: Han sacado la camilla para llevarse a Alexander Sorloc para que se haga pruebas médicas. Vamos a ver en qué condiciones se marcha el futbolista del Atlético de Madrid, pero ahora mismo la noticia está aquí, justo fuera del estadio, donde ya está preparada esta ambulancia móvil para llevarse al delantero del Atlético de Madrid a un centro médico.
7: Doncs jo pensava que totes les ambulàncies eren mòbils, però es veu que no.
1: Per si de cas...
2: És redundar, la ràdio s'utilitza aquesta fórmula, no?
1: És millor donar informació per si de cas. Sí, hi ha algú que diu, hòstia, aquesta ambulància se mueve...
7: Clar, o està sempre aquí, no? I clar, llavors com el
1: porta... Una ambulància constante.
7: Constante, exacte, constante o mòbil. Seria, bueno, en aquest cas, en fi. Bueno, la tercera és una situació surrealista que es va viure en un bar fa poc.
11: El Supremo confirma una condena de 6 meses de prisión y multa por delito de odio contra el dueño de un bar en Valencia que se negó a devolverle 1 euro a un cliente que se había tragado la máquina de tabaco. La máquina de tabaco.
7: Oh, un client es va tragar la màquina de tabac.
1: Jo sé qui era.
7: El va denunciar amb un euro.
1: Chesney.
7: Possiblement.
2: Va fer 10 anys de casat i una gran celebració, Chesney.
1: És que és el millor.
7: Sí, sí, sí. Bueno, Chesney. Bueno, sí, que en principi així està la situació. Per cert, abans que parlàvem de motos, jo, veient la cursa de Moto3, l'accident de David Muñoz, que, bueno, afortunadament només l'han operat de pèlvis i del braç esquerre, em va recordar tant, per desgràcia, l'accident aquell de Simoncelli. Que va ser... És que a David Moyano li va passar pel mig una moto. Va atropellar també la moto. Mm. I afortunadament, doncs, bueno, doncs s'han sortit bé.
2: Aquest cap de setmana, Fórmula 1, al circuit de Catalunya.
7: Sí, senyor, circuit de Catalunya, que ja entrarà després a la rotació i, bueno, doncs no arriben els espanyols massa bé, ni Sainz ni Alonso, però, bueno, estarà animat i ho anirem explicant.
2: En parlarem aquesta setmana el que t'hi jugues, on passaran moltes coses, demà... quasi us diria que hem de fer un programa més enllà de l'actualitat esportiva, perquè ens cau en directe l'arribada del Papa a l'aeroport del Prat a les 12:20. Sí,
7: l'escut del Madrid,
2: Pendents durant tot el dia de les manifestacions dels professors i comencen les proves de selectivitat per a molts estudiants de Catalunya.
12: Sí.
2: Des d'aquí, que tingueu molta sort. Gestioneu els nervis... formen part de la vida, no passa res, però les proves comencen, s'acaben i després la vida continua.
12: I escolta, mira, ara sona Malena, però entremig et vol posar els Pixies, per exemple.
2: Ah.
12: O The Black Crowes, o Garbage, o Suede.
2: A tu t'agrada, pagar el comerciant al Cruïlla.
12: Hombre, i tant, és que al Cruïlla ho trobaràs absolutament tot. Del 8 al 11 de juliol encara ets a temps de comprar la teva entrada a cruillabarcelona.com.
2: Gràcies per escoltar-nos, adeu.
13: Què t'hi jugues?
14: Son las dos, la una en Canarias.
15: 7 minutos de aplausos en el Congreso de los Diputados. Aplausos de todos los grupos a un discurso en el que el Papa ha evitado hablar de los casos de pederastia. Ha buscado la sintonía con la izquierda con mensajes que ya hemos escuchado en este viaje sobre la paz y la inmigración, pero que ha tenido un punto especialmente conservador cuando León XIV se ha referido a la familia y a la vida, en clara alusión a los derechos consolidados en nuestro país como el aborto o la eutanasia.
16: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
15: León XIV, que ha dejado su primera mención al tema de los abusos para después, para su encuentro con los obispos. Mención sí, pero midiendo muy mucho las palabras que ha usado en su encuentro con los prelados en la sede de la Conferencia Episcopal.
14: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: Buenas tardes a todos. Tercera jornada del viaje del Papa León a España. Hoy primer discurso de un Papa en las Cortes y primera mención, como digo, a los casos de pederastia. Aunque León XIV no ha pronunciado ni la palabra abusos ni el término pederastia, siguiendo su discurso en la sede de la Conferencia Episcopal está Marina García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes. Sí, ha llegado en el tercer día, como decías, del Papa en España. El tema que ha sobrevolado todo el viaje y al que se había referido brevemente en el avión llegando a España. Aunque ahora lo hace por primera vez en un discurso público y ante una sede eclesiástica, ante los obispos españoles, la representación de la Iglesia en este país.
18: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
17: Aunque no cita literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras pronunciadas casi como una posición pública de condena al fenómeno de los abusos antes de que esta tarde se vea con algunas víctimas de pederastia.
15: A y media analizamos con Joan Solés el discurso de León, conservador en el fondo, amable en las formas y conciliador con todos. De ahí que la izquierda y a la derecha pues lo hayan aplaudido casi por igual, de Feijóo a Gabriel Rufián.
19: Ha sido de la A a la Z, compartido, sentido. Creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados.
20: Humanista, es que yo creo que sigue la senda del Papa anterior. Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso. Al final es puro cristianismo.
15: Discurso en el que León XIV ha introducido reproches por la crispación política y una defensa encendida de la familia clásica y una reivindicación histórica de la derecha y la ultraderecha. El derecho a elegir la educación de sus hijos en la fe.
21: Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas.
15: Tampoco ha habido mención ni en los actos de este pasado fin de semana, ni esta mañana en el Congreso, ni tampoco en el encuentro posterior con los obispos a otro de los caballos de batalla de la Iglesia Católica, que mueve a la juventud a ritmo de reggaetón, pero que no admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. tarde y 3 minutos. Del resto de cuestiones, varias de última hora. La primera de los tribunales, el juez del caso Leire cita como testigo a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona. Recordemos que en el sumario aparecía recogida una conversación entre ambas, coincidiendo además con el inicio de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez en abril del año 24. Última hora, Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. De acuerdo con la Fiscalía, el juez del caso Leire ordena una batería de diligencias para comprobar si se ejecutaron las maniobras de Leire 10 para tratar de desestabilizar las causas que perjudicaran al PSOE. Entre ellas cita entre el 26 de junio y el 13 de julio a 22 testigos, como a Cristina Narbona, convocada el 10 de julio para que explique su relación con la supuesta fontanera, o al general jefe del Estado Mayor por si hubo presiones contra la UCO de la Guardia Civil. El juez también cita como imputada el 14 de julio a la abogada Leticia de la Hoz por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado dinero en bolsas a Ferraz.
15: Por cierto, lo acabamos de conocer, la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para hablar de todos estos asuntos será finalmente el próximo 24 de junio. Los casos de presunta corrupción que le pasan factura al PSOE en el último barómetro de 40dB para la serie El País, el Partido Popular amplía casi 5 puntos su ventaja sobre los socialistas. Y la otra última hora es del exterior, sobre la guerra de Irán. Teherán da por concluidos de momento los ataques sobre Israel tras los combates cruzados de este pasado fin de semana. Trump ha vuelto a pedir a las partes que cesen las hostilidades. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Javier, buenas tardes. Irán opta ahora por la contención después de la llamada de Trump a las partes a que cese esa oleada de ataques cruzados que han roto el alto el fuego vigente desde hace 2 meses y que contagia a más actores en la región. Los hutíes de Yemen, por ejemplo, han anunciado esta mañana el bloqueo a la navegación de Israel por el Mar Rojo en represalia por estos ataques. Trump reivindica el alto el fuego, afirma que ambas partes lo quieren y advierte de que la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlo. Netanyahu despreció anoche su petición, que sonaba casi a orden, para que no tomara represalias.
15: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: Y con más cuestiones, Javier Riebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella del Partido Popular por el rescate de Europa, abriendo causa y citando a declarar a Bartolomé Lora, el que fue presidente de la SEPI cuando se produjo el rescate. Además, dentro del caso Plus Ultra, la acusación popular ha pedido, entre otras, la imputación de las hijas de Zapatero. También destacan los nombres de Ábalos o Coldo García.
15: El tiempo, que está como la política, con un mapa muy polarizado, Jordi Carbó.
23: Tarde soleada con más calor que ayer. Máximas cercanas a los 30 grados en el Mediterráneo con sensación de bochorno. Superaremos los 30, de hecho nos situaremos entre los 30 y los 35 en prácticamente todo el interior peninsular, superando con facilidad los 35 en el Valle del Guadalquivir. En el Cantábrico, como habrá muchas nubes con alguna lluvia débil, ambiente fresco. Y durante la tarde tendremos tormentas locales pero intensas al sur de la Ibérica, en el Valle del Ebro y sobre todo en los Pirineos.
15: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Nick Sutherland en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
14: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
24: Barcelona es blinda a menys de 24 hores de l'arribada del Papa. Els Mossos ja han assegurat carrers i revisat clavegueres per garantir la seguretat de Lleó 14, que aterra a 12:15 de demà. Els talls de mobilitat estaran repartits per tota la ciutat. Les zones més crítiques són Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. I tot plegat coincideix amb l'inici de la selectivitat, quan 45.000 alumnes han d'aconseguir arribar a les facultats on s'examinen. La consellera del RAM els demana calma aquí a la SER.
25: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del Papa doncs pogués comportar alguna situació de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no?
24: És Núria Montserrat, consellera d'Universitats. La visita del Papa, que arriba quan els catalans som menys religiosos que mai. La meitat de la ciutadania es considera no religiosa i els que ho són, molts no són catòlics.
26: En els últims 20 anys especialment ha crescut la diversitat religiosa i això ha donat una altra presència o ha dibuixat un mapa religiós diferent.
24: La immigració ha fet augmentar el nombre de musulmans, però atenció, perquè el cristianisme també aguanta gràcies als estrangers. Els Mossos encara busquen el pistoler que ahir va matar a la zona franca un home, al mateix lloc on fa unes setmanes van assassinar trets un altre home. L'Ajuntament demana calma als veïns.
27: Malgrat estar en investigació de Mossos i amb secret de sumari, no es pot compartir tota la informació. El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri.
24: És Raquel Gil, regidora del districte. A Catalunya els pisos no paren de pujar de preu. En un any han pujat un 10,5%, tot i que s'ha rebaixat una mica. El ritme d'augment continuem en xifres que són de les més altes de mai.
1: Els darrers trimestres ja hem dit que els preus estaven alts i que podíem arribar ja a la zona d'una certa estabilització, però el que estem veient és que els preus estan continuant pujant.
24: És Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. I el que està tornant a poc a poc és la calor, Jordi Carbó.
4: A mesura que avanci la tarda veurem més núvols, però igualment continuarà fent sol i calor. De fet, esperem temperatures més altes que ahir. Ens aproparem als 30 graus a les valls del Pirineu, al prelitoral i a la línia de la costa amb sensació d'aixafogor. I passarem dels 30 a gran part de l'interior, apropant-nos als 35 a l'interior de l'Ebre i al Pla de Lleida. Sol, però també cada cop, com deia, més núvols, que donaran lloc a tempestes al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central, també algun xàfec, però més aïllat cap al Pla de Lleida. Els pròxims dies hi haurà més núvols, amb alguns moments de pluja i menys calor, però a finals de setmana les temperatures tornaran a pujar de manera significativa.
24: És dilluns 8 de juny, Guillem Arnal al control, Martí Ramírez a la producció, ara són les 2:10.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
24: Bona tarda. Els Mossos despleguen avui un dels dispositius de seguretat més complexos dels últims anys, el de la visita del Papa a Catalunya en coordinació amb 6 cossos policials més, entre ells, esclar, la Guàrdia Vaticana. És un pla que blindarà diverses zones de Barcelona, com la Catedral o la Sagrada Família, i que se seguirà 24 hores al dia en directe des de la seu central dels Mossos a Sabadell. Andrea Villòria.
5: És el que es coneix com a CECOR, un centre de coordinació policial que es posa en marxa avui a les 10 de la nit i fins dijous 11 per seguir en directe tots els moviments del pontífex i els espais on ha de passar la comitiva.
6: Que és dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys.
5: És el comissari David Boneta, cap d'aquest dispositiu, que ja ha fet revisar el clavegueram, els terrats i edificis dels llocs claus, sobretot a Ciutat Vella o al carrer Rosselló i l'entorn de la Sagrada Família. El dispositiu servirà per protegir les autoritats, el papa, el rei o el president, i perquè res falli, els Mossos també posen en marxa un dispositiu virtual per evitar atacs que puguin afectar les comunicacions.
24: Tanta vigilància es tradueix també, lògicament, en problemes per als veïns, talls en carrers i parades de metro desactivades. Sobretot, Andrea, en aquests barris, Ciutat Vella, l'Eixample i també Montjuïc i Montserrat.
5: D'entrada, l'entorn del Palau Episcopal, on dorm el papa, i la catedral estan tancats des d'aquest matí a les 7 i fins les 10 del matí del dijous 11. El trànsit s'ha tallat i s'han retirat els cotxes, les motos o fins i tot les bicis aparcades.
24: Al Raval, on hi ha l'església de Sant Agustí que visitarà el papa, també hi haurà talls des de demà.
5: A les 7 del matí de demà quedarà tancada també allà la circulació i fins la mitjanit de dimecres a dijous. Es tallen els carrers Hospital, des de les Rambles fins la Rambla del Raval, el carrer Jerusalem o les places de Sant Agustí i Gardunya.
24: El punt més crític per la mobilitat és l'Eixample.
5: Els Mossos ho consideren el centre de màxima seguretat i el punt on el Sant Pare estarà més exposat. El tall afecta tot el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia i fins a la Pan, i tots els carrers transversals Illa Amunt i Illa Vall. A més, evidentment, de la Sagrada Família i les 9 illes del voltant. Tot això quedarà tallat el dimecres 10, des de les 7 del matí i fins les 2 de la matinada de l'endemà, així que els veïns ja poden anar retirant els vehicles. L'Ajuntament, de fet, ja ha tret els contenidors. Ara bé, els Mossos asseguren que els veïns podran entrar i sortir de casa.
6: No han de tenir cap problema, malgrat estigui el dispositiu en marxa. L'únic que hem de portar l'hem de demostrar, doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està.
5: Només caldrà que ensenyi, per exemple, el DNI, un altre document o indicar on es viu.
24: Per tant, informació de servei per als barcelonins. Andrea, repassem afectacions del transport a la ciutat.
5: El més important és que dimecres quedarà tancada la parada de metro de la Sagrada Família. Els trens de l'L5 i l'L2 no s'hi aturaran. També queda afectada la parada de Verdaguer, que serà només de baixada. Tot i així, s'incrementarà el servei més d'un 20%. Les parades de bici de les zones afectades també estaran tallades. I un dia abans, el dimarts, els busos que travessen Montjuïc no podran fer-ho perquè la muntanya quedarà blindada. Pels que tinguin entrada a l'Estadi Olímpic, sí que hi haurà un bus llançadora.
24: Aquest batibull de talls es convertirà en un gran obstacle per als estudiants que fan la selectivitat, que comença demà. Molts estan neguitosos, però la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha dit avui aquí a la SER que no han de patir.
25: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del papa doncs pogués comportar alguna situació que, de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no? Tot i així, també sempre hem dit que compartim absolutament amb els estudiants doncs, aquest neguit.
24: Demà al matí a primera hora el Papa encara no serà a Barcelona i dimecres, en principi, primera hora serà a la presó de Brians. Ara bé, també hi haurà previsiblement més problemes de mobilitat aliens al Papa, perquè els mestres han tornat a convocar vaga tot Catalunya demà amb una gran protesta a Barcelona a les 11 a plaça Espanya. Una protesta que arriba amb la situació enquistada entre el govern i els docents. El govern ha demanat als sindicats responsabilitat i que no perjudiquin els alumnes i ha mostrat disposició per continuar dialogant, això sí, advertint que l'escola inclusiva, que és un dels cavalls de batalla de la negociació, és un model amb limitacions. Els partits de l'oposició continuen apretant el govern i demanen abordar un gran pacte sobre el model educatiu. Xavier Balló.
2: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, assegura que seguiran negociant, però que s'han d'abordar algunes qüestions a fons del model educatiu, per exemple, amb l'escola inclusiva, que creu que ha demostrat les seves limitacions i que s'hauria de fer una major aposta pels centres d'educació especial. Declaracions a Televisió Espanyola.
7: El govern, honestament, ha dit quins són els límits que té l'escola inclusiva. Penso que l'escola inclusiva és un bon model, sí. En aquelles coses en les que podem avançar necessitem més reforç, però també sabem que també hem de guanyar segurament una mica més de places d'educació especial.
2: Una idea que no ha agradat als comuns, als seus socis, David Cid.
8: Jo no estic d'acord i crec que faria bé el govern d'estalviar-se declaracions i titulars. Crec que hi ha una aposta de fa molt de temps per l'escola inclusiva.
2: Tant els comuns com Esquerra han demanat una reflexió més profunda i un gran acord a l'Hisenda Alemany.
9: No és només un conflicte laboral. Jo diria que és una qüestió de país. No sé si li hem de dir pacte, perquè està molt gastada la paraula, o acord, o el que sigui.
2: En canvi, l'oposició fa responsable el president Illa de la situació.
10: Aquest immobilisme del govern, aquesta falta de lideratge del president Illa, és el principal problema que tenim actualment en aquest conflicte educatiu.
2: És Josep Rius, portaveu de Junts.
24: Amb la negociació entre docents i Generalitat estancada, res sembla poder evitar que demà convisquin. Els talls pel Papa, amb les protestes de mestres i també amb tot l'allau turístic d'aquesta setmana, en què s'ajunta la visita del Pontífex i la Fórmula 1, que aquest proper cap de setmana serà a Montmeló. Per demà i dimecres, el 90% de les habitacions d'hotels estan reservades a Barcelona, segons el vicepresident de CABE, la patronal de les agències de viatges, que ha dit avui a SER Catalunya que la visita de Lleó 14 és bona per Catalunya.
11: És un turisme que es mou molt també amb grups. De fet, aporta molt valor. En un moment en què el turisme està molt qüestionat, aquest tipus d'esdeveniments són un gran aparador internacional no només per Barcelona, sinó per Catalunya.
24: I és que la visita del Papa es produeix en un moment curiós, que és el que hi ha menys afició a la religió a Catalunya. De fet, juntament amb el País Basc, som un dels dos llocs de l'Estat on la religió i, sobretot, el catolicisme tenen menys influència a la nostra vida. Martí Ramírez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
24: A Catalunya, quasi la meitat de la població es considera no religiosa.
12: Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquestes dades situen Catalunya com la segona comunitat autònoma amb menys religiosos, només per darrere del País Basc. Ara bé, cal tenir en compte que el concepte de religiositat ha evolucionat.
13: Aquest no religiós és molt ambigu, no vol dir que la gent ja deixi completament la religió. Hi ha alguns d'ells que, per exemple, diuen que reconeixen l'existència d'una realitat espiritual, d'altres que es declaren espirituals però no religiosos. Tant ser catòlic com ser no religiós no és el mateix que volia dir 40 anys enrere.
12: És Marc Griera, investigadora de la Universitat Autònoma i directora del grup de Sociologia de les Religions.
24: Clar, Martí, de l'altra meitat dels catalans, els que sí que professen una religió, resulta que els més practicants no són els catòlics, sinó musulmans o evangèlics.
12: Sí, són dades, en aquest cas, del baròmetre de religiositat del govern, que indiquen que menys de la meitat dels catòlics preguen. Una xifra força baixa comparada amb altres comunitats religioses, com els musulmans, dels quals 9 de cada 10 resen, o els evangèlics, que ho fan 8 de cada 10.
24: De fet, la immigració ha canviat el panorama de la religió a Catalunya, no només per un augment dels musulmans, sinó també perquè les comunitats cristianes aguanten precisament pels estrangers.
12: Exacte, la immigració ha construït una Catalunya religiosament més diversa, però alhora ha suposat un reforç molt important per a la comunitat catòlica.
13: Hi ha molta població d'Amèrica Llatina, però també, per exemple, de Filipines. La parròquia filipina al Raval és una parròquia importantíssima.
12: I és que la mala imatge de l'Església catòlica provinent de la relació amb el franquisme té moltes menys implicacions per la població immigrant, com explica Enric Termes, capellà de Barcelona i vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense.
28: No hi ha memòria històrica
0: I el no haver-hi memòria històrica també allibera de molts prejudicis.
12: De fet, aquest és un dels motius pels quals s'està començant a detectar un petit repunt en l'interès religiós entre els joves.
24: Doncs ja ho senten. El mapa social de la religió ha canviat molt les darreres dècades i això s'ha notat, per exemple, a les nostres escoles.
12: Sí, perquè a Catalunya, tot i tenir força centres educatius religiosos, són quasi un de cada 10, en realitat estem a la cua d'alumnes que cursen l'assignatura de religió. Ho fan menys de la meitat, 4 de cada 10 a primària i secundària i només el 9% dels de batxillerat. Xifres molt baixes comparades amb altres comunitats, com Extremadura o Andalusia, on els alumnes que fan religió superen el 70%. I en un altre àmbit on es pot observar aquest canvi és en el matrimoni. L'Església Catòlica ha perdut el seu domini. Actualment a Catalunya només un 8,8% dels nous matrimonis són confessionals, mentre que l'àmplia majoria són casaments civils.
24: Martí Ramírez, gràcies.
12: A vosaltres.
3: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
16: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
17: El teu sofà demana la jubilació? Doncs apropa't a Hipopòtamo perquè el fabriquem com tu vulguis. Forma, mides, color, qualitat i a un preu imbatible. Ens avalen 46 anys d'experiència. I per cert, no el pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo. Al Carràs, hipopòtamo.com.
18: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
19: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
24: 10 minuts i seran 2:45. Els Mossos continuen buscant el pistoler que ha matat un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima va morir per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets a un altre home, Andrea Bellòria.
5: Els Mossos han reforçat aquesta nit la vigilància al barri als peus de Montjuïc després de la mort a trets d'aquest home a mans d'un pistoler a qui els Mossos encara estan buscant. A les 9 de la nit l'agressor s'ha acostat a la víctima quan era a l'interior d'illa d'uns pisos al carrer Mineria i li ha disparat.
24: No podem recuperar l'Andrea, que ens estava explicant aquest cas. En qualsevol cas, és el segon assassinat a trets en aquesta zona en molt poc temps, el tercer, si encara ampliem més els mesos. I davant d'aquesta situació, evidentment, hi ha una preocupació dels veïns de la zona franca, en concret del barri de la Marina. L'Ajuntament els demana calma, perquè els que puguin estar preocupats davant d'aquests tirotejos sàpiguen que en realitat no és una qüestió de la dinàmica del barri, sinó que té a veure, diu la regidora del districte, Raquel Gil, amb el crim organitzat.
27: Sobretot llançar un missatge de tranquil·litat als veïns i a les veïnes de Sant Montjuïc i en concret del barri de la Marina. Malgrat estar amb investigació de Mossos i amb secret de sumari, no es pot compartir tota la informació, el que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Malgrat això, és evident que neguiteja els veïns, que els preocupa.
24: Seguirem molt pendents de qualsevol novetat al respecte. 2:22. El preu de l'habitatge continua tocant sostre. Els pisos són un 10,5% més cars que fa un any, 10 punts i mig. Tot i això, Catalunya és dels territoris on menys s'ha encarit la compra de pisos. Pol Valero.
20: Els habitatges nous han pujat un 8%, mentre que els de segona mà s'han encarit un 10,8%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que comparen els preus del primer trimestre d'aquest any amb els del primer trimestre de l'any passat. Al conjunt de l'Estat, l'augment de preu ha estat molt superior, gairebé d'un 13%, amb Aragó i Múrcia liderant la pujada. De fet, Catalunya és la tercera comunitat on menys ha crescut el cost de comprar un pis o una casa. Tot i que un 10,5% és una pujada forta, les dades catalanes també reflecteixen una lleugera reducció del ritme d'encariment que en els darrers trimestres estava al voltant de l'11% o més. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona.
1: Tècnicament ens hauríem d'anar estabilitzant perquè els preus s'han recuperat molt. Si hi hagués més oferta, llavors probablement això ajudaria a que els preus s'estabilitzessin.
20: Malgrat això, el preu de l'habitatge continua disparat i és el sisè trimestre consecutiu que l'índex creix a dos dígits, un fet que no s'havia produït mai.
24: Davant la crisi d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona activarà demà el procediment per homologar a les entitats socials que vulguin tenir un dret de tanteig municipal sobre finques en venda. És a dir, que vulguin poder comprar edificis en venda abans que aquest se'ls quedi, per exemple, un fons d'inversió. Així, les entitats del tercer sector en l'àmbit de l'habitatge, sense ànim de lucre, podran demanar poder exercir aquest dret per comprar finques senceres sempre que el consistori i els llogaters del bloc hagin declinat prèviament comprar aquesta finca. I de la mobilitat, segur que molts ho estaven esperant, aquest matí s'ha reprès de manera progressiva per fi el servei habitual de tren de la línia R2 sud de Rodalies i també els regionals R14, 15, 16 i 17 després de gairebé 3 mesos d'obres als túnels del Garraf. Pol.
20: El restabliment de les freqüències i circulacions habituals s'ha avançat una setmana sobre el calendari previst. En aquest temps s'han fet treballs per arreglar el desgast dels túnels provocat per la corrosió del mar, el salnitre, el vent i l'onatge. Les obres han tingut un cost de gairebé 4 milions d'euros i han obligat els trens del corredor sud a circular per via única entre Sitges i Garraf, cosa que ha afectat la capacitat de les línies i ha complicat molt els viatges. Tot i la represa dels trens, Renfe ha mantingut per avui el servei alternatiu per carretera.
24: 2:25, l'Hospital Germans Trias, Can Ruti, ha començat a provar una teràpia pionera a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials, per exemple, la pèrdua de memòria o la desorientació. Consisteix en fer una cirurgia cervical. Susana Ruiz.
4: L'Alzheimer ve donat, entre altres causes, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal. L'estudi de Can Ruti busca frenar la progressió de la neurodegeneració potenciant el sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el cervell per eliminar aquestes proteïnes tòxiques. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica de l'hospital.
6: Busquem preoperatòriament, fent una ecografia, un gangli limfàtic en el coll que funcioni i una petita vena. I llavors el que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
4: L'estudi inclourà 10 pacients amb Alzheimer en fase inicial. De moment, ja s'ha intervingut els dos primers.
24: El bullying és un problema històric, però els darrers anys s'ha visibilitzat molt més. En parlem més, en som més conscients i això ajuda a combatre'l, però a vegades tot plegat no és suficient. El Col·legi d'Advocats de Tarragona avisa que, a nivell jurídic, les famílies de les víctimes d'assetjament escolar sovint se senten desorientades, no saben què fer. Per això proposen complementar la normativa actual. Eva Hidalgo.
14: El protocol actual no reconeix els episodis cronificats, no aborda el ciberassetjament i no individualitza les víctimes amb discapacitat o neurodivergència. A banda, els recursos no són homogenis i hi ha desigualtat entre centres i territori. Tot això segons el col·legi. Xavier Capilla és membre de l'Observatori Societat i Dret.
15: El departament diu, us llancem aquí un protocol i a partir d'aquí feu vosaltres. Carrega les famílies, carrega el centre i és un peix que es mossega la cua. Clar, el protocol el que ha de fer és donar-li tot mastegat, en un bon sentit, al professorat per dir, vale, fem això i us donarem la cobertura. I a partir d'aquí, informació.
14: Proposa més cooperació amb el Departament d'Educació per fer xerrades o formació, fixar uns mínims d'intervenció a cada centre amb un pressupost i abordar millor les particularitats.
24: I una bona notícia per les famílies amb nens amb discapacitat de Barcelona. A partir d'aquest estiu ja no hauran d'assumir un sobrecost pels casals d'estiu o altres activitats de lleure. L'Ajuntament corregeix així una desigualtat històrica. Martí Oliver.
21: Quan l'Ajuntament autoritza activitats de lleure, fixa un preu màxim i les ajudes que concedeix a famílies vulnerables són d'aquest import, de manera que cobreixi tot el preu de les activitats. El que passava fins ara és que les activitats adaptades per nens amb discapacitat tenien un preu superior a aquest màxim, de manera que les ajudes no cobrien tot el seu cost, només una part, i eren les famílies les que havien d'acabar assumint un sobrecost. Ara, a recomanació del síndic, l'Ajuntament fa uns canvis que permetran garantir l'equitat econòmica i que equipararà el preu de les activitats adaptades a les ordinàries i d'aquesta manera evitaran els sobrecostos. També ampliaran l'oferta de places adaptades.
19: Hora 14 amb Ferran Dalmau.
24: Un jove ha acceptat 6 mesos de presó i una multa de 2.000 euros per haver llançat una ampolla contra els Mossos i haver ferit un agent durant els aldarulls que hi va haver a les festes de la Mercè fa 5 anys. És el so d'aquell moment, el 2021, en què després d'un macrobotellot amb unes 20.000 persones també hi va haver baralles, agressions i danys a mobiliari de la plaça Espanya. Potser ho recordaran. En té més detalls en Martí.
21: El jove admès que va participar dels aldarulls que a altes hores de la matinada va llançar una ampolla de vidre contra una furgoneta de Mossos que estava protegint un dels camions de bombers que apagava els contenidors que es van cremar a plaça Espanya i quan anava a ser detingut va fer diversos moviments bruscos amb les cames que van causar una petita lesió al genoll d'un agent. Va ser una erosió que va trigar una setmana a curar-se però que no va impedir treballar a l'agent de policia. A canvi, la fiscalia ha rebaixat la petició de pena de 3 anys a aquests 6 mesos. Normalment amb una pena menor a 2 anys, l'ingrés a presó es pot suspendre, però com que el jove té antecedents, potser haurà d'acabar-la complint. En els darrers anys ja s'han condemnat a altres joves que van participar d'aquests aldarulls, on fins i tot es van cremar vehicles i es va intentar irrompre a la comissaria de Mossos.
24: I arribarem a 2:15 amb Pepet i Marieta.

0: Estan sentint la placeta de les iaies, el primer avançament del seu disc de comiat després de més de 20 anys de trajectòria.
1: A la placeta de les iaies, iaies, iaies, amb paciència i unes canyes.
0: Així arribem a 2:15. Ara continua l'Hora 14 a la SER. Que tinguin molt bona tarda.

0: Encetem el llapis de memòria del Víctor García de Gomar amb Johann Sebastian Bach i la peça, aviam si ho dic bé això, Mahedich, de la Passió segons Sant Mateu, que pel que tinc entès, Víctor, aquest tema forma part d'un oratori sacre i no d'una òpera, perquè Bach no va escriure òperes.
1: Sí, d'alguna manera, si li preguntéssim a Bach quin és el que s'acosta més a l'òpera, que hi va escriure, que no va escriure cap, és el conjunt de les quatre passions, que de les quals només conservem dues, la Passió segons Sant Joan i la Passió segons Sant Mateu, que estem escoltant.
0: I les altres on són?
1: Són perdudes. De tant en tant va apareixent algun Bach a alguna llibreria, alguna estanteria d'alguna biblioteca privada, i van sortint algunes partitures, però no del tamany d'una passió, que això seria un llibre bastant important.
0: Molt totxo.
1: Clar, estem parlant d'una de les peces, segurament un dels Everest de la història de la música. O sigui, totes les conseqüències d'aquesta peça vol dir que escoltem el que estem escoltant avui perquè vam tenir un Bach abans. Així és el que determina, no?, la importància. En la seva capacitat de ser genial amb molt pocs elements, molt poques eines, Bach fa una elevació continuada, diguem, d'un ofici, no?, buscant una sacralitat, una espiritualitat. Clar, hem d'imaginar una Passió segons Sant Mateu que té una extensió més o menys de 3 hores, 3 hores i mitja, i que en l'últim va repassant els darrers moments de la vida de Crist, per tant, Quaresma, Setmana Santa, i per tant, en la revisió del Sant Sopar, de la crucifixió, de certes reflexions, sorgeix al final de tot aquest moment del Mahedich, amb el baríton, que és com una mena d'introspecció, però de màxima elevació.
0: De fet, tu dius, aquí ho tinc apuntat, sublimació d'una intimitat introspectiva, que això ens ho has d'aterrar, eh?
1: Sí, és aquest moment d'una oració d'aquesta... Tots a la vida ens hem trobat molt sols en un moment, i parlem amb nosaltres mateixos, amb aquest silenci, que no sempre trobem l'oportunitat. Aquesta és una peça que et convida a parlar amb tu mateix, perquè el personatge principal, el baríton, que fa una mena d'introspecció, parla amb si mateix i veu tota la història que ha passat Jesucrist per arribar a aquest moment. Ja siguis creient o no siguis creient, és un moment d'una gran elevació. De totes formes, has de pujar la muntanya d'aquest Everest per trobar-te a dalt de tot, tu amb tu mateix a soles. Llavors comprens què és això. Si ho sents com nosaltres, ara mateix ja és d'una enorme bellesa. Però si fas la pujada, diguem, a la muntanya, a la net o al Mont Tarto, allò on sigui, tens aquest moment amb
0: sí,
1: tu mateix.
0: Sí, aquesta és per anar a fer un cim.
1: Clar, i d'altra banda, que si estem parlant d'una de les Giocondes de la història de la música, clar, escrita amb tinta ferrogàlica, que vol dir que és un tipus de tinta en què escrivien els antics compositors, que amb un tros de paper molt rupestre, no amb el paper ara, amb tècniques, diguem, no? Molt
0: desenvolupades. Amb gramatge i
1: sí,
0: tal,
1: exacte,
0: sí.
1: Que fa que la tinta penetra cap a l'altre costat del foli, no? Amb la qual ja traspassa, que no, que en diem amb normalitat. Amb la qual del foli de paper que es traspassava es barrejava una pàgina amb l'altra. Què ha fet els hereus, diguem, no? Els garants de la partitura han posat amb un sistema de làser que han tallat la pàgina per la meitat. Tu imagina't què és això amb una Gioconda com és la Passió segons Sant Mateu. Tallar el full per la meitat, saps? Per separar i que la tinta ferrogàlica no traspassi. Bueno, estem parlant d'anècdotes, però que en tot cas la Passió Sant Mateu és un autèntic monument.
0: Que ara que parlem d'anècdotes, he llegit una història que no sé si és certa o si no n'he vero ben trovato, que diu que la Passió segons Sant Mateu es va passar un segle oblidada en un calaix i que la va trobar per casualitat al compositor Félix Mendelssohn.
1: Sí.
0: Perquè el seu carnisser li anava a embolicar un tall de carn amb l'original, amb el manuscrit original, i va dir... Quítate, què estàs fent? Dóna-m'ho!
1: Són aquestes històries, no?, que algunes són més llegendàries, però és veritat que a Mendelssohn li adjudiquem la recuperació en temps més aviat moderns, no?, perquè es va passar entre 100 i 150 anys dormida tota l'obra de Johann Sebastian Bach, que es veia en aquell moment com absolutament oblidada, antiga. Clar, hem de pensar que la música que sonava, a diferència del que passa una mica avui, la gent creava i escoltava només la música que es creava en el moment, no la música que s'havia creat fa 25 o fa 100 anys. Això era cosa del passat. Això passa molt al teatre avui, però molt menys a la música clàssica, que tenim sobre els nostres escenaris, a les nostres sales de concerts, menys estrenes, perquè hi ha un públic una mica menys actiu o amb més perjudicis, que els hi costa una mica acceptar llenguatges més moderns.
0: Que a tot això, com deies, està cantant un baríton, I crec que avui tenim entre nosaltres un ex-baríton.
1: Sí, baríton és per sempre. Vull dir que al final és una de les maneres d'entrar a la música clàssica. Vaig voler cantar molts anys amb l'Orfeo Català en el seu moment, al Palau de la Música. Després vaig voler ser solista, amb carrera en solitari, i a partir d'aquí vaig començar a fer alguns rols, algunes coses. I va haver un moment que volies emancipar-te, marxar de casa, i aleshores es va complicar una mica perquè deies, buf, per ser un professional del cant... tot i que tot funcionava una mica bé, però se sap que potser no era el millor del món i que potser calia baixar una mica més en un territori on pogués gestionar tot plegat. I doncs em vaig decidir per la gestió i bueno, vaig entrar a Fundació La Caixa, després a l'Auditori de Girona, etc.
0: Després al Palau de la Música.
1: Exacte, per acabar al Liceu.
0: Al Teatre del Liceu. Que a quina edat et retires?
1: Com,
0: de baríton?
1: No es retira un mai.
0: Val.
1: Això és com...
0: A quina edat
1: és la condició de persona. Només acabes de ser persona quan mors, igual acabes de ser baríton quan mors.
0: A quina edat dius, vull estar a l'altra banda de l'escenari?
1: Segurament quan ja no tens l'instrument adequat, quan comença a vibrar de més, quan ja no pots arribar a certes notes que són importants a la partitura, quan has de començar a maquillar masses coses. Això ho veiem en cantants professionals que van complint anys i passa factura. Hi ha un moment que dissimulen molt bé perquè tenen tècnica, perquè tenen una part actoral molt bona, i després ja comença a haver un moment en què, lògicament, pues, tapar tot això costa més, i és el moment de pensar en què et pots transformar.
0: I si ho tenies tan clar que tu volies dedicar a la gestió cultural, per què vas estudiar dret?
1: Perquè és un complement absolutament necessari en la gestió. Vull dir que finalment tenir un pressupost al davant, saber llegir un contracte, defensar el teatre, poder pensar en com defenses també els propis intèrprets, no? Buscar equilibris, no? Cal ingredients i eines de gestió, o sigui, per comprendre un pressupost, per comprendre quins són els budgets, quins són els límits, quins són les possibilitats, diguem, que l'economia o les finances et permeten avui, no?
0: Però, clar, també ho he fet econòmiques, o sigui, dret és una senyora carrera.
1: Sí. Jo volia ser metge, finalment. I avaluant-ho a casa, no hi havia ningú metge, que et costaria molt entrar, etc. I llavors va ser una decisió una mica de darrer moment, en dir, va, és una navalla suïssa que et permet tocar moltes coses, entrar en molts mercats, i vaig dir, va, pues dret, al final, no està tan malament.
0: Quan t'aventures en dir, vull fer gestió cultural, el cim era el Liceu?
1: No, impensable. Impensable.
0: Sí, mai t'haguessis plantejat ser director artístic del Liceu.
1: Quantes persones poden entrar és un cada milers. Per tant, era impossible. Jo aleshores no volia estar el més a prop possible dels cantants, dels intèrprets, dels pianistes, etc., per conèixer la dinàmica, diguem, no? que jo com a intèrpret tenia aquella ambició, no? L'eròtica de l'escenari, de lo que vol dir les arts escèniques en si mateix, està molt a prop per cuidar-los, per tenir l'empatia màxima i estar de l'altra banda.
0: O sigui, no podem dir que estiguis complint un somni perquè no t'ho vas arribar ni a plantejar.
1: No.
0: O sigui, estàs complint més que un somni.
1: Molt més que un somni.
0: Ostres.
1: Això és una altra vida. És que en una altra vida ho somies. És que no, ni ho somies. No estava ni... A vegades et marques objectius a curt, a mig i a llarg. No estava ni el del llarg. O sigui, jo, vamos, quan estava a l'Auditori de Girona, a llarg podia haver pensat al Palau de la Música, però rascant, vull dir que ja el Liceu ja era com la pèrtiga mortal, vull dir que d'aquí no se us viu pensant-ho, no? Vull dir que has de pensar en coses que siguin, sobretot a mig, que siguin suficients possibles. I a llarg, somnis una mica utòpics, però...
0: I després està al Liceu.
1: Sí.
0: I quan veus totes aquestes bèsties escèniques a l'escenari del Liceu, no tens una mica el coquet de dir, ai, és que jo voldria estar aquí.
1: No, hagués volgut ser-hi, però no hagués pogut ser-hi. És una diferència bastant substantiva. O sigui, estar a prop i veure el que són capaços de fer aquests superartistes, no? És una lliçó diària.
0: Cantes encara? Encara que...
1: Molt poquet.
0: A la dutxa?
1: Sí, a la dutxa algo més, però molt poquet, molt poquet. No tinc l'instrument com el tenia abans entrenat, educat, amb la gimnàstica d'aquestes vocalitzacions, aquesta elasticitat que has de procurar tenir. Jo ara considero que l'instrument està una mica entre apagat i una mica, sí, una mica rígid. O sigui, em caldria moltes hores d'aixecar.
0: I parlant d'aquestes bèsties escèniques que passen pel Teatre del Liceu, ara mateix està sonant de fons una peça que està connectada amb un d'aquests grans músics, com és el director veneçolà Gustavo Dudamel. Anem a pams, què estem escoltant, Víctor?
1: És Sacre di Prantams, és la introducció de la Concertació de la Primavera, una peça escrita en 1913, una de les peces dels grans angulars, diguem, de tota la literatura del segle XX. Segurament, si has de parlar en quina és la gran peça, no? La que representa una revolució més gran, és aquesta, per mi.
0: És Stravinsky, no?
1: Stravinsky, Igor Stravinsky, un compositor rus que s'associa molt amb Diaghilev, Sergei Diaghilev, que el porta amb els ballets russos per tota Europa, li fa tres encàrrecs molt, molt importants, en qual cadascun és una revelació un darrere l'altre: l'Ocell de Foc, la Petrushka i la Consagració de la Primavera. Són tres peces ballables, per tant, ara l'estem escoltant com si fos una peça simfònica, però te les imagina gairebé amb la fantasia de la dansa i del gest, del moviment, i bueno, tots els grans coreògrafs han volgut ocupar-la d'alguna manera. S'aguanta per si mateixa com a obra simfònica, això té una energia impossible, un ritme trepidant que busca les formes més atàviques de comportament, perquè té una idea gairebé molt ancestral del sacrifici d'una dona, d'una noia verge, i amb la seva sang i aquest assassinat tornarà a renéixer la primavera cada any. O sigui, és una peça molt dura, però bueno, és d'una plasticitat extraordinària. Stravinsky va fer una creació miraculosa. De fet, aquests tres ballets es consideren com també la cimera de la seva creació, i després amb dificultat després va fer moltes altres coses, però no d'aquell altíssim nivell com aquestes tres peces. Consagració és un màxim.
0: I perceps la batuta del Dudamel aquí?
1: Sí.
0: En què es nota?
1: Segurament amb la seva plasticitat, amb la generositat de les textures intermitges. O sigui, normalment, quan escoltem directors normals, habituals, no les genialitats, sempre mirem la línia més alta, l'agut, i el greu. Però no sabem percebre els balanços intermitjos de les veus que parlen, que per què es va molestar el compositor a escriure tot el que hi ha al mig.
0: Els grisos, no?
1: Sí, i la partitura és immensa, té 28 o 30 i pico línies d'instruments diferents, no? I no podem sentir només el més agut, que és la flauta piccolo, i el contrabaix, que és el més greu. O sigui, aquesta cosa intermitja que hi ha, que et diu moltíssimes coses, la Generalitat està en poder escriure això, i la Generalitat també és donar una interpretació nova a tota aquesta intratextura que hi ha.
0: Doncs escoltem una mica la Consagració de la Primavera, dirigida per Gustavo Dudamel, que és una de les peces que hem trobat al llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, el Víctor García de Gómar.

0: Tot això, Víctor, tu que ets amic del Gustavo Dudamel, digue-li que quan passi per Barcelona que vingui aquí al programa, que seria increïble.
1: M'encantarà proposar-li que vingui, seria un enorme plaer. Normalment quan el portem té una agenda tan estricta, perquè hi ha els assajos d'una altra banda i que, bueno, té tantes peticions que és com inassumible. En algun moment ha de poder respirar, diguem, no?
0: I ens adaptem, eh? Ens hem d'anar de nit, ho farem de nit.
1: Li diré.
0: Des de quan sou amics amb el Gustavo Dudamel?
1: No sé, potser 15-20 anys, no sé, portem moltes coses ja tirades. Potser la primera cosa, no sé, la sensació amb el Gustavo és que el primer dia que ens vam conèixer vam dir, sembla que faci 30 anys que ens coneixem, perquè quan parles del llenguatge, de les mateixes obres, dels mateixos gustos, dels mateixos intèrprets del passat, hi havia una coincidència molt, molt gran també de valors, de la manera d'entendre la vida, no? De les mateixes... poemes, llibres, o sigui, bueno, hi ha com un recorregut molt similar en gustos i això, doncs, hi ha una afinitat personal molt gran. I clar, va trobar que la gestió amb el Joan Oller, aleshores al Palau de la Música, doncs, li van posar una autopista de dir què desitjava fer, i el primer que va demanar és la Sinfonia Turan Galila de Messiaen, que és, després de la Consagració de la Primavera, segurament l'obra més complexa, però més totèmica, diguem, de la segona part del segle XX, la Sinfonia Turan Galila de Messiaen. I li vam dir que sí, i que és programa únic, és una peça de 100 minuts, dura també per...
0: El va mimar.
1: Després van fer la integral de sinfonies de Beethoven, etcètera. Vull dir que programes molt ambiciosos que ja va veure que hi havia una fe absoluta, no?
0: Saps que hi ha el prejudici, que no sé si és cert o no, ara ens ho diràs, que hi ha molt de divisme a l'òpera, sobretot.
1: Cada vegada menys. O sigui, l'intèrpret que pot fer alguna petició especial cada vegada és minoritari, i si ho demana és perquè pot fer-ho, però que tampoc se li consenteix. Vull dir que no ens agrada mimar en excés, i saben que el nostre teatre sent públic és absolutament racional.
0: O sigui, tu no els consenteixes, els divos i a les divas?
1: Bueno, és que no ho demanen. O sigui, ningú s'ha presentat demanant que li pintem el camerino de color rosa. O sigui, això en el pop i en el rock passa. En el món de l'òpera, desgraciadament, ens encantaria que de tant en tant ara us pugui explicar alguna cosa d'aquestes.
0: Això de divo ve de...
1: Sí, ve perquè bueno, segurament tota la part del 19, principis del segle XX, hi havia molta cosa relacionada amb això, no? I es consentia, i que tenies el privilegi de tenir aquest divo, aquesta diva, només a canvi d'unes certes condicions. Això ha passat. Això
0: sí, per passat. Exemple, les cantants Sandrine Pio i Véronique Guens no són divas.
1: Són divas en la seva especialitat, vale, però no es comporten com una diva.
0: Doncs ara les anem a escoltar a les dues en el mateix tema, que m'agradaria que el presentessis tu, que segur que ho faràs molt millor que jo.
1: François Couperin, que era un dels...
0: Couperin.
1: Era un dels compositors predilectes de Lluís XIV a Versalles. I en aquesta capacitat, no, de l'artifici que era Versalles en si mateix, i recordem, no, la Galeria dels Miralls, no, aquesta sumptuositat als jardins, amb les aigües, amb els jocs, no, les jeux d'eau, tot això que era el barroc més inflamat, el rococó, que en diuen, clar, hi ha l'artifici, diguem, de l'òpera, de lo mundà, de la decoració, però després hi ha la recerca d'una espiritualitat molt sublimada, no? De buscar aquelles notes i aquella combinació de silencis i notes que provoquin quelcom a dintre de lo més profund de l'ànima. I això, si ho busques, i hi ha molta literatura musical sobre això, però hi ha un especialment molt especial, que és Les Lliçons de Tenebres. En un divendres sant, hi havia la provocació d'una escenografia en el marc de l'Església. No sé si ho veieu d'aquesta manera, però jo moltes vegades dic que la missa de diumenge de 12 és el show, la cosa escènica més elaborada, perquè han estat durant 2.000 anys perfeccionant-ho, no? Pues mirant-ho així, d'aquesta manera més escènica, arribem a una curiositat que són Les Lliçons de Tenebres, que funcionaven tots els anys per Quaresma, en què es van apagant una sèrie de canalobres, es va apagar la llum.
0: Sí.
1: Per buscar aquest misteri de la conversa amb tu mateix a partir de veure com Crist es anava apagant del dijous al divendres sant, que és després del Sant Sopar, no? Hi ha la crucifixió i quan es mor. Llavors hi ha una sèrie de compositors que van escriure pues, amb aquesta ritualitat, amb aquesta cerimònia afegida, i buscant aquesta màxima sublimació, màxima espiritualitat. Al final de la tercera lliçó de Tenebres de Couperin és per dues veus, les dues primeres són per una. I hi ha un moment preciosa. És el principi de tot, que és el jot de la Troisième Leçon de Ténèbres, i el final, quan parla de Jerusalem, converteix-te, en aquesta evocació, aquesta petició gairebé de sigues creient, sigues fidel, etc. Bueno, doncs hi ha una elevació extraordinària bueno, amb una persona com un compositor tan sensible com era François Couperin.
0: Ara estic acollonit que l'hagi seleccionat bé, perquè té un títol molt llarg. A veure què tal, anem a veure-ho. Deixem micròfons oberts per si vols comentar alguna cosa.

0: pots dir el que vulguis, Víctor.
1: Clar, en aquest intent, diguem, de convertir universalment el poble, no? Aquest convertere, amb aquest interval, no? que és de pujada, amb aquesta sensibilitat d'unes veus no timbrades i com les dues es van entrellaçant. És una combinació molt modesta, d'eines molt subtils. Només hi ha una viola de gamba, hi ha un positiu, que és un orgue molt petitet, i aquestes dues veus, però amb tanta simplicitat, aconsegueix un efecte poderosíssim. I és que pocs efectius, màxim resultat.
0: Que bé, presentem-la. Això és el compositor barroc, no? François Copagan, sonant el llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, amb Víctor García de Gomar, que aquest duet, pel que tinc entès, tampoc és una òpera, sinó una peça litúrgica, com ens comentaves...
1: Una peça sacra, sí.
0: Ens comentaves abans, i mentre anaves sonant, t'anaves com emocionant.
1: Perquè és una peça realment que em diu molt. Jo crec que és el disc que tinc més desgastat de tota la meva col·lecció. L'escolto molt sovint i encara em diu coses cada vegada que l'escolto. Saps aquestes obres que són infinites, però també és la interpretació que és infinita, no? Perquè són aquestes dues veus, Sandrine Pio i Véronique Gens, en el pic de la seva carrera. És un tipus de música que necessita una nuesa en la veu. Una transparència. Són dos àngels, dos querubins que estan cantant. Jo ho veig així, vull dir que podem discrepar absolutament. Però que es parlen per gairebé ser un. És una imatge molt poderosa, però és una sensibilitat molt única i és aquesta interpretació. Christophe Rousset, que està al clavicèmbal, que està aquí en el positiu, és una genialitat, és un bon amic. Ara fa temps que no ve a Barcelona, però és un grandíssim músic. És un especialista en el barroc francès, com a especialitat en si mateixa, perquè és un tipus de llenguatge amb una gramàtica, amb una gestualitat, diguem, en la transcripció, en la lectura pròpiament, però també a l'hora d'interpretar-ho. Cal molts anys de conèixer aquest llenguatge per posar-se al davant i fer una interpretació com aquesta.
0: Si algun dia el tornarem a veure al teatre del Liceu...
1: Esperem.
0: Bé, potser ja ho saps, perquè programeu amb tanta antelació que potser... De fet, he llegit que ja esteu amb el 2031, la temporada 2031.
1: Tal qual.
0: Com és que aneu tan amb tanta antelació?
1: Sí, primer perquè, d'alguna manera... Clar, vols els millors intèrprets del món, els que estan avui, però els que seran també. Vols una sèrie de directors d'escena que són els millors d'avui i alguns que seran demà passat també els millors directors musicals. Llavors, aquesta combinació de voler el millor per al teatre quan la tria és de 9 títols fa que tinguis la necessitat d'anticipar-te molt amb el temps.
0: Sí, hi ha una llotja brutal, no? Ferotge, sí. Internacional, i tu aquí dins t'has de posicionar...
1: Clar. Aquest és el valor, diguem, d'anticipar-te una mica, de seduir aquests grans intèrprets perquè reconeguin en el Gran Teatre del Liceu un espai on cedir un mes i mig del seu calendari anual. I això no es aconsegueix només amb diners.
0: I com te'ls guanyes?
1: Amb converses molt personals, amb un espai de creure en un projecte compartit, de posar ingredients que puguin ser il·lusionants, al·licients per ells, de votar un rol que tu has pensat que és per ells i ells no havien imaginat. Per exemple, Alice Davidson cantant la seva primera Isolda, un Anduaga fent el seu primer Werther, això en aquesta temporada. Quan imagines aquestes coses per ells i ells fan fer amb tu... Bueno, es crea una relació, una liaison molt forta, i a partir d'aquí es treballa, i sobretot es treballa en futur, jo crec, no en el one shot, no? Sinó en la creació d'una carrera, i això és el que admirem de fer al Liceu quan entrem en la vagoneta, diguem-ho així. Una de les veus importants ha vingut per quedar-se. O sigui, li donem una continuïtat. Llavors el que volem és, d'alguna manera, si succeeix el que estava passant els últims anys, que es presenta una Nadine Sierra i la reconeixen com una de les reines del teatre, una Alice Davidson la reconeixen, una Alice Toropesa, una Sondra Radwanowski, etc. Crees una litúrgia, diguem, al voltant d'uns intèrprets.
0: Que si ja feu una aposta, no? I acostuma, sí, a sortir bé.
1: Sí.
0: Que la programació actual ja és 100% teva o encara hi ha alguna reminiscència de l'anterior directora artística?
1: Ara sí que sempre és del teatre, no és mai meva.
0: Bueno.
1: Però és veritat que hi ha alguns anys en què hi havia coses molt ben tirades de la Christina Schepelman, que era la directora anterior, i que evidentment es van quedar, diguem, en la programació, i han anat passant el Lohengrin de la Caterina Wagner, que vam tenir l'any passat. Crec que de les últimes darreres coses que hi havia firmat i es va fer és la basneta de Wagner, amb la seva autoritat de poder venir com a família, com
0: però
1: a
0: hereda. Però això, Víctor, entenc que d'aquí molts anys, quan tu deixis el càrrec, sí, també passarà.
1: Absolutament.
0: Que algun somni teu, sí, s'estrenarà...
1: Tal qual. Tal qual. Clar, jo, la previsió per ara és que el 31, el vols del 31, pues deixi d'estar al Liceu. Si hi ha una extensió, no? Ja veurem aleshores.
0: Quedarà algun somni teu.
1: Però, evident, perquè jo estaré tancant segurament per 33, 34 i alguna cosa el 35. Sobretot les coses més importants cal amarrar-les amb temps, no? I bueno, evidentment que alguna hi serà. Això no vol dir que el 100% de la temporada a la 33 estigui, però jo ara si estem enfrontant-nos al teatre, a la programació de la 30-31 i posant alguna cosa de 31-32. Imaginem, per exemple, no? Poses una tetralogia que comença a la 27 i acaba al 30. O sigui, no pots escapar si fas una tetralogia. Si fas una cosa, un projecte ambiciós amb el Gustavo Dudamel, que més o menys estàs buscant una aparició anual, doncs ja estàs situant en el calendari perquè hi té una agenda impossible.
0: Ja busca, sí, tu saps coses que es programaran al 33.
1: I tots callem de les programacions dels anteriors, d'alguns teatres del món, que evidentment que tu coneixes els seus secrets igual que ells coneixen els teus.
0: El Liceu Mar, quan el tindrem?
1: Teòricament ens encantaria pensar que el 28 és un somni convertit en realitat.
0: Això no opera ja?
1: Sí, és ja, evidentment.
0: Bueno, què és el Liceu Mar? Explica'ns, perquè és què diu ara del Liceu Mar?
1: El Liceu Mar no és una utopia, sinó que pot ser una realitat. És un somni compartit per l'equip del teatre actual, liderat pel Salvador Alemany i pel Valentí Oviedo, que està suportat, diguem, apoyat pels polítics actuals, que veuen amb molta il·lusió la possibilitat de que al Liceu creiem que s'ha guanyat la possibilitat de tenir una segona seu, perquè quedem saturats de seguida amb nou títols, pensant que tenim un públic en el que és els projectes educatius, que ha crescut enormement i que no tenim prou espai ni prous dies al calendari. O sigui, els dos recursos més escassos en un teatre és la sala i l'orquestra. Quan demanes les dues coses a la vegada és gairebé impossible, no? Llavors, buscar una segona seu per fer projectes, diguem, grans projectes educatius per les famílies, per divulgar, de nova creació, per donar oportunitats o primeres oportunitats a uns equips creatius que encara no han trepitjat el que és l'òpera, que venen del teatre, que són boníssims en el teatre però encara no han fet òpera. O sigui, hem de capitalitzar. Algú va donar la primera oportunitat a un Calixto Vieito, a un Àlex Uller de la Fura, a un Carlos Pedrissa, etc. Hem de fer el mateix gest.
0: Clar, si tens dos seus, pot repartir més joc.
1: Però prova error. Estem parlant de que les òperes tenen un cost elevat i, per tant, poder fer un espai de nova creació seria lo desitjable. I, a més, hi ha un format mitjà que el Teatre del Liceu no pot acollir, perquè no pot posar en el superescenari, no, de 13x12 amb 2.400 places un Turn of the Screw de Britten, que necessita d'una proximitat, no? Clar, estem parlant de 900 localitats, un Liceu Mar.
0: Carai.
1: Aquí és on realment es veu una proximitat, no?
0: On estarà situat?
1: En principi és la zona, diguem, del Port Vell, allà on hi hauria l'IMAX. Allà,
0: sí?
1: Allà és una mica el territori d'ubicació on s'està projectant.
0: Déu-n'hi-do. Doncs mentre esperem al Liceu Mar, ens quedem amb el present, i el present més immediat del Gran Teatre del Liceu és l'espectacle que s'està representant aquests dies, és a dir, les noces de Figaro d'un tal Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Allà vés la memòria del Víctor García de Gomart, el director artístic del Gran Teatre Liceu. També hi hem trobat Les noces de Figaro de Mozart, que aquesta és l'òpera que, com dèiem, s'està representant actualment al Liceu. Víctor, l'has inclòs per fer-nos una promo a saco o per altres motius?
1: Desgraciadament, no.
0: Un dos per un, ens has fet.
1: No, la veritat és que és la meva peça preferida de totes i de tots els temps. O sigui, si m'hagués d'endur una partitura, només una, a una illa deserta, seria molt complicat, però la tria ja està feta, que és Bodas de Figaro. Noces de Figaro inclou tot el que és l'home. Inclou l'univers sencer. Si pots parlar de l'alegria més gran fins al moment de màxima soledat i màxima melangia. O sigui, tots els sentiments humans estan
0: aquí dins. Sí. Que m'han dit que va ser una òpera molt polèmica en el seu moment.
1: Clar, és molt subversiva. D'alguna manera té la vigència i la urgència, no?, de ser representada contínuament perquè cada generació hi parla, no?, li ressona. Clar, es va estrenar en un moment prerevolucionari, a partir d'un text de Beaumarchais, on situa, clar, l'agressió o l'abús d'unes classes molt dominants, i deixa Mozart amb la moralitat de la base social més baixa. Mm. Clar, amb aquesta diferència, clar, clarament està situant, no?, una llavor d'una revolució, d'algú que vindria immediatament després. Això es va estrenar 1786, si no vaig errat, clar, i el 91 esclatava tot. Per tant, posava ja sobre la taula, no?, les angoixes d'unes deformitats que calia corregir, no?,
0: que ara ens acompanya algú que ha vist aquesta òpera, a part de tu, evidentment, que l'hauràs vist 26.000 vegades.
1: Unes quantes.
0: Que és la productora del programa, l'Amparo Pérez. L'Amparo.
2: Hola, bona tarda.
0: Què et va semblar les... No facis la pilota perquè estigui aquí el Víctor. Què et va semblar?
2: Sense fer la pilota i sent molt sincera, em va encantar. És una bogeria, o sigui, i segur que hi ha adjectius molt millor per explicar aquesta òpera, però el muntatge que fa la Marta Pazos és espectacular, el vestuari és espectacular, no t'ho imagines. I a mi el que ara ho deia és que és una òpera de la que cada generació ha de parlar i parla, però és que el que a mi em va sorprendre l'altre dia és que tu estaves al Liceu i estava tothom, ens estàvem reint moltíssim, però moltíssim. I jo pensava, tio, o sigui, ens fan gràcia les mateixes coses que fa 300 anys.
1: Aquesta
2: és superheavy.
1: Això és el que ens iguala com a humanitat, que no hem evolucionat més enllà que hi hagi moltes, moltes coses, els sentiments reals són els mateixos.
0: Que suposo que ara hi ha gent a casa que diu, que guai, quant dura?
1: 3 hores 30.
0: Val. I com ho fem?
1: Quan va durar The Cure l'altre dia? Si t'agrada, et passa volant. Va durar 2 hores The Cure.
0: Clar, però com hem de fer perquè tota aquella gent que, com tu dius, encara no sap que li agrada l'òpera,
1: sí,
0: s'atreveix a dir, me'n vaig 3 hores i mitja a veure una
1: òpera. Hi ha una recepta molt fàcil.
0: Som-hi.
1: És, com a mínim, llegir l'argument a la Wikipedia, escoltar, si és possible, Spotify, en petites seleccions, poses selecció, excerpts, Noche di Figaro, et sortirà una llista de 20 minuts, 15 minuts, pot ser menys fins i tot. Però si l'escoltes una miqueta i vas amb un prescriptor, algú que t'agafi de la mà i digui, ara és el moment, ara ve aquella nota, ara que ve el duet, ara ve aquest final de segon acte que és una meravella, un huracà de so. Bueno, et va introduint que tot això és exponencial. O sigui, sortiràs amb ganes de tornar al teatre i les 3 hores i mitja seran convertit en petits segons.
0: Aquí tens un camí per explorar, posar prescriptors que t'acompanyin al Liceu, no?, i et vagin dient, mira ara, fixa't en això.
1: Clar, davant de la immensitat d'un oceà com és Spotify, YouTube, totes aquestes grandíssimes plataformes que ho tenen tot, necessitem algú que ens indiqui quina és la millor versió, per on s'entra, perquè és que és tan infinit que fa fins i tot por com entres a la música clàssica. Per tant, a partir de la programació, que és un pretext fantàstic, mireu de llegir el Wikipedia, és que realment és exponencial. Només llegint el Wikipedia, l'argument de la Wikipedia.
2: De fet, teniu un podcast vosaltres a
1: sí,
2: Spotify.
1: Sí, sí, bueno, ja, sí.
2: No
1: sí,
2: es pot fer promo, a mi no em paga el Liceu, però...
0: Home, doncs sembla que sí, eh, paro.
1: No, però si ja arribes al podcast, ja és meravellós.
2: Doncs explica l'argument.
0: Això és que feu molts cafeters, ja. El que sí que és cert és que si tens menys de 35 anys, com és el teu cas, Amparo, aquí sí que tens moltes facilitats, perquè una de les teves obsessions, des que ets el director...
1: Amb el Valentí, que ho fem molt junts, això.
0: Que podeu recuperar el seu llapis de memòria del 2022, que també va passar per aquí, és això, és democratitzar l'òpera. Com dius tu, desacralitzar-la.
1: Desacralitzar-la, fer-la accessible. O sigui, hi ha una ritualització feta per capes, no? Aquell silenci, com s'arriba, com s'aplaudeix. No, ara no toca aplaudir, ara silenci màxim. Sí. Hi ha una sèrie de codificacions que han entrat que a vegades això frena, no? A banda de vegades el preu, no? Frena una mica aquests codis. Com m'haig de vestir per anar al Liceu? Ja d'entrada, doncs cadascú es pot vestir fent la millor versió de si mateix.
0: Sí, pots entrar de qualsevol manera.
1: Amb en banyador, no, però
0: en sentit comú, dir que, en qualsevol manera, que, fent servir el sentit comú.
1: Jo crec que tothom pot entrar com vulgui al Liceu, però si podem afegir la cua amb la millor versió d'un mateix. Perquè és aspiracional anar al Liceu, no? Però si no cal, no cal, en el sentit de que cadascú pot anar vestit com aniria també a comprar a un temple, a un comercial, no? Vull dir que, o anar a un concert pues, amb un gran espai o un festival, no? Com el Primavera que acabem de tenir. O sigui, cadascú pot anar com vulgui anar al Liceu. Si hem de desacralitzar una mica, democratitzar i fer-lo accessible.
0: Que, com bé saps, el Liceu és un símbol de la burgesia catalana. Ara entrem en un d'aquests tòpics. Com està portant la burgesia catalana la teva democratització de l'òpera?
1: L'entenen, perquè és una necessitat. O sigui, el Liceu no només el podrem pagar aquells que van cada dia. O sigui, són les administracions públiques que el poden fer possible i també toquen molts tíquets per vendre més enllà. Això ja és més aviat de
0: gestió.
1: Sí,
0: que si no es quedaran sense òpera, o la comparteixen sense.
1: L'òpera és un gènere europeu consustancial a la nostra cultura, que sempre dic que jo sóc una mica apocalíptic, no?, en la manera d'entendre l'òpera. Cada vegada costa més anar i fer-la. I, per tant, si no som capaços de democratitzar-la, de donar-li suport des de lo públic, és una bola de neu que s'enfondrà les mans i demà passat només tindrem els títols de sempre i no evolucionarà i, per tant, se'ns morirà. Per tant, l'única manera possible és que cada vegada vagi més, que a través de programes com aquest de divulgació puguem despertar una mica el cuquet d'allò que és l'òpera i que vingui a consumir-la quanta més gent millor.
0: Que crec que als oients els ha quedat prou clar que a mi em falta una mica de coneixements d'òpera, per això m'he recolzat també amb l'Amparo, però m'han dit que hi ha un tòpic aquí que és preguntar-vos què sou més, wagnerians o verdians?
1: Jo crec que hem de ser tot.
0: Bueno, la resposta...
1: Depèn del dia, no? Depèn del dia, de la versió, dels intèrprets, de moltes coses.
0: No es mulla, el Víctor no es mulla.
1: No, m'agraden totes, m'agraden totes les òperes de Wagner, bueno, gairebé totes, i gairebé totes les de Verdi. Vull dir que no és una competició qui t'agrada més, el papa o la mama, vull dir que...
0: Lennon o McCartney, si és el mateix, al final. Amparo?
2: Jo que tinc un 10% del coneixement que té el Víctor, però jo Wagner 100%. O sigui, jo tinc el papa i tinc un... Sí.
0: Doncs que sapigueu que el Liceu és més verdià, i aquí estan les dades per dir-ho, perquè al llarg de la seva història 5 de les 10 òperes més representades són de Verdi.
1: Sí, això és una qüestió més estadística, però després hi ha els amors que deixen un pòsit, deixen una cicatriu, no?, més gran, i aquestes cicatrius s'han produït en Wagner també. Llavors seria injust només recórrer a l'estadística.
0: És de tots, el Liceu.
1: Perquè, no, Wagner, clar, hem de remuntar-nos a 1913, l'any en què vencia, en el moment que Parsifal només podia representar-se a Bayreuth, que era el teatre, no?, que havia disposat Wagner per estrenar i interpretar Parsifal, que és la darrera òpera, una òpera sacra gairebé, no? És allà on es podia. Uns anys després, quan vencia la prohibició, el primer teatre al món que a les 12 de la nit representava Parsifal, que era el 31 de desembre, o sigui, menjant el raïm, diguem, imaginem-nos, aleshores no es menjava, però aleshores, 1913, començava un Parsifal que acabava a les 5 de la matinada. I això, el primer teatre al món era Barcelona, al Liceu. Per tant, aquesta és una cicatriu important i no surt a les estadístiques, però són les intrahistòries.
0: Víctor, en tot cas, si no et vols mullar, tu quan et diguin Wagner o Verdi, tu digues Berlioz.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: senyor director artístic del Gran Teatre del Liceu. Què estem escoltant?
1: L'obertura del Carnaval Romà de Héctor Berlioz. Això és una peça impossible. Grandíssima orquestra. O sigui, el problema de Berlioz és que neix 100 anys abans del que l'hagués tocat. Mm. Perquè avança tant, presenta una sèrie de coses que no són de l'escriptura del seu temps. Clar, llavors el van titllar gairebé de boig. Era una fantasia.
0: Passa, eh?
1: Sí, va néixer abans de temps.
0: Que amb aquesta peça, d'alguna manera, anem al principi de tot, no, Víctor?
1: Fuà, jo vaig a quan era un nen. O sigui, estem parlant d'un concert d'any nou del 83, per tant, jo tenia 8 anys i, clar, era aquell ritual a casa de veure el concert d'any nou amb els avis, veure allò que passava a Viena doncs, a les 11 i quart del matí puntualment, no? I a través de la tele, i doncs, en aquest cas era Lorin Maazel, Filarmònica de Viena, i que al costat de totes les danses habituals de les polques, els valsos de Johann Strauss, etc., i família, van insertar aquesta obertura del Carnaval Romà, crec, per obrir la segona part, diguem, del concert amb Lorin Maazel. Va ser una descoberta absoluta. Jo vaig gravar això amb tots els tapes, amb les cintes de caseta, aquelles que posava en celo, i jo, un nen de 8 anys que dirigia al davant de la tele, no? Això em va marcar enormement, aquesta peça. I és que és d'una fantasia, d'uns canvis de tempo, una energia trepidant, especialment del minut 7, en endavant fins al final, que és una autèntica barbaritat en la imaginació d'una persona.
0: A casa teva s'escoltava això, música clàssica, òpera?
1: Una mica, però no amb la malaltia, diguem, que després va representar la meva aparició a casa.
0: Vale, tu ets el primer radical, no? El primer...
1: Sí, el més convençut de tots.
0: Quan a tu de petita et preguntaven, Víctor, tu de gran a què et vols dedicar? Què deies?
1: Medicina.
0: Ja de petit deies metge?
1: Sí, medicina. Sí,
0: què vens, de família de metges?
1: No, en absolut. En absolut. Potser perquè era una mica tota la família amb una certa tendència hipocondríaca. I llavors això va facilitar que pensava, si hi ha un metge a casa, com a mi, sanarem tots, no?
0: Que ets a Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Com era aquella Barcelona de, què, principis dels anys 80, més o menys, que és on tu et cries?
1: Sí, clar, jo recordo amb una enorme felicitat casa dels meus avis, amb la meva germana, a vegades aquesta proximitat dels avis que els veiem a diari, aquella confusió entre els pares i els avis, que no hi havia cap diferència, la casa familiar de fora, l'Empordà, en què anàvem tots els caps de setmana, aquells 3 mesos de vacances,

0: veure l'Empordà en què anàvem tots els caps de setmana, aquells tres mesos de vacances, no? Que no sé, en el fons, crec que tots, després, quan comencem ja en l'etapa adulta de la nostra vida, el que volem és tornar a la infància, no? Aquesta vocació continua a recuperar aquesta infància. Aquest Berlioz és recuperar aquest fragment d'infància, no? A vegades passa una persona amb aquell aroma, no?, de l'avi, dius, aquest... Per un moment tanques els ulls i dius, ai, aquell record, no? Aquell moment, o sigui, quan pagaríem per tornar a aquell moment feliç? Aquelles persones que malauradament han tingut una infància robada, no?, que no ha estat feliç, és una vida molt complicada, no?, després, però aquest és un moment fundacional que viurem per la resta de la nostra vida a partir d'aquelles vivències,
1: no? Es quedarà el llapis de memòria, no?
0: Sí.
1: Tu recordes la teva primera vegada al Liceu?
0: Sí. Sí, la recordo, va ser, bueno, clar, és que és la típica primera pregunta de quina és la teva primera òpera, no? En aquest cas va ser Mozart, va ser Così fan tutte, en 1989.
1: Sí, al Liceu...
0: L'antic teatre, clar.
1: Abans d'incendiar-se.
0: Sí, això va ser un moment fundacional, perquè no és l'òpera més freqüent que un començaria i no hi ha massa gent que contesti que la seva primera òpera és Così fan tutte, però és la que em va tocar viure i jo vaig estar super emocionat moltíssim temps amb Mozart i això va permetre conèixer Don Giovanni, Nozze, etc., Flauta màgica, entre molts altres, va ser, bueno, una clau d'accés.
1: I tu que hi vius una mica en el Liceu, quin és el teu racó preferit?
0: Uf... el backstage, segurament, veure els secrets de com fem la màgia, no? O sigui, aquell espai una mica sagrat que no té accés pràcticament ningú, però és on veus els trucos de la màgia, no? Això és molt bonic. És molt bonic de veure.
1: Que ja, pel que tinc entès, això l'Amparo m'ho podrà dir també, hi ha molts aforismes, no?, pel Liceu, hi ha moltes frases de diferents artistes. Amb qui no us quedeu?
0: L'art no té pàtria. És una que està al Saló dels Miralls, que penso que ha de ser ben bé, això.
1: Tens alguna, però
2: no, ara mateix no
1: t'he agafat infraganti.
2: No soc tan assidua.
1: Que ara mateix diria que està sonant una altra peça del teu llapis de memòria, sí, que a més també té un component molt personal per tu.
0: Sí.
1: Tu mateix.
0: Això és el Daphnis i Chloe de Maurice Ravel. Bueno, jo em considero un super rebelià, m'encanta el que va ser capaç de fer Maurice Ravel, deixant a banda el Bolero, que potser és la seva obra més coneguda, més popular, però a partir d'aquí en té moltes, no moltíssimes, però té un catàleg bastant petit, però no hi ha cosa dolenta. O sigui, no hi ha algo que es digui, ai, això té menys qualitat, que molts compositors els hi passa quan tenen un catàleg immens. Que té un catàleg bastant restringit, però tot és boníssim. I el Daphnis i Chloe, tornant a les coses escèniques, les obres escèniques, aquesta al·lusió que feia abans a Sergei Diaghilev amb els ballets russos, Diaghilev li encarrega, precisament a Maurice Ravel, la creació d'una coreografia, li va dir pantomima, ballet, que és aquest Daphnis i Chloe, de 1909, en què hi ha un cor que no pronuncia ni una sola paraula, que el tracta com un instrument més dintre del cor, és ballable tota l'estona, és aquest amor entre dos personatges de la mitologia grega, de l'Arcàdia, o sigui, tot un univers molt oníric, i és el Daphnis i la Chloe. I la meva filla es diu Chloe precisament per aquesta peça, perquè és aquesta flexibilitat en la música, aquesta insinuació contínua amb una música d'una enorme riquesa. Potser Ravel no només tenia la fantasia de la melodia, sinó la fantasia en l'orquestració. Sí, un orquestador extraordinari.
1: Ho vas tenir clar, no? Si és nena Chloe...
0: Bueno, s'havia de pactar a casa, però sí, la idea és que...
1: I si era nen, Daphnis.
0: No ho sé, però Chloe era bastant clar.
1: Chloe entra millor,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Va, escoltem una mica a Ravel.

0: No, tu, a la Chloe, si ens està escoltant, que segur que suposo
1: segur,
0: que...
1: Segur, segur.
0: És fàcil conciliar la vida de pare amb la de director artístic?
1: És complicat, però fem els esforços. Sempre parlem a casa de la qualitat i no de la quantitat, que és l'enorme diferència, perquè hi ha una segona casa, que és el Liceu, que, bueno, que la Chloe viu una vida molt privilegiada, pensant que un lloc, un pati de col·le, ha estat al Palau de la Música quan era bueno, una nena, i ara de cop i volta poder venir a estudiar un dia, no, al meu propi despatx, entretenir-se, veure el backstage... Són infàncies i adolescències molt úniques, molt especials, que tenen un contacte pues, amb un Gustavo Dudamel, amb un Philip Glass, no, amb personalitats que potser no donen el tamany avui, però la perspectiva d'un futur dirà, uah, jo vaig viure tot això, no? És gairebé per escriure un llibre. I sempre sense forçar sobre la música, o sigui, ella escolta Bad Bunny, ella escolta moltes altres coses, no? Que són músiques importants, que són molt bones músiques també, i que cadascú ha de trobar el seu espai.
0: I jo et deia al principi, fora de micros, que acabaria amb una cançó que tu no saps quina era, que anàvem a trencar una mica amb això, però a mi em consta que, gràcies a la Chloe, tu has anat a concerts que no són d'òpera, com per exemple el de Harry Styles. I dic, home, doncs mira, així és una bona forma de...
1: Molt bé.
0: De tancar. T'ho vas passar bé amb el Harry Styles?
1: Em va encantar, i a la Chloe més, perquè bueno, en aquell moment ella hagués matat per tenir una signatura del Harry Styles, cosa que com a pare no li vaig poder aconseguir. Puc aconseguir del Gustavo Dudamel, però no puc aconseguir del Harry Styles massa lluny. Però hem anat a forces concerts junts, al Justin Bieber, a la Lady Gaga, la Rosalía, el primer que va fer el Sant Jordi, vull dir que hem anat a uns quants.
0: Doncs et sembla bé que acabem amb Harry Styles?
1: Sí, és una música fantàstica.
0: Sí. Doncs Víctor García de Gomar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i aquesta que t'he atracat jo amb ella també.
1: Gràcies, Jordi. Gràcies, Amparo.
0: Amparo, gràcies un dia més per la teva producció i la teva intervenció. També al Pol Llergo a la tècnica, a l'Oriol Vila a la web. I res, que ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Ens quedem amb Harry Styles. Fins demà.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Atenció, Lleida. A Universitària celebrem 20 anys al teu costat i ho fem com més ens agrada, amb avantatges per a tu.
2: Del 29 de maig al 30 de juny, gaudeix d'un 20% de descompte addicional als nostres centres del carrer Major 43 i del carrer de Pere de Cabrera 14.
1: Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
3: Formació professional. Estudis que et preparen per encaixar en la vida real. Visita'ns al carrer La Palma i assegura la teva plaça. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
4: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
5: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
6: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de porcelanosa. I tu, t'animes?
7: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com.
8: Comprar un moble comença per una bona decisió i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat, ah? I perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, Alcarràs, hipopòtamo.com.
9: Profetes a casa nostra. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Acompanyem els tallers de Lleida i comarques oferint components d'automoció reconstruïts com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules, radiadors i un servei de rectificador amb solucions pensades per a les necessitats reals del nostre territori. Grup Assisum. Aquí, a casa nostra, la vostra confiança és la nostra millor garantia.
10: Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas, con Raúl Pérez. Cadena SER, la radio con mejor humor.
11: Un autor en un minuto.
12: George Sand nació en París en 1804 y murió en Nohant en 1876. Está considerada una de las escritoras más populares del siglo XIX y una de las más destacadas del romanticismo. Muy interesada en las ideas del socialismo utópico en la Revolución de 1848, defendió los derechos de la mujer. Fue una autora muy prolífica, pero entre sus obras podemos destacar La pequeña Fadette, La magnífica historia de mi vida o Lavinia. En realidad, George Sand fue una mujer que buscó siempre la independencia, una mujer muy lúcida, que escribía para ganarse la vida y que intentó vivir con dignidad. Su obra fue traducida a otras lenguas, lo que la convirtió en una mujer influyente en los medios literarios. Una mujer que había adoptado un seudónimo de hombre, llevaba pantalones y fumaba cigarros.
11: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER.
0: La Ventana, con Carlas Francino.

0: Avui al Balcó, tertúlia amb Llucia Ramis, Nemrod Carrasco i Clara Blanchard sobre l'arribada del Papa a Catalunya i l'impacte que està tenint a la ciutat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7. Laura Poladolfo, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Escolteu aquesta veu, us ha de sonar a la força als oients del balcó.
2: Me compré un Fiat Marea. Creo que es de las preguntas que más me hacen cuando me encuentro a gente por el mundo, en Rusia, en Japón, en México. ¿Por qué compré este modelo? ¿Es porque es famoso y aguanta muchísimo para dar la vuelta al mundo? No. ¿Es porque un amigo mío es mecánico, lo revisó y me dijo que estaba perfecto? Tampoco. La respuesta es bien simple. Es porque me quería comprar un coche por menos de 1000 euros. Y cuando tienes 1000 euros, no es que tú puedas elegir al coche, sino es que el coche te elige a ti. Porque hay muy poco y muy malo. La única investigación o búsqueda que hice antes de comprar el coche fue, mientras lo estaba comprando, busqué si el motor JT100...
0: Doncs ara, després de 200 dies i de creuar amb aquest cotxe, 15 països i fer 50.000 quilòmetres entre Alaska i la Patagònia amb un Fiat Marea, en Fabio Belnome, el Volata di Peluca, a les xarxes, ha tornat a Catalunya i estem supercontents perquè hi havíem connectat sempre a gran distància i avui tenim aquí en carn i osses. Fabio, com estàs?
3: Molt bona tarda, molt bé, molt bé. Molt
0: benvingut de nou al
3: balcó. En persona aquí.
0: I t'has rapat.
3: I m'he rapat.
0: Quin sí, canvi sí, de look. Sí, què ha passat amb els teus rínxols?
3: Vaig arribar a Santiago I m'encantaria dir que em vas prometre de si arribava, em rapava, però no és així, sinó em vaig ratllar del cabell i vaig dir, bueno, per tallar el mal normal, vaig dir, ja que estàs, fes-ho a saco i
1: és que
3: farà més gràcia.
1: Aquests dies amb la melena, el cotxe...
0: Però que et protegia del fred,
3: sí,
0: també.
3: Sí. Però bueno, com sempre portava gorro perquè mai em pentino, doncs, tampoc és que hagi canviat massa la cosa.
0: La primera pregunta, on està el Marea? Que és més protagonista que tu, gairebé.
3: Sí. Estem coprotagonistes els dos, bastant fort. Doncs ara mateix està al port de Valparaíso, a Xile.
0: Està a Xile. L'enyores?
3: Sí. Doncs bastant. Enyoro una mica tot, perquè ha sigut, és com molt, passes de 0 a 100, passes d'estar completament sol i tal, i de sobte estàs amb la família, els amics, tot és a saco, no? Canvies de passes de l'hivern a l'estiu, o sigui, és com un canvi molt, molt heavy. Però bueno, poc a poc, porto 4 dies, literalment 4 dies, així que m'acabaré adaptant.
0: Tu ja havies fet una tornada, ens en vas parlar, del contrast que significava la llibertat absoluta, el no saber gairebé ni quin dia és. Ara, una mica n'has après, és a dir, t'has situat més ràpid o res, és això, no portes ni una setmana aquí, com et sents, com és el teu llit, els teus amics, què et pregunten, et fa mandra la vida aquí?
3: M'ho diu molta gent, ja veràs, m'ho diu quan estic de viatge, no? Quan vuelvas te serà muy complicado vivir otra vez una vida normal. I dic, no, home, no, no crec que em passi. I quan torno cada cop és com que em costa més perquè és tot el contrari. O sigui, passes de viure un cotxe, el que deies tu, llibertat total, estàs tu sol, és o conduir o estar editant, o sigui, és o feina o conduir, no faig res més. O sigui, estic sempre fent alguna cosa. I de sobte arribo aquí, canvia tot moltíssim. Però bueno, he d'intentar trobar el punt intermig, que és una de les meves... el que més em costa la vida, sempre trobar por mig, i estoy en ello.
0: És que, clar, et dutxes a casa,
1: doncs
0: no has d'anir a dormir al llit...
3: Cada dia.
0: No has d'entrar, com t'ha passat durant tot aquest viatge, que has d'anar a uns grans magatzems, pagues a vegades unes quantitats increïbles per fer una dutxa.
3: Sí.
0: I surts tan content, en plan, ara, per fi, estic net.
3: Sí.
0: I ara entres i totes les comoditats...
3: Tot.
0: Ha sortit com esperaves aquesta segona aventura?
3: Doncs la veritat que, per sort, sí, perquè tenia... Jo sempre vaig amb expectatives molt, molt baixes, i l'únic és que desitjo de no fer-me mal, de que el cotxe no es faci mal, i que si ens fem mal sigui lo suficientment petit com perquè faci gràcia un vídeo i sigui endavant, però no lo suficientment greu perquè s'acabi tot, no? Llavors, en aquest sentit sí, i la resta no tenia ni expectatives, ni números, ni res, sinó jo ho faig perquè m'encanta i ha sortit, o sigui que jo encantat.
0: Però a mi em costa creure que tens poques expectatives perquè ets optimista total. O és la imatge que dones per Instagram de tots els milers de seguidors que tens, la sensació és que confies que tot sortirà bé, perquè t'acaba sortint tot bé.
3: És que jo crec que és part d'això, no? O sigui, part de tenir les expectatives tan baixes em fan ser optimista tota l'estona, no? Perquè jo un dia no sé si em dutxaré o no sé si menjaré alguna que m'agrada o tal, i de sobte em trobo una dutxa a una benzinera i és en plan... Quina locura! O sigui, avui hi ha dutxa, sí senyor! I és el millor dia de la setmana, o sigui, és brutal. I són sorpreses que et trobes. I això és perquè tinc molt poques expectatives. Vaig a un lloc i en comptes d'esperar-me tot d'aquest lloc, en plan, la carretera serà una locura. Tothom et diu sempre que el seu és el millor. I jo vaig a tots els llocs i no em crec a ningú. Saps? Perquè sí, i Sitges també és molt maco i tal, però no li diré a algú és el millor del món i quan arribin allà diran, bueno, pues cadascú per a gustos colores. I les expectatives tan baixes en tot em fa que sempre estigui d'alguna manera content.
0: Feliç.
1: Clar, però el que sí que tenies era experiència, no? Perquè vas anar fins al Japó, primer, ara ha sigut el doble de quilòmetres. Creus que t'ha portat alguna sabidoria o experiència aquella aventura amb aquesta o ha sigut començar des de zero una altra vegada?
3: Bueno, m'ha portat experiència o m'ha ajudat al saber que ho puc aguantar tants dies, no? Perquè el primer viatge que vaig anar a Noruega van ser 20 dies i vaig dir, bueno, doncs 20 dies, si puc aguantar 20 dies, puc aguantar 100. I llavors, quan he fet 100, vaig dir, bueno, doncs puc aguantar 100, puc aguantar 200, i que no un cotxe, no?
1: O sigui, clar que sí, si no res.
3: Clar.
0: La propera ara no veiem el pèl en...
3: Doncs m'ha ajudat això, m'ha ajudat saber que si les coses em van molt malament a la meva vida, puc viure un cotxe durant una temporada.
0: Però és que ni tan sols la solitud, perquè passes moltes hores sol, però t'acabes trobant gent increïble, no? L'home aquell de 90 anys que t'explica la seva vida. O ha passat que cada cop et coneixen més seguidors. A vegades fins i tot et deien coses mentre conduïes i t'oferien llocs on quedar-te.
4: Coño, que susto. Un tio ha chillado el marea.
0: Això deu ser emocionantíssim.
3: Sí, sí, és molt fort, és molt fort.
1: Et fiques un bon susto, per això, quan et crides.
3: Clar, sí. Clar, és que jo quan faig aquests vídeos estic conduint, però clar, estic també a veure on estic, perquè estàs a ciutats, allò era Medellín. Medellín, el trànsit és una locura. Bueno, igual que totes les ciutats grans de Sud-amèrica. I clar, jo estava intentant veure on estic, mirant el mapa, gravant i parlant i intentant explicar coses que tinguin una continuïtat. I de sobte un tio crida algú i dius, ostres, el marea. Però hi havia dies que passava molt, molt, molt, però moltes vegades era molt, molt fort. Després, clar, és un cotxe que se'l detecta molt ràpid.
0: Se'l detecta i és que realment és antic, antic.
3: Sí, sí, sí.
0: La matrícula també sorprèn moltíssim. Sí, constantment et pregunten a les fronteres d'on ve. Hi ha reptes per tu que són fantàstics. Tu volies passar per Nova York, anant a buscar Alaska, i volies aparcar Times Square i aparques allà.
3: Sí,
0: és a dir, jo només imaginant-te, entrant a la gran ciutat amb aquest cotxe, que sempre tens la sensació que et deixarà tirat, però no, tira, i et plantes a Times Square.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No t'atabales moltíssim quan entres allà dins.
3: Doncs em va sobtar molt que no hi ha tant de trànsit com m'hagués imaginat.
1: Molta gent, clar, això sí.
3: Clar, molta gent, molta gent caminant, però clar, tenen tantes restriccions de conducció que no hi ha tant de trànsit com t'imaginaries. Però clar, vaig aparcar el cotxe 3 hores en pàrquing, em van cobrar $70. O sigui, vaig anar a dinar a tornar $70. Jo, bueno. Però clar, o sigui, jo estava a Toronto, vaig recollir el cotxe a Toronto, vaig creuar als Estats Units per Buffalo i tenia a Nova York a 3 hores i dic, no puc no baixar a Times Square. O sigui, és que he d'arribar ja, o sigui, 100%. I la sensació va ser molt, molt heavy.
0: I de camí va i pares a Scranton, escenari de la sèrie The Office. He de dir que és un dels meus reels preferits, perquè a més ets tu, ets un personatge.
1: Molta enveja, ella volia estar.
0: Jo no sabia que Scranton estava plena de parets pintades amb el Dwight i amb tots els... amb Michael Scott i companyia. Ets superfan de la sèrie, no?
3: Sí, sí, soc bastant fan, molt fan, i hi ha una guia turística que és The Office. Llavors, tu vas a veure on menja les pizzas, o sigui, vas a veure-ho tot. Llavors, jo vaig anar als 4 llocs, i clar, la intro de The Office, moltes de les imatges de Scranton estan gravades pel gym. Ell un dia abans de començar la sèrie amb una càmera.
0: Sí.
3: Llavors, clar, jo estava al carrer i, clar, anava fent el mateix que anava fent ell i, clar, el vídeo es munta i més o menys sembla realment com si fos The Office.
0: Clar, això és meravellós perquè improvises i dius, per què no? Si vaig camí de Nova York i puc parar-me aquí...
3: Sí, és que la carretera passava per Scranton. És que ni fet aposta. O sigui, evidentment que paro a fer-me un cafè a Scranton.
0: Has passat per 15 països. T'has flipat moltes vegades. Jo crec que un dels llocs on et flipes més, i ho puc entendre, és el Salar de Uyuni. Què és el Salar d'Uyuni, per qui no ho hagi vist? Perquè a més tens una magnífica capacitat de descriure. És un lloc que és com està fora dels escenaris normals de la Terra. És com estar en un altre planeta.
3: Totalment.
0: Què és?
3: O sigui, és una esplanada de sal de 12.000 quilòmetres quadrats, on no hi ha res, només hi ha sal. Llavors, jo vaig anar a una època on estaven acabant les èpoques de lluvia, de pluja. I es crea una capa molt fina d'aigua sobre del salar, i clar, jo vaig anar, quan era de nit, i em s'ha posat pell de gallina, i llavors es veu la Via Làctea, i com el terra està amb aigua, fa rodona. O sigui, es veu per sobre i per sota. I tu estàs allà, que no t'acabes de creure, i és molt, molt, molt fort. El teu ull no s'adapta, no sap les distàncies. No, tu vas en cotxe, sembla que la muntanya d'allà al final estigui a 5 minuts, i passa una hora i tu segueixes i no t'apropes, perquè no hi ha cap tipus d'escala per fer-te una idea.
0: No sé si vas veure que hi ha allà un hotel de sal, fet de sal.
3: Sí. Bueno, tot.
0: O sigui, tot de sal.
3: Van agafant les cadires. Tot és sal. Tot.
0: Un altre punt de Bolívia. Tu vas fer la carretera de la mort. No amb el Marea.
3: No, amb bici.
0: Què és la carretera de la mort? Perquè és increïble. Mm-hmm. Crec que et fan signar un paper conforme t'està jugant la vida.
3: Sí. O sigui, la carretera de la mort és una carretera nacional boliviana que jo, quan era petit, ens enviàvem powerpoints a l'email. No sé si us en recordeu, que t'enviaves powerpoints, en comptes de memes, t'arribaves powerpoints i hi havia slides i tal. Pues jo me'n recordo de veure una que era de les carreteres més peligroses del món.
0: Allà neix la teva fam d'aventures.
3: I jo, amb 8 anys, obrint un powerpoint que a saber què podia portar, i em vaig mirar les carreteres més peligroses del món i sortia aquesta carretera de mort a Bolívia. I és l'única carretera que es va tancar el 2006, però fins a llavors és l'única carretera de tot Sud-amèrica que es condueix al revés. O sigui, tu vas per l'esquerra baixant i puges per la dreta, perquè, clar, com el volant, com el volant el tens a l'esquerra, tu has de mirar que no caiguis. Però, clar, hi havia no sé quants accidents a la setmana, moria moltíssima gent, i el 2006, per sort, la van tancar. I ara hi ha gent que la fa amb moto i tal, i jo la vaig fer amb bici. De baixada, per sort, 60 quilòmetres de baixada tot.
1: Tu no dius que no a res, eh? O sigui, tu...
3: Home, ja que està... És que hi ha moltes coses...
0: És que és això, ja que estamos...
3: Clar, ja que estamos, ja que he vingut fins aquí...
0: Vamos a morir, ja que estamos, gairebé, no?
3: Clar. I també tinc la sort, que jo ho veig així, que la meva feina és explicar el viatge. Llavors, clar, tu estàs... Jo m'ho veig, o jo m'imagino que és com una sèrie, com una pel·lícula. Tu vols que al protagonista li passin coses. Clar, si el protagonista està només conduint tota l'estona, doncs ha de fer alguna cosa. I en aquest cas era, doncs, anem a agafar una bici i a baixar per aquí a veure què passa, no? Llavors comences a quasi 5.000 metres, 4.000 i pico, neu...
0: Des de l'alto, no?, de la Paz.
3: Amb neu, i arribes a baix a 35 graus a 1.000 metres d'alçada.
0: Ple de pols.
3: Sí, fet.
0: I fet pols, i amb els braços totalment
3: fets... Sí, estàs fet cau, però molt, molt xulo, una experiència molt maca.
0: Et va l'aventura. Fas moltes compres, sempre. Has d'anar subministrant-li el Fiat des de benzina, bueno, dièsel, en aquest cas, que sempre poses els preus de la benzina. Hi ha una de les compres que és fantàstica, que és, sobretot en zona d'ossos, quan estàs allà dalt, a Alaska, perquè tu vols trobar-te ossos, i mira què passa.
5: Tenemos primer oso. Tenemos primer oso. No, no te vayas.
0: M'encanta, Fabio, com s'està rient ell mateix. No em vas veure més, no? O sigui,
1: un segon.
3: Sí, vaig veure
0: un segon.
3: Dos més.
0: Ah, dos més.
3: Sí, però no... aquest era grisly i els altres que vaig veure eren negres.
0: Perquè tu dius que poden entrar al cotxe, dius. Vaig a comprar-me això perquè poden entrar.
1: I quan te cobren? Per l'esprai?
3: Hòstia, vaig pagar $80.
1: Sí, és que...
3: Sí, vaig pagar $80, t'agafen el passaport, el número de sèrie, te'l vinculen al teu passaport, i clar, quan vaig creuar a Mèxic, Estats Units i Canadà és un spray i punto. A Mèxic és un arma, igual que aquí. No pots anar amb un spray de pimienta d'un litre, saps? És enorme, és una locura. I clar, vaig haver-ho deixar a un lloc de policia, perquè no volia jugar-me-la. Dic, només falta que a Mèxic, tio, em pillin amb un spray de pimienta d'un quilo. Passo.
0: Superprotegit. Un dels altres... Clar, estem parlant de la ruta panamericana, és mítica. Mm-hmm. És llarguíssima, no? Tu la vas fent, però hi ha un moment que és el punt a Panamà, el Tapón de Darién. Què passa allà? Tu has de deixar i has d'abandonar el Marea. Per què? Què és el que passa?
3: Correcte.
0: Aquest punt?
3: O sigui, la carretera panamericana és una red de carreteres que es connecten unes amb les altres, que va des d'Alaska fins a Ushuaia. O sigui, fa tota Amèrica de nord a sud. Només hi ha un lloc que està tallat 60 milles, que són 100 quilòmetres, entre Panamà i Colòmbia, que és on connecta Nord-Amèrica o Centroamèrica amb Sud-amèrica. I allà mai s'ha fet carretera per moltes raons, per raons de que és molt perillós a nivell de la naturalesa que hi ha, o sigui, hi ha tanta que és molt perillós, hi ha tanta també que no poden fer una carretera per allà, o sigui, seria una locura a nivell de costos, també és molt perillós pels narcos, creua molta gent caminant, pujant cap als Estats Units, des de tota Sud-amèrica, hi ha molts follons allà. Sí. També suposo que hi ha interessos dels narcos i polítics que a ningú li interessa que hi hagi una carretera, si ja està menys controlat, bueno, hi ha de tot. I l'única manera que et queda és o enviar-lo en avió o enviar-lo en barco. Jo el vaig enviar en barco, de Panamà a Cartagena, Colòmbia.
0: I et devia sentir orfe, no?
3: Sí, van ser uns dies raros. Em van deixar una moto, per sort, perquè si no, si em quedava aquí 2 setmanes a un hotel, jo crec que em tornava boig. I em van deixar una moto i vaig fer Panamà amb moto. Però clar, dormint a hostels en comptes del cotxe.
1: Lujo, aquells dies lujo.
3: Sí, lujo, però... amb dutxa i tot.
0: T'has trobat gent perillosa?
3: Si me l'he trobat, no he sentit la sensació. O sigui, jo parlo amb tothom i faig de tot i mai m'ha donat la sensació de... És que també, jo ho dic moltes vegades, és que no tinc res. O sigui, és més car el meu telèfon que el meu cotxe. O sigui, no hi ha res que algú li pugui interessar de
0: el
3: mi.
0: El teu sac. Jo sempre penso que el teu sac és molt robable.
3: El meu sac. Però clar, a Panamà no li interessa ningú el meu. Ja, el meu no. O a Colòmbia, que estan a 35 graus, no li interessa ningú. Però el meu sac és oh, quin gust. Quan la gent em diu, però no passes fred allà a Mongòlia o a Alaska i tal, i dic, o sigui, no saps el que és el meu sac? O sigui, és brutal.
1: El trobes a faltar.
3: Sí. El tinc a casa, l'he tret al buit, està a la maleta ficat i no ocupa res, però és una barbaritat. O sigui, es dorm molt, molt, molt bé.
0: Fabio, un dels altres temes, que és el que jo crec que també manté molt l'atenció de tots els teus reels, és que el marea no s'espatlli. Mm-hmm. I et passen coses. Per exemple, amb els frenos.
6: Algo muy curioso que me ha pasado hoy, que no me había pasado nunca, es que me he quedado sin frenos. Cuando he llegado a donde el accidente, un policía me ha intentado parar y cuando he apretado el freno me he pasado como 1.5 metros.
0: I això ho diu tan tranquil, m'he quedat sense frenos.
1: I no passa res.
3: És que és otro día en la oficina, o sea, és que no puc fer-li molta més cosa, no? O sigui... em vaig quedar sense frenos, va ser una sensació molt rara. La cosa és que el dia abans vaig agafar un batxe enorme, sí. I se'm va quedar tirat al cotxe. I després vam veure que el cotxe es pensava que jo havia estat un accident i va tallar el pas de benzina al motor. I per això no arrencava el cotxe. O sigui, es va posar en modo accidente.
0: I això no és el més greu, perquè si hi ha una paraula que t'hauries de tatuar és càrter.
7: He roto el cárter, he roto el tapón del cárter, la tuerca. Ha subido un poco la carretera y ¡clac!
8: ¡Hostia!
7: Se ha salido el tapón de cuajo. Estoy en Torres del Paine, no hay nada. O sea, estoy a 2 horas de Puerto Natales, que es la ciudad más grande, que es pequeña. Para llegar aquí tienes que hacer 40 minutos de carreteras así y estoy en el fondo, o sea, estoy en el final de todo, lo más lejos que se puede estar.
0: És que estàs a Xile, penjat, i estàs desolat veient la taca que ha fet, no?, de l'oli. Sí, sí. Allà, jo crec que allà sí que penses, ui, ui, que se m'ha acabat això.
3: Sí, bueno, com era la segona vegada...
1: Però és que
3: bueno,
1: em va passar a Rússia.
3: Sí, em va passar a Rússia, em va passar encara a un lloc pitjor. I tal, en plan, bueno, ens vaig passar 2 minuts d'estar al cotxe, a part feia un fred impressionant, ja, d'estar assegut en plan... lo que se viene, o sigui, quin pal, quina mandra, tot lo que ha de passar avui i demà. Perquè serà molt engorrós tot. I, però clar, és un moment de sentir-te trencat, perquè és el teu millor amic o el teu company de vida i de tot. S'ha trencat, o sigui, és el pitjor que li pot passar.
0: Company de vida, Maria.
1: No, i que hi ha un moment que fins i tot, jo vaig veure els teus stories, que et sents molt responsable i estàs realment trist i enfadat amb tu mateix. Mm. En aquell moment és... pot ser el punt més crític del viatge?
3: Sí, 100% crític cap a mi. En plan, hi ha una cosa...
0: Per què no l'he protegit?
3: Clar, o sigui, hi ha una cosa que és el càrter, hi ha una cosa que es diu cubre càrter.
1: Sí, exacte. Sí, tu repeties, clar, no? Clar. Per què no l'he posat?
3: I a Sud-amèrica tothom té cubre càrter. O sigui, abans de comprar un cotxe i surt el cotxe del concessionari amb el cubre càrter posat, perquè és el que hi ha, o sigui, et trobes coses, o sigui, passen coses... I jo sóc sempre l'únic cotxe a tot arreu. Sempre hi ha o tot terrenys enormes o vans d'aquestes enormes. Llavors, jo em fico en llocs on un cotxe no hauria d'anar. Pues si em fico llocs on un cotxe no hauria d'anar, he de fer-li tot el possible perquè això no passi. Mm. I el més curiós és que va passar el mateix dia. O sigui, el 8 de maig de 2025, això és molt fort. El 8 de maig...
0: Ets espiritual o no? Perquè, clar, si no quadra
3: sí,
0: tot.
3: Sí, és molt fort. El 8 de maig 2025 a Rússia i el 8 de maig 2026 a Xile.
1: Ja t'has comprat un cobrecàrter ara o no?
3: Sí, sí, sí, m'he comprat un cobrecàrter i ja he decidit que el 8 de maig de 2027 no conduiré. Estigui on estigui, passe el que passe, no conduiré.
0: Jo crec que hem de declarar 8 de maig el dia de...
3: Dia del càrter. Dia del càrter, sí, sí.
0: Rius molt? Estàs sèrio a vegades o curiós i tal, però hi ha un reel que és molt bonic perquè t'emociones i fas una reflexió que hem comentat molt a la redacció.
8: Solo hay dos personas en este mundo a las que necesitas hacer sentir orgullosas. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no es tu esposa, ni siquiera tus hijos. Son la versión de ti de 8 años y la versión de ti de 80 años. Si esas dos personas están felices, entonces lo hiciste bien. Porque el tú de 8 años no se preocupaba por el estatus. No le importaba el dinero, los me gusta ni los títulos. Le importaba sentirse seguro, sentirse vivo, hacer cosas que le hacían latir el corazón más rápido de alegría. Y el tú de 80 años no le importarán los errores que cometiste. No le importarán las personas que dudaron de ti. Le importará si viviste con valentía, si amaste abiertamente, si tomaste las oportunidades que te daban miedo y dijiste las cosas que siempre quisiste decir.
0: No la treus aquesta reflexió que te la poses i plores.
1: Clar, perquè emoció, estàs arribant ja al final.
3: Clar. Sí, sí, o sigui...
0: D'on surt aquesta reflexió?
3: Me la vaig trobar en anglès i em va arribar molt, molt, molt, molt al cor. Perquè crec que ho acabem pensant molt i tal, no? I de vegades el nen que somia tant... Jo sempre dic que és que això que estic fent és el meu somni, saps? O sigui, i poder-ho dir, poder-ho fer, o sigui, jo em sento molt agraït. I tot el que somiàvem de petits moltes vegades se t'oblida. O una persona, quan parles amb gent... A mi m'encanta parlar amb gent gran perquè m'escolto molt, perquè tenen més vida que nosaltres. I de vegades et diuen, ostres, pues m'arrepiento d'això, m'arrepiento de l'altre, i dic, bueno, pues jo no vull ser ni algú que li ha estat tirant a la cara els somnis quan era petit, ni tampoc tenir 80 anys i dir, ostres, podria haver fet allò i l'altre. I no dic que això sigui per tothom i cadascú té el seu somni i tal, però en el meu cas és això. I quan vaig sentir totes aquestes paraules em van anar directes, però directes al cor.
0: Vas pensar en tu quan tenies 8 anys?
3: Sí, sí.
1: Amb els PowerPoints.
3: Sí, sí, amb els PowerPoints.
0: Però ara t'estaves tornant a emocionar escoltant...
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt, molt, molt. O sigui... Clar, és que jo aquests vídeos els potser que el vaig estar editant durant una setmana i m'ho miro tot fins al detall i tal, i potser durant una setmana estàs editant un vídeo, te l'escoltes 250 vegades, o sigui, acabes de la cancioncita i clar, després estàs un temps sense escoltar-ho.
0: Això t'anava a dir, no, ara et passaràs molt temps sense revisar-los?
3: Em passaré un temps.
0: Ho necessites?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, tot, o sigui, mira, quan el cotxe anirà, està al port perquè va a un altre lloc, i en aquest altre lloc hi havia dues opcions, o 36 dies de barco o 56. Jo vaig escollir 56, no perquè jo vull unes vacances més llargues, que tampoc està malament, sinó també perquè oxigena una mica el contingut, saps? O sigui, quan tu estàs veient La Casa de Papel, acaba la temporada i el mes següent no et treuen la següent, saps? O sigui, estàs un any o el que sea, pues una mica el mateix rotllo.
0: Que bonic, no? Hi ha una cosa que nosaltres ara t'estem fent una entrevista, però ha suscitat ja interès a tot el món. Hi ha un moment que a Ecuador et fan un report.
9: A bordo de este vehículo, comprado con apenas 900 euros, un joven español cumple una ambiciosa expedición, recorrer toda América, desde Alaska hasta la Patagonia.
10: Voy a recorrer 15 países y 50.000 kilómetros, que es una distancia mayor que dar la vuelta al mundo por el Ecuador.
9: Detrás de esta aventura está Fabio Belnome, creador de contenido conocido en redes sociales como Volata di Peluca.
0: Para que wow, reportatge a la tele d'Ecuador, tu flipes, no?
3: Sí, sí, flipo, perquè a part agafen clips meus... Que jo dic coses, i clar, jo aquestes coses les dic com si estiguéssim tu, que ho estàs mirant, i jo sols. És, per mi és com un àudio de WhatsApp, i clar, agafen, al final surto jo cantant al cotxe, en plan, com molt coses així, que jo penso que són en privat, evidentment no són en privat, però al meu cap és com si fos en privat, i agafes i acabes a la tele nacional.
0: Per acabar, Laura.
1: Sí, clar, és que ara ho deies, no? 56 dies de barco, estan en el mar a un altre punt, vas penjar un vídeo on deies...
11: El Marea ha estado en Ámsterdam, ha estado en Toronto, ha estado en Madrid, no ha estado en El Cairo.
1: I deies, todavía.
0: És una pista.
1: És una pista, ens diràs algo?
3: Todavía.
1: Perquè a la teva biografia d'Instagram hi diu nova temporada, agost 2026, clar, que és ja.
0: Esperant amb candeletes, ja. Tens el cap?
3: Correcte, sí, sí, o sigui, el cotxe està...
1: Està anant.
3: Està anant, està anant.
1: Va, avança'ns algo.
3: No és El Cairo.
0: És el continent del Caire?
3: Tampoc.
1: I
3: amb això ja... O sigui, no queda molt més món per visitar. Si no és Àfrica, està crec que bastant clar cap on aniré.
0: És on hem dit, creus?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Cap a... No, està a prop, està lluny.
3: Està lluny de tot arreu.
0: Està aquí sota, diríem, si fem un forat, si està aquí
3: forat,
0: sota.
3: Si fem un foradet, arribarem per allà. Pot ser.
0: Pot ser, només l'última. Quan dèiem, entrevistem el Fabio, sempre, i t'ho han preguntat moltes vegades, quan et costa més o menys un viatge així? Has calculat? Pues, has fet els teus excels?
3: En aquest... no l'he fet i no sé si el faré perquè em fa molta por, però bueno, mira, et diré que enviar el cotxe de Japó a Canadà van ser 9.000 dòlars i enviar el cotxe ara m'ha costat 7.000.
0: El del mig no és tan car, perquè ja tinc...
3: El del mig no és tan car, visc el cotxe, o sigui, no pago lloguer, el menjar, pues eso.
0: Feu els comptes, sí. Oients, i atreviu-se com en Fabio Belnome, Volata di Peluca, a les xarxes. Estaríem hores xerrant amb ell, és el català que amb un Fiat Marea de l'any 98 va anar al Japó, de Barcelona al Japó, i ara ha creuat tot el continent americà, d'Alaska fins a la Patagònia. Moltes gràcies, ha estat un plaer.
3: Gràcies a vosaltres, i espero estar aquí d'aquí poc, després de sí, la temporada.
0: A més, ja saps que no ens costa res trucar-te quan estàs de camí, o sigui que gràcies.
3: Gràcies.

0: Laura, què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs acabem de saber que el Papa s'ha reunit aquesta tarda amb 6 víctimes d'abusos de l'Església a Madrid. La conversa ha durat gairebé una hora i, segons ha informat la Santa Seu, les víctimes han compartit les seves experiències personals i han presentat al Papa algunes propostes perquè la resposta de l'Església sigui més efectiva. El Papa ha reafirmat el seu compromís amb continuar avançant en aquest sentit i fer que l'Església sigui un lloc segur. Tot plegat amb menys de 24 hores per endavant perquè el Papa arribi a Barcelona. El seu discurs al Congrés d'aquest matí ha generat múltiples reaccions, ho ampliarem a la tertúlia, però mentrestant la ciutat s'està blindant per l'arribada de Lleó XIV. Els Mossos d'Esquadra ja estan assegurant carrers i clavegueres per garantir la seguretat del Papa, que arribarà demà al migdia. Els talls de mobilitat estaran repartits per tota la ciutat, també ho detallarem després, però les zones més crítiques són l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, on demà hi haurà la pregària multitudinària a l'Estadi Olímpic. I l'Eixample serà crític, sobretot dimecres, perquè és el punt central on hi haurà la Sagrada Família amb la inauguració de la Torre de Jesús del Temple. I atenció a aquesta notícia, perquè aquesta tarda hem sabut que 12 guies oficials de la Basílica han impugnat el seu acomiadament després que Inspecció de Treball hagi determinat que formaven part d'un col·lectiu de 70 persones que treballaven com a falsos autònoms. Els guies asseguren que l'empresa que gestiona el servei, Palacios y Museos, va aprofitar el procés de regularització per reduir sous i modificar horaris. El col·lectiu Ronda denuncia que l'empresa que porta gestionant el servei des de fa 6 anys ha ignorat el compromís de guies que fa 10 o 20 anys que dediquen el seu dia a dia al temple. Tot plegat coincidirà amb noves protestes de docents que continuen en vaga després de rebutjar l'acord amb el Departament d'Educació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reconegut el dret dels docents a protestar demà, però alhora ha advertit que la visita del Papa ha de discórrer sense incidents perquè és un fet històric.
2: Òbviament, el dret de manifestació i de vaga ha d'estar garantit, com el fet que els joves puguin anar a fer les proves Pau, però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, pel valor que té, pel missatge que el Sant Pare també està transmetent al conjunt de la ciutadania, i hem d'intentar conciliar amb dues coses.
1: I en política, el PP ha reclamat la imputació de les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa Plus Ultra. Borja Semper és portaveu del PP, que actua com a acusació popular.
3: Lo que aspiramos es a que se conozca toda la verdad y que todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la justicia. Faltaría más. Nadie está y nadie va a estar libre de dar cuenta ante la justicia.
1: En el document, els populars consideren que les filles de l'expresident són les administradores de l'empresa Guatefab i que van rebre diners de l'entramat com a part d'un acord entre el seu pare i l'empresari Julio Martínez. A banda, els populars també reclamen, entre altres mesures, incorporant la llista d'investigats a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García. I avui també estem explicant que el preu de l'habitatge continua tocant sostre. Els pisos són un 10,5% més cars que fa un any. Tot i això, Catalunya és dels territoris on menys s'ha encarit l'habitatge de compra. Pol Valero.
4: Els habitatges nous han pujat un 8%, mentre que els de segona mà s'han encarit gairebé un 11% entre principis de 2025 i principis de 2026. Tot i que les dades catalanes reflecteixen una lleugera reducció del ritme d'encariment, el preu dels pisos i les cases continua disparat i és el sisè trimestre consecutiu que creix més d'un 10%, un fet que no s'havia produït mai.
5: Tècnicament ens hauríem d'anar estabilitzant perquè els preus s'han recuperat molt. El desequilibri del mercat no ajuda. Si hi hagués més oferta, llavors probablement això ajudaria a que els preus s'estabilitzessin.
4: És Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
1: Gràcies, Pol. I davant la crisi d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona activarà demà el procediment per homologar les entitats socials que vulguin tenir dret de tanteig a municipal sobre les finques en venda. És a dir, que vulguin poder comprar edificis en venda abans que se'ls quedi un fons d'inversió. Així, les entitats del tercer sector en l'àmbit d'habitatge, sense ànim de lucre, podran demanar exercir aquest dret per comprar finques senceres en venda sempre que el consistori i els llogaters del bloc hagin declinat prèviament comprar la finca. I detingut a Blanes un home per retenir i agredir una dona que la família havia denunciat com a desapareguda a França. L'arrestat està acusat de detenció il·legal, lesions, amenaces i coaccions. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
6: La policia local de Blanes va rebre l'avís cap a les 11 de la nit de diumenge. Un home jove estava colpejant un vehicle i a l'interior del cotxe hi havia una dona. En arribar al lloc, els agents van comprovar la situació i van identificar la jove, sobre la qual constava, segons fonts dels Mossos, una denúncia per desaparició presentada pels seus familiars a França. L'home, de 25 anys, ja està detingut i ara s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar l'abast de la privació de llibertat i dels presumptes episodis de violència que hauria patit la víctima. L'arrestat està acusat de detenció il·legal, lesions, amenaces i coaccions.
1: Gràcies, Carles. Mentrestant, a la zona franca de Barcelona, els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que ha matat un home a trets aquesta passada nit. La víctima va morir per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes també van assassinar trets un altre home. I els treballadors de Nissan s'han concentrat des d'aquesta tarda i de manera indefinida davant la planta de recanvis del Prat. Àlex Manciño és el delegat sindical de Sigen.
7: Pues mira, hemos decidido a partir de hoy, a las 5 de la tarde, montar aquí una acampada con parte de la plantilla. Hoy estamos todos porque iniciamos, porque mañana para la empresa, para ellos ya termina el proceso, dicen que de mañana no va a pasar, entonces como lo que nos vienen es con que solo quieren hablar de cantidades, echarnos a la calle y hablar de cantidades.
1: La multinacional vol acomiadar 211 persones a Catalunya per deslocalitzar la seva activitat i des de fa setmanes els sindicats han organitzat protestes per salvar els llocs de feina. La plantilla comptarà amb el suport de l'alcaldessa del Prat. I notícia també d'aquesta tarda. Dues persones han resultat ferides per l'esfondrament parcial d'un edifici a Tortosa. Part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i els ferits han hagut de ser rescatats de la runa i han sofert traumatismes, tot i que la seva vida no corre perill.
0: Teje, Granadina del Balcó, com estàs?
8: Hola, Ana Puigvoltas.
0: Avui ressaca, no? Florentino, fins 2030, president.
8: La música de Tauró, una mica, no?
0: Dun, dun, dun, dun.
8: A veure si apareix l'aleta de Mourinho, ja, eh?
0: Mourinho...
8: No és oficial, encara. Estava consultant
0: a
8: última hora.
0: Com que no? No és oficial?
8: És a dir, Florentino...
0: Si no se li cau el pèl, no? Seria una...
8: Florentino ahir va dir, després de guanyar les eleccions...
0: Mira que ràpid és el Toni.
8: És que és el millor. Per això és el millor. No, que sí, que serà Mourinho, però em refereixo que no hi ha comunicat encara, és a dir, el Madrid ha de pagar 15 milions d'euros perquè vingui aquest senyor, eh? Que ja va pagar també una milionada per Xavi Alonso i després
0: indemnitzar-lo. És un déjà vu i fort, no? Tot plegat.
8: 7 anys després, no sé com ens el trobarem.
0: Sí.
8: Futbolísticament descatalogat.
0: La mala llet no l'ha perdut.
8: No ho sé.
0: Ah, et creus que sí?
8: Espero que sí, que estigui una mica més tranquil.
0: Ai, no
8: ho
0: sé. L'edat ho calma tot, però...
8: Que, clar,
0: serà interessant. Avui remenaràs l'olla, no?
8: Que pensar, sí, però potser ens esperem a que sigui oficial per anar a Portugal i ens expliquin si està més calmat o si no. Perquè, clar, també venim d'un cap de setmana grandiós de bàsquet en què el Barça i la penya s'han classificat per semis.
0: Sí.
8: I
0: ens han permès, emocionantíssim,
8: ens han
0: no, la penya?
8: Somiar amb una final catalana.
0: Sí.
8: De la Lliga CB, per tant, també venim...
0: Marc això, Márquez,
8: venim
0: no?
8: La victòria 100 davant Márquez.
0: Sí, brutal,
8: a MotoGP,
0: també.
8: I també la victòria 100 de Ducati. Venim d'un cap de setmana molt interessant esportivament parlant i hem sabut que la Lliga definitivament comença el 15 d'agost.
0: Molt bé. Hi ha vida més enllà del Papa. Ah,
8: molt
0: no,
8: malament,
0: 15
8: d'agost. Molt malament.
0: 15 d'agost? Ah, ja se sap.
8: És a dir, el Mundial acaba el 19 de juliol.
0: Totes... Però sempre és aquestes dates, no?
8: Sí, però clar, mai havia acabat el Mundial el 19 de juliol, perquè el Mundial sempre era més curt, i per tant el més lògic seria que el Mundial hagués acabat el 12 de juliol, llavors amb un mes i escaig, sí. Però te vas atirat pel dret, la Premier League, totes comencen més tard, no, 15 d'agost. I si algun equip té algun internacional que arribi a semis o a la final del Mundial, ja començarà més tard.
0: I si algú tenia vacances dels periodistes d'esports, doncs ho sento
8: molt. No, els periodistes d'esports ja sabem que a partir de que comença l'agost... Tothom a la feina.
0: Doncs tens feina avui.
8: Teje. Informació de servei i més cosetes que us anirem explicant de 8:45 a 9.
0: Doncs aquí t'espero. Gràcies. Fins ara. Carbo, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
0: M'has fet riure molt aquest matí a l'Aquí Catalunya quan t'han preguntat què passaria dimecres a la tarda. Bueno, preguntava per quan el Papa estigués passejant-se per la... I tu dius, al matí haurà acabat tot, no? La Marina, diu, però què dius? Carbó, no tens la visita del Papa al cap, ets dels pocs que no la té
9: al
0: cap.
9: Un dilluns al matí, eh?
0: Un dilluns al matí.
9: El cap
0: perquè el que has
9: treballa
0: vingut,
9: menys.
0: Has dit que plourà, has dit això.
9: Sí, sí, i per salvar una mica dient que la pluja a Catalunya ja saps el que és, no?
0: Què?
9: Una bendició.
0: Una bendició, ja.
9: Ha quedat bonic, veritat?
0: Ha quedat preciós. Això, doncs, canviarà el temps una mica.
9: Sí, i ara, si vols, ens centrem una mica en el que acabes de preguntar, perquè això anirà evolucionant. Vist des d'ara, continua la pluja, o continuarà com a protagonista la pluja al matí de dimecres, no serà molt forta, tampoc durarà molt, i és molt probable que a partir de migdia els núvols es vagin trencant i durant la tarda fins i tot tinguem molts moments de sol. De manera que tampoc seria res aparatós. I tornant al més immediat, Ara sí que tenim tempestes apartoses al Pirineu.
0: Sí.
9: No a tota la serralada, però sí que descarregant força, per exemple, al límit entre Andorra i la Cerdanya, també cap al Ripollès. Aquí al Ripollès, ja ho sabem, les tempestes es formen amb molta facilitat. I no pararà quan arribi la nit, perquè l'activitat tempestuosa es mantindrà durant tota la nit a tot el Pirineu, com ara. Ara cau un xafa fora una comarca, després deixa de ploure però cau un altre vall, i també n'hi haurà a la Catalunya Central, al nord de la Catalunya Central, sobretot al nord d'Osona, al nord del Berguedà, i al Pla de Lleida també arribaran alguns xàfecs, però a mesura que ens allunyem del Pirineu seran menys significatius. I demà ens espera un dia amb més núvols que avui, però igualment amb estones de sol. Les temperatures pujaran una mica les mínimes, demà al matí farà menys fresca, baixaran les màximes per la presència d'aquests núvols i en general augmentarà la sensació de xafogor. I d'aquests núvols aniran caient algunes gotellades, pluja feble en general, de manera que serà un dia de molts núvols però poca aigua, a l'espera que dimecres doncs també plogui, per insistir que cauria poca quantitat d'aigua i durant poca estona.
0: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
9: Que vagi bé, fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:38 d'aquest dilluns 8 de juny. Claudio Matas, ¿qué ha de sonar?
10: Olivia Rodrigo.

0: Aquest és el segon single del nou disc d'Olivia Rodrigo, que es publicarà aquest divendres a tot el món. La cançó es diu The Cure.
1: The Cure.
0: Com el grup que va triomfar divendres passat al Primavera Sound, sí. I del que Olivia Rodrigo és fan, confessa. De fet, l'estiu de l'any passat, sí, al Festival de Glastonbury, la compositora californiana va fer una pausa al seu concert per introduir a un convidat especial.
2: Perhaps the best songwriter to come out of England. He is a Glastonbury legend and a personal hero of mine. Would you please welcome Robert Smith? Oh.
0: És el millor compositor que ha donat a Anglaterra, d'una llegenda de Glastonbury, un heroi per a mi. I com que el públic és tan jove com ella, que té 23 anys, hi ha un moment en què Olivia Rodrigo, al veure la reacció de Robert, sí, Smith, fa això. Oh, diu, vinga, doneu-li, que és Robert Smith.
1: Sí, com perquè la gent no sabia qui era.
0: Hi havia aplaudiments de 23 anys. Diu, Robert Smith, no sé de què em parles.
1: Clar.
0: I va entrar Robert Smith a escena i va començar a sonar això.

0: Era The Cure, sonant, interpretat per la banda de Olivia Rodrigo, que té només components femenins.
1: I que estaven flipats.
0: I Robert Smith cantant amb ella. Robert Smith li feia una vergonya, que es moria a escena, i ella estava com si fos Nadal.
1: Clar.
0: Estava feliç, pletòrica, i l'altre estava molt apocat.
1: Sí, com, ningú no em coneix ni el Tato, va pensar.
0: I amb aquests antecedents, de fa només un any, quan dissabte a la tarda va començar a córrer el rumor de que el concert sorpresa de les 22 de la nit, a les 10 de la nit,
1: al Primavera Sound, clar.
0: Olivia Rodrigo al Primavera Sound, no era difícil imaginar què podia passar el que va passar.
1: Tu tenies claríssim.
0: Jo vaig assabentar-me després, estava fora, estava...
1: Tu ja t'havies tregat de Cure el divendres a la nit i ja està.
0: Estava a Londres jo, però jo tenia una reportera acreditada que em va explicar a la nit i dic, no, m'ho he perdut.
1: M'ho he perdut.
0: Que malament. A l'escenari de l'entrada es van acumular 30.000 persones, els escenaris principals de l'esplanada van quedar bastant buits perquè tothom va anar cap a Olivia Rodrigo, que... quan la californiana va anunciar que cantaria una nova cançó que no s'havia escoltat mai i que era el seu primer featuring, va fer un silenci expectant.
2: But this next song is on my record and nobody in the world has ever heard it before. And I thought, you know, I'm at Primavera, I've always wanted to come here, I might as well play it for you guys, and it's really, really special to me for so many reasons, but... primarily because it's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting.
0: Primera vegada que faig una col·laboració amb una altra cantant. Estic molt emocionada i no diu res més. Comença la cançó.

0: i passa un fenomen.
1: Aquesta vegada la gent sí que aplaudia.
0: Aquesta gravació la tenim d'algun mòbil que algú ha pujat el vídeo a YouTube, però en aquell moment veus que la gent torna boja i s'aixequen milers de mòbils
1: existents a l'instant, sí.
0: Tots per escoltar Robert Smith. I llavors arribem al final de la cançó, que baixa molt el to i estan només les seves veus, i és un moment bastant emotiu. El somriure dels dos ho diu tot.
1: Ai, que bonic, no? Que es porten, això, 44 anys.
0: Es porten 44 anys i...
1: I s'admiren.
0: Fa dues setmanes El País publicava justament un reportatge on parlava de la influència d'Olivia Rodrigo en el revifar entre els joves de The Cure. Oh. Perquè una mica han descobert la banda...
1: Divendres hi havia moltíssims joves.
0: Arran de tot la campanya que ella ha fet, no? Mm. El nou disc d'Olivia Rodrigo surt aquest divendres, tindrà gira mundial, amb 3 dates a Barcelona, 3 Palau Sant Jordi, l'any vinent, 1, 2 i 5 de maig, amb cançons com aquesta, que és el primer single d'aquest disc. Mm.

0: I el taloner serà, pues, Robert Smith, no?
1: De Cure Sense.
0: Lucía Ramis, Nebro Carrasco, com esteu?
2: Molt bé.
1: Molt bé.
0: No vau anar, no, al Primavera, cap no. dels tres?
2: Jo fa molt de temps que no hi vaig.
1: No, no.
2: Només he anat dos cops a la meva vida, em sembla, sí. I tampoc hi tornaria.
0: Un dia hi vas amb mi.
2: No, saps què passa? Que molts amics meus, que sí. tenen més o manco la meva edat, hi han anat enguany i m'han dit mai més. Mira, llavors, si ja tenia poques Ramis. Ganes...
0: Jo hi vaig anar el dia de la tormenta.
2: Sí, sí, aquest dia és el que hi van anar.
0: I, clar, i aleshores sí que pots dir mai més, però l'endemà em vaig curar amb The Cure. Perquè realment vaig dir mai més tornant desolada a casa per la Diagonal fent quilometrada.
2: Jo vaig anar al Microclima Sound, que és de la botiga ultralocal del Poble Nou.
0: Ah, que aquí, sí, l'alternativa.
2: Guapíssim, sí, allò està bona idea. Molt bé, molt bé.
0: Qui va estar al Primavera va ser Pedro Sánchez. El vau veure, va preferir estar a prop de l'Olivia. Quin moment tan bonic i estrany, Olivia. I gens a prop de Isabel Díaz Ayuso. Hàbiles, eh? Pedro Sánchez, amb la que està caient, doncs va estar allà, tranquil, l'heu vist, no? Les imatges, s'ho va passar bé.
3: Jo treballava i vam haver de córrer.
0: Vam haver de córrer.
3: Bon matí.
0: Com va això? Ei, que Pedro està aquí. Va així, una mica.
2: Sí. No li diuen Pedro.
0: Ja. Potser la redacció sí, no?
1: Pesa, pesa.
0: Que el preci està aquí.
3: El vídeo era de matinada, el vídeo l'havia penjat de matinada i nosaltres ho citàvem a la crònica de l'Hidalgo, de Luis Hidalgo, però va agafar volada i vam haver de fer peça.
0: Em va agradar la crònica de l'Hidalgo, sempre m'agrada. Dos minuts i comencem la tertúlia. Quin tema creieu que farem?
2: Jo crec que no farem...
1: No, sisplau.
0: A veure, què no farem?
2: Jo crec que això és espai lliure del tema papa.
0: Per primera vegada t'has equivocat. Publi i ja tornem.
4: El balcó. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: ¡Valorado!
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: ¡En España!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, vi playa.
8: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
9: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
10: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya. I can try, I can try, I can try.

0: 7:49, aquí estem amb la Clara Blanxart, la Llucia Ramis, en Emro Carrasco. La Llucia ha dit, segur que aquí ens lliurem de parlar del Papa. És que és impossible. Mira, la Clara acaba de venir ara d'acreditar-se. Ha portat una motxilla. I què hi ha dins de la motxilla? Clara, o sigui, qui t'ha donat aquesta motxilla?
1: Puc començar descrivint la motxilla?
0: Sisplau.
2: Un boxing.
1: La motxilla és bastant grossa, deu tenir 30 litres, tu que jo, que sabem de motxilla.
0: Sí.
1: És blava i hi ha un logo que diu Catalunya.
2: Blava impermeable.
1: Eh?
2: Impermeable.
1: Té pinta. Sí,
0: val.
1: Té
0: pinta. No, hi ha cap creu ni res, eh?
1: Això és de la...
0: No,
1: això és la bossa que donen al Media Center,
0: sí,
1: a la Fira de Barcelona, per a tots els periodistes acreditats. Llavors, hi ha una gorra...
2: Ai, Déu, mare.
0: Una gorra que posa gorra Catalunya... Que posa...
1: Home, bona,
3: sol,
1: eh? No és
3: sol,
1: de les cutres,
3: no,
1: eh?
3: Evitar el
1: val,
3: sol.
1: Bon gènere,
0: tots els periodistes anireu amb això?
3: Amb el sol, clar. És que...
1: En un moment donat...
0: Oh, que dit,
1: llavors hi ha... Mapa Gran Tour de Catalunya. Ui, els mapes em xiflen.
0: Val, mapes.
1: Any Gaudí.
0: Barcelona, clar, que
2: estigueu ben... Fulletons trífics.
0: Fulletons trífics.
1: Això és de restriccions de trànsit.
0: Les restriccions de trànsit, que després ara l'Andrea ens en farà 5 cèntims.
1: Després hi havia una bossa, però pel camí m'he quedat sense la bossa, que era de l'Ajuntament de Barcelona, sí, amb un logo de la ciutat i com un skyline. I llavors a dins hi havia el PAC municipal, que és una llibreta, un mapa de Barcelona.
0: Un paper reciclat a la llibreta, veig.
1: Sí.
0: Que
1: és guai, eh? És
0: sí,
1: prou
0: està
1: dura.
0: Bé, està
1: sí,
0: bé.
2: Paper reciclat de color marró.
1: Una mena de cantimplora.
0: Una mena de cantimplora. Clar, una cantimplora.
2: Una mena, no, tant? És una cantimplora.
1: Sí, però molt senzilla, eh? No,
2: i és estrany, perquè hi cap molt poca aigua aquí.
1: Mm. Això m'està sonant a una...
2: Sembla un
1: potser és una que es va regalar.
3: Però no m'estranya que sigui una bossa de 30 litres, com, eh?
0: No serà una compte... petaquita?
2: Serà com de suero, no?
0: O una petaca
1: bueno, és per la
0: camuflada.
3: Calor. Exacte. Val.
1: Un boli. Un ventall.
0: Què hi ha al ventall? Ves obrint.
1: El mateix dibuix de la bossa. És aquesta mena de skyline així, estilo mexicano, de colors molt llampants.
0: Val, sí.
1: Jo crec que això pot ser el triomfo. De...
0: Tot això també ho estan rebent tots els periodistes acreditats internacionals.
3: No, trobo molt eficient.
1: I
0: eficient, sí.
1: Ojo peligro.
0: Aquí està.
1: Una ampolla petita d'oli de les garrigues.
0: Aquí està el tresor. La veritable joia de la... De la motxilla.
1: Això estic pensant que a mi per la furgo, el calaix, que té una alçada determinada, sí.
0: La Llucia
1: sí que...
0: està mangant ja la...
2: Sí. Estic mirant que diu...
0: Que
2: diu,
0: plora.
2: El

0: una alça determinada, sí.
1: La Llucia t'està mangant ja la...
2: Sí. Estic mirant que diu, el mosquetó no puede utilizarse para escalar.
0: Ai, pobra, és que clar, això és... ens estem convertint...
2: això és el que diu a la cantimplora aquesta.
1: Clar, perquè no treguis i diguis, mira, ja tinc un mosquetó que
2: deu ser... Evidentment, no hi és en català aquesta frase, només en anglès, en alemany, en francès, en espanyol, en italià, en neerlandès i polac. Polones, perdó.
1: És a dir, que estàs preparada, Clara Blanchard. Tu t'has documentat moltíssim.
0: Faltaria crema solar.
3: Això és un kit.
0: Faltaria la crema solar.
3: Faltaria, clar. Periodístic.
1: I on estaràs aposentada aquests dies, Clara?
0: Bueno, hi ha una doble acreditació. Hi ha l'acreditació de plàstic i després ens donen com unes targetetes per cobrir actes. O sigui, que et donen accés als actes en concrets. La targeta i prou no et serveix de res. Jo estic acreditada als dos actes del vespre. Demà a l'estadi i demà passat a Sagrada Família.
1: Et fan il·lusió?
0: A veure, aquestes cobertures, sí, sempre fan... A mi sí, a mi em fa il·lusió. Sí.
2: No t'estressa?
0: Sí, m'estressa bastant. El que passa és que també penso que és la segona etapa del viatge, serà molt menys multitudinària pel disseny dels actes, del que ha estat a Madrid. Hi havia moltíssima expectativa, no?, per quines serien les seves primeres paraules, la intervenció d'avui al Congrés. Jo crec que aquí estarem menys en tensió que la que hi havia.
1: Sí, esperes probablement menys fervor.
0: Parlo d'informativament. No, bueno, fervor és
1: fervor
0: perquè...
1: Fervor també t'ho pregunto.
0: Allà hi ha hagut actes d'un tamany brutal a l'espai
1: públic.
0: 1.200.000
1: persones. Exacte.
0: Aquí l'acte més massiu que es preveu és el de l'estadi olímpic i és tancat. I a la Sagrada Família, per molta gent que s'hi aplegui, en el recorregut amb papamòbil pel carrer Rosselló, jo crec que tanta no n'hi pot haver, però per un tema de metros, de quilòmetres.
1: Mm. Anem, Rot, tu com a filòsof, aquesta... gernació al·lucinant a Madrid, que molta gent s'ha preguntat d'on surten tants feligresos. Imagino que hi ha de tot, hi ha curiosos, les dades que de catòlics a Espanya no són tan altes, ni les esglésies estan plenes els diumenges. Tu has flipat?
3: Jo he flipat. Jo m'he plantejat, hi ha molts angles, escullo un, només, sí. Només per obrir la qüestió. Vist des d'una òptica d'una societat laica i democràtica, per què una autoritat religiosa ocupa un espai institucional tan destacat en un estat que d'entrada no té una religió oficial?
1: És aconfessional.
3: És a dir, clar, Espanya constitucionalment és un estat aconfessional. Per tant, el que estranya d'entrada és veure com la visita ha rebut un desplegament institucional, jo diria absolutament... no diré desproporcionat, però desbordant, no? Recepcions oficials, intervencions al Congrés, participació dels reis, recursos públics de seguretat, de mobilitat...
2: Bé, això passaria en qualsevol cap d'estat.
3: Segurament sí, però clar, és un cap d'estat...
2: Aquest és recos...
3: peculiar, no?
2: Seguretat, dic, no?
3: Ja, segur. Però és evident que malgrat que es vulgui fer passar com la visita, no?, d'una figura que és un cap d'estat... sabem que és molt més que això. I per mi la pregunta d'entrada és, no, quin paper ha de tenir la religió, no?, en l'espai públic d'una societat que suposadament és plural, que suposadament és secularitzada? Fins a quin punt podem otorgar a aquesta figura la legitimitat, la seva presumpta legitimitat per parlar en nom de segons quins valors col·lectius? Per mi hi ha moltes qüestions, no?, que tenen a veure amb el creuament de l'Estat i de la religió, que fa que molt sovint, no?, aquesta diferència, que hauria de ser molt més taxativa, molt més categòrica i molt més clara, quan es produeixen esdeveniments d'aquest tipus, a mi em fa pensar que aquesta línia és molt més porosa i molt més tènua.
1: Lucia, tu tens ara un minut i després et deixo.
2: En aquesta mateixa línia, avui, per exemple, en el gimnàs, tothom que mirava la televisió veia que és igual quin canal estigués veient, aquests magazins de matí...
1: Tothom corria amb el papa.
2: Tothom corria amb el papa. Si escoltaves la ràdio avui de matí, tothom parlava del papa. Si mires els diaris, el primer que et surt és el papa. Els avisos al mòbil dels mitjans on estàs subscrit, el primer que t'arriba són qualsevol informació sobre el papa, no? És a dir, és impossible viure aquests dies al marge del papa. Llavors, al final, això condiciona no només l'agenda informativa, sinó absolutament qualsevol cosa que facis o deixis de fer. També a l'espai públic, des del moment que has d'anar mirant quins llocs pots transitar i quins no. Però a banda d'això, d'aquesta part més pràctica, és impossible o gairebé impossible, viure al marge del fet que el papa estigui aquí, no? És a dir, llavors això a mi em sorprèn molt, perquè a més moltes persones es fan

0: aquesta mateixa pregunta que deia en Nemrod. Sí. Per què això? És a dir, què està passant aquí, no?
1: Però periodísticament, amb un sí o un no, t'interessa el que representa
0: el que sigui,
1: o les preguntes que et suscita?
0: Tot el que sigui extraordinari és interessant informativament.
1: És veritat. Dos minuts, i el que farem també és escoltar l'Andrea Villoria, que farà informació de servei per explicar-nos com ens podem moure i per on i què podem agafar d'autobusos, metros, etc. Ara tornem.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
3: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
6: Necessites solucions amb la mobilitat de casa teva?
7: A Mecanocamp tenim scooters elèctrics, cadires, plataformes per pujar escales. T'ho instal·lem ràpidament i sense obres. A més, disposem de taller propi i servei postventa.
6: I et fem un finançament a mida i pressupost sense compromís.
7: Mecanocamp, el parc comercial Creu del Batlle.
6: Mecanocamp, solucions per viure còmodament.
8: A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
9: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
8: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
9: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
8: Centre Mèdic Alomar.
9: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
11: I per tot el que viurem.
10: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.

0: Les 8, estem aquí amb en Emro, la Llucia i la Clara. Això us interessarà, que és informació de servei públic. Els Mossos ja avui estan desplegant, o desplegaran ara ja, un dels dispositius de seguretat més complexos dels últims anys. Andrea Villòria, no ho faran sols. Com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Anna. Sí, des d'avui mateix, a les 10 de la nit i fins dijous a les 11 del matí, els responsables del dispositiu seguiran tot en directe, tot el que passi amb el Papa, a les 24 hores del dia, de forma ininterrompuda, i ho faran des del que es diu, des del que es coneix com a CECOR. És un centre de coordinació que s'instal·larà aquesta nit a la seu central dels Mossos a Sabadell, al complex EGARA.
2: Aquest dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys.
1: Això és el que ens deia aquí a Ser Catalunya el cap d'aquest dispositiu, que és el comissari David Boneta dels Mossos. Però, com deies, no estaran ells sols, sinó que també hi haurà en aquest CECOR comandaments de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana, l'equip de seguretat del Papa, la Guàrdia Vaticana, també de la Casa Reial i del president del govern.
0: Clar, aquest dispositiu blindarà la comitiva en tots els seus trajectes, tallarà diverses zones de Barcelona, com la Catedral o la Sagrada Família.
1: Exacte, el dispositiu servirà per protegir les autoritats, des del Papa i tota la Cúria Vaticana, a més dels Reis, que vindran dimecres, el president del govern espanyol i altres autoritats. A ells hauran d'encapsular-los i escortar-los en tots els seus trajectes. Això vol dir que quan hagin d'anar d'un punt a un altre, els Mossos aniran davant i darrere, tallant i reobrint el trànsit al seu pas, però també han de prevenir els riscos en un escenari com l'actual, on estem en nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista. De moment ja han revisat els clavegarams, els terrats i els edificis propers, i també filtraran els visitants que s'apropin a veure el Pontífex.
2: Es faran uns filtratges per poder garantir que les persones, doncs, que accedeixin, ningú porti, doncs, un estri que pugui produir algun tipus de llançament o alguna cosa, doncs, per l'estil.
1: També la policia s'encarregarà dels controls de tot el personal acreditat, pensant que s'han acreditat 1.600 periodistes de més de 30 països.
0: Clar, jo imagino moltes patrulles al carrer, però jo sé que explicaves aquest matí a internet, també.
1: Exacte, perquè és un dels elements més significatius d'aquest dispositiu. Perquè res falli, els Mossos han posat en marxa en paral·lel un dispositiu específic en l'àmbit virtual, a internet, de ciberseguretat per prevenir i evitar ciberatacs o amenaces que puguin afectar o comprometre les telecomunicacions.
0: Clar, tot això tindrà conseqüències. Què és el que hem de saber com a ciutadans que ens mourem per la ciutat?
1: Doncs d'entrada, demà, sobretot a Ciutat Vella, hi haurà afectacions. De fet, han començat avui. A l'entorn del Palau Episcopal i de la Catedral, que és on dorm el Papa, estan tancats des d'aquest matí, des de les 7 i fins a les 10 del matí del dijous 11, sí. Tots els carrers del perímetre de la Catedral. El trànsit s'ha tallat durant aquests dies, ja s'han retirat els cotxes, les motos i les bicis aparcades.
0: Suposo que Raval i Eixample també, no?
1: Exacte.
0: Màxima blindatge.
1: Sí, perquè allà, per exemple, al Raval, el Pontífex visitarà l'església de Sant Agustí i aleshores hi haurà talls des de demà a les 7 del matí, que quedarà tancada la circulació fins la mitjanit de dimecres a dijous. Es tallen els carrers Hospital des de les Rambles fins la Rambla del Raval, el carrer Jerusalem i les places Sant Agustí i Gardunya. I l'Eixample, com tu dius, és on afectarà més gent, perquè és on hi ha més gent que hi viu. Els Mossos ho consideren el centre de màxima seguretat perquè és el punt on el Papa estarà més exposat, que és tot aquest quilòmetre que farà en Papa Mòbil, des del Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família i les 9 illes del voltant, que també quedarà tot això tallat. Des de dimecres 10, que és el dia de visita a la Sagrada Família, des de les 7 del matí ja quedarà tot això tallat, i fins les 2 de la matinada de l'endemà. Així que els veïns encara no els ho han demanat, però ja ho haurien d'anar fent, de retirar també tots els cotxes. L'Ajuntament, de fet, aquests dies el que ja ha fet és treure els contenidors, que aquest cap de setmana hi havia alguns veïns que es queixaven. Ara bé,
0: que són molts dies, eh?
1: Clar. Ara, els Mossos asseguren que els veïns que visquin en aquests carrers afectats igualment podran entrar i sortir de casa amb normalitat.
2: Perquè fa les persones que vulguin sortir i entrar de casa seva no han de tenir cap problema, malgrat estigui el dispositiu en marxa. Doncs l'únic que hem de portar ho hem de demostrar, doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està, vull dir, amb un DNI. O...
1: Exacte, ensenyant el DNI, un altre document o senzillament indicant, doncs, on es viu.
0: Val, tothom està molt preocupat també pel transport. Com afecta?
1: Doncs el més important que hem de saber és que dimecres quedarà tancada la parada de metro de Sagrada Família. Els trens, tant de l'L5 com de l'L2, no s'hi aturaran. També queda afectada la parada de Verdaguer, que serà només de baixada. Tot i així, TMB ha dit que ja ha anunciat que incrementarà el servei més d'un 20%. Les parades de bici de les zones afectades doncs, també estaran sense servei. I un dia abans, dimarts, els busos que travessen Montjuïc doncs, tampoc podran fer-ho amb normalitat perquè la muntanya estarà blindada per aquest acte del Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Ara, els que tinguin entrada per anar-hi, doncs, tindran a la seva disposició un autobús llançadora.
0: Gràcies, Andrea.
1: Anirem a vosaltres. Seguint-ho.
0: Doncs ja tenim tots els detalls. Lucía, tu estaves amb el tema de, del creure, per exemple, no?
3: Sí, perquè veig que cada vegada més hi ha persones que diuen que hi creuen, que han començat a creure ja d'adults. Venen de famílies laiques o famílies no creients, però que de sobte estan explicant com s'han acostat a Déu, no? A una edat ja adulta, diguéssim. No? Jo pensava que això té un sentit. És a dir, el que estem veient aquests dies és que el poder de la paraula és impressionant. Sí. I que tot això és una lluita per obtenir el relat, perquè qui té el relat és capaç de convèncer la resta de la gent, no? Llavors, qui crea l'argument majoritari guanya, qui es queda amb el relat guanya. Això t'ho dirà molt un advocat, no? En un cas, qui explica la millor història és qui guanya el cas, no?
0: I ara per ara el relator és el papa, no?
3: Llavors, hi ha moments que l'Església Catòlica té més fortament el relat i d'altres que no. I l'altre dia vaig llegir no sé on una frase molt bona que va dir Déu sempre està amb els guanyadors, per això fa tant de temps que dura, perquè el seu discurs sempre està a favor del guanyador, no? És a dir, que al final tu, com que saps que en el fons la gent té una necessitat de creure, al final nosaltres som éssers narratius, i com éssers narratius necessitem explicar-nos al món i a nosaltres mateixos a través d'aquesta narració, no? Però ens va molt bé que qualcú ens expliqui aquesta narració, perquè ens dona moltes respostes, de qui som, de per què som on som, per què fem el que fem, etc. Sí. No? Llavors, quan no podem arribar, perquè no ho entenem, perquè la realitat és inabastable, una de dues, o tenim aquesta narració, o tenim la poesia, tenim la metàfora, tenim aquesta altra manera de sentir allò que no entenem. I per tant l'Església mos dona aquesta possibilitat de creure en qualque cosa, que mos dona un consol, perquè mos dona la possibilitat de dir, ostres, hi ha una cosa que està bé, hi ha una cosa que està malament, hi ha una justícia, i si aquesta justícia no mos ve en aquest món, no passa res perquè mos espera una recompensa per tots aquests sacrificis que vivim. No? I llavors, per tant, acceptam aquesta resignació i acceptam un relat, i a més entenem que tothom entén les coses de la mateixa manera que nosaltres, i tot això és reconfortant. No? Què passa quan deixes de creure? Per què deixes de creure? Per què les persones deixen de creure? Una cosa és que tu creguis, és a dir, que tu no hi creguis i de sobte hi creus. Per exemple, l'amor. És molt fàcil explicar una història d'amor, una història d'enamorament, no? És molt més difícil explicar el desenamorament, perquè què ha passat amb tota aquella confiança?
0: I amb el deixar de creure, què ha passat?
3: Què ha passat? És molt difícil entendre.
0: Una decepció amb Déu.
3: Aquesta decepció, aquest no poder recórrer en allò que en algun moment te va donar escalfor, que en qualque moment te va consolar, aquesta manca, ja no és perdre de confiança cap a una altra persona, que és el que passa amb el desenamorament, és que és una pèrdua de fe. I això ja és irrecuperable. La persona que deixa de creure, aquella persona ja no tornarà a creure mai més. Per què? Perquè ha vist el truc. I llavors, des del moment que tu veus el truc, ja no pots deixar de veure'l. I per tant, tu has vist en què hi creies, que era, quin era el motiu pel qual creies en una cosa, quan tu ja veus per què no pots continuar creient, ja no deixaràs de veure aquell truc de màgia, ja no podràs tornar a il·lusionar-te pel mateix. Que això serveix per la Iglesia i també serveix per la política i per altres coses. Però el problema de l'Església és que només té un relat, que sempre és el mateix. La política potser pot canviar de relat, però l'Església sempre té la mateixa.
0: Li has vist el truc? T'encaixa, Nemrod?
4: Baudelaire va dir en certa ocasió que Déu és l'única figura que per governar no necessita existir. És a dir, plantejat d'una manera molt més senzilla. Es dona la paradoxa de que en el camp de la filosofia darrerament havíem trobat tot un seguit de discursos que miraven de condemnar tot el que significa el pes de la creença religiosa, no? Enfront del poder, no? de la raó, de la capacitat per argumentar les coses d'una manera més o menys sòlida. I justament el que ens trobem darrerament és tota una mena d'impregnació religiosa, no? Molts d'aquests relats, molts d'aquests discursos que estructuren la nostra realitat, que fa que cada cop es parli més de qüestions de caire religiós i més de qüestions de caire polític. S'està produint també un signe, un canvi en el signe dels temps i dels discursos que fan que coses que des d'un punt de vista filosòfic es consideraven que eren tòpics o temes que es donaven, entre cometes, per superats, ara tornen. Mm. M'han cridat molt l'atenció. Un llibre que ha tingut molt d'èxit, puc entendre les seves raons, però per mi és un símptoma.
0: Quin?
4: Un llibre sobre l'esperança. Clar, és una pregunta molt interessant preguntar-nos per què té tant d'èxit un llibre sobre l'esperança. Per què l'esperança d'entrar...
0: De qui és? Perdona, si podem...
4: El Francesc Torralba.
0: Ah, de Francesc Torralba. Que parla sobretot del dol i després l'esperança.
4: Exacte. No? Aleshores, jo crec que és interessant preguntar-nos... quina és la raó per la qual un llibre d'aquestes característiques té èxit, per què té la seva demanda, per què té els seus propis interlocutors i que, què és el que ens està dient sobre la societat en la qual estem vivint. Però, sobretot, el que a mi m'interessa és aquest gir, no?, de la filosofia un altre cop cap a la religió. Sembla com si aquelles velles qüestions aspiracionals de caràcter ètic sobre de quina manera som feliços o de quina manera podem assolir, diríem avui, un cert benestar emocional, sembla que avui dia estan transferits o transferides a un altre àmbit que té a veure, no?, amb qüestions relacionades amb la fe i que d'alguna manera doncs, posen de manifest doncs, fins a quin punt viure en un sistema com el nostre, un sistema travessat per relacions capitalistes, també amaga de fons estructures de caràcter religiós que creiem que estaven superades, però que continuen sota noves formes.
0: I que no estan pel que estem veient, ni molt menys. Clara, què deies?
3: No, jo aquests dies fent temes de per exemple, de l'Espanya que no espera el papa, o... em mirava dades del CIS, i el que ens diu el CIS és que el 50% dels espanyols es consideren catòlics, practicants o no. La pràctica religiosa està pel terra. Però després hi ha el 40% següent, que són els no religiosos, que és la suma dels ateus, els agnòstics i els indiferents.
0: Sí.
3: Però aquest any, per primera vegada...
0: Que els indiferents, quan em llegia la mateixa enquesta, els indiferents és que no opino. Perquè
3: bueno,
0: pensava,
3: no
0: clar...
3: No crec, és indiferentes, no creo, o no creientes.
0: Val,
3: o
0: sigui, sí, és que no m'ha estranyat, val.
3: Llavors, aquest any per primera vegada s'ha fet un baròmetre que es diu BREC, que és el baròmetre sobre religió i creències. Ve a dir el mateix, més o menys estan parlant de 50-40, però l'interessant d'això és que diu que d'aquests no religiosos la meitat declaren que tenen alguna mena d'espiritualitat. I aquí enllaçaria amb el que deia el Nemrod. És a dir, hi havia tot d'exemples, no?, de coses que potser semblarien fora de lloc, com la reencarnació, com era això, l'astrologia, creure en... Bueno, hi havia tot d'exemples que em sap greu perquè ara no em venen.
0: Pseudociència, fins i tot, també.
3: Eh?
0: Pseudociència, coses de...
3: Bueno, és
0: creure.
3: Això de la...
0: creure, és que sí, és creure.
3: Exacte,
0: sí.
3: Creure en coses.
0: Energia.
3: No sé, més enllà, les estrelles, sí. El tal, i llavors... Jo crec que sí que té a veure amb part això. No, és a dir, perquè al final jo sempre penso que la gent que té fe té molta sort. Jo, per exemple, no estic ni batejada, però jo tinc una àvia que era super religiosa, super progre, no entrava a la primera església que passava, i ella havia de saber, havia de fer un càsting de capellans a veure quina mena d'humilia li farien i tal i qual, però jo sempre la vaig envejar molt, perquè a més deia coses dins d'una insensatesa, no? I al final, jo què sé, jo penso, l'estona que ella dedicava el dia a les lectures i a resar i tal, al final no era més que meditar de la seva manera, una altra farà. Vull dir que jo sí que tinc una certa admiració per la gent que té fe.
0: Però, enveja, jo també, jo t'entenc.
3: I puc entendre que en aquest món desquiciat, precari en qualsevol dels aspectes que ens puguem imaginar, estigui pujant l'espiritualitat.
5: Però el problema no és l'espiritualitat. Chesterton deia que qui no creu en Déu és capaç de creure en qualsevol cosa, no? I és una mica la situació en la que ens trobàvem ara, que podem creure en qualsevol cosa. El problema que té per mi les religions monoteistes és que reforcen l'hegemonia. El que fan és reproduir el discurs o el relat dels poderosos. No fan una altra cosa. I mantenen aquesta hegemonia. Perquè al final, tu mires el que són les religions monoteistes, totes són... No és que posin Déu al centre, és que posen l'home masculí al centre. I al final tot és al voltant de l'home i els problemes que té l'home. La dona no existeix, la dona és una serva, la dona és una persona que està allà per concebre, per tenir fills i punto, no fa res més, és a dir, no té cap paper, no? Llavors, per mi, qualsevol moviment mínimament revolucionari que hi hagi, qualsevol moviment que sigui qüestionar el poder, em sembla incompatible amb una religió tradicional monoteista, no? És a dir, perquè tu al final...
6: Però hi ha hagut ple de capellans progrés que s'han revelat des dels
5: barris...
6: Per mi
5: no són progrés, per mi no són progrés. Per mi són que estan utilitzant el lloc que tenen per motiu X i fan una feina que efectivament es pot fer des d'un punt de vista més... Però no deixa de ser... una constatació de que estàs mantenint un sistema que és clarament hegemònic, és a dir, al final no hi ha una revolució aquí, no hi ha un canvi de paradigma, és a dir, és reproduir i perpetuar un sistema.
4: Que de fet podríem preguntar-nos si hi ha alguna novetat en les coses que ha dit el papa Lleó XIV.
5: I si canviarà res, tot
4: bueno,
5: això.
4: Bueno, clar, aquesta és la conseqüència.
6: Clar, no el que diu...
4: Però si hi ha alguna novetat, perquè...
0: Com a mínim ha dit per que mi... hi ha el tema de la pederàstia és una llaga.
4: Sí, no.
0: I una plaga, és a dir, com a mínim ha posat ja algunes paraules fortes.
4: Segur, però
0: fortes.
4: És evident que continuen... És necessari que hi hagi reformes encara més profundes, que hi hagi molta més transparència de la que es planteja i que al final no siguin les qüestions d'ordre mediàtic les que acaben determinant les agendes, diríem, papals, perquè em sembla que aquesta trobada amb els col·lectius, que no són tots, s'ha fet d'una manera, diríem, molt problemàtica. No, a mi... La figura del papa com a actor polític. Em sembla que aquesta també és una qüestió interessant, perquè sí. Hi ha una paradoxa que cal apuntar-la, no? Tenim sectors progressistes que valoren les seves posicions, no?, sobre immigració i justícia social.
0: I el Trump, no?, i l'anti-Trump.
4: Exacte. Mentre que discrepen sobre les seves posicions, sobre l'eutanàsia i els drets reproductius. I a la vegada tenim els sectors conservadors que elogien les seves posicions morals, per dir-ho d'alguna manera, però que s'incomoden després quan trobem els seus missatges aparentment subversius sobre els immigrants. Clar, aquí el tema és que el papa diu que no fa política, però inevitablement, vull dir, en fa, perquè quan parlem d'immigració, quan parlem de pobresa, quan parlem de guerra, quan parlem de drets humans, quan parlem de tot això, vull dir, estem fent política. És
0: home,
4: a dir,
0: i ha estat com a cap d'estat avui al Congrés dels Diputats.
4: Clar, però aleshores aquí la contradicció és, a mi em sembla que és molt gran, no? Perquè d'una banda et presentes com una veu moral de caràcter universal, però al final les teves declaracions han d'entrar necessàriament en l'arena política. I jo crec que el problema no és que no en faci política, si a mi em sembla perfecte. El problema és que no ho admeti, o el problema és que no ho reconegui obertament. I quan passen aquestes coses, és inevitable trobar-te contradiccions, com qualsevol discurs polític. En diré una, per dir-la, una de les més flagrants, no? És a dir, per mi està molt bé que el papa... critiqui el capitalisme especulatiu, critiqui l'exclusió social, critiqui les desigualtats extremes, i això està molt bé. Però, ostres, al final no oblidem una cosa molt elemental, i és que l'Església és una institució amb un patrimoni immobiliari enorme, amb inversions financeres, amb bancs i fons d'inversió directament vinculats a òrgans eclesiàstics, i no oblidem-ho, és una llarguíssima història de gestió econòmica absolutament opaca en molts dels seus períodes. Per tant, compte. Clar, compte.
6: Hi ha més contrastos. És a dir, aquests dies hi ha hagut milers i milers i desenes de milers de persones al carrer, però després la gent que va a missa és cada vegada més.
1: Bueno, és que avui...
6: Això també ho diu l'informe.
1: Sí, avui a hora 14 ho explicaven, que sí que és veritat que al final la meitat de la població es considera no religiosa, que els que menys són els catòlics, però és que a més de les dades dels catòlics, menys de la meitat... preguen o són practicants. Aleshores, és com que potser et declares creient, però al final l'anar a l'església, el resar i el practicar la religió, doncs cada vegada és menys. Això ho explicàvem avui a hora 14.
6: I la gent jove ja... Estan pujant molt les esglésies evangèliques, protestants, que se'ls diem evangelistes i no són evangelistes, són evangèlics. Estan pujant moltíssim.
1: Evangelistes i musulmans eren les dues religions que més pujaven a Catalunya, efectivament.
0: Jo també volia centrar-me, tu, Clara, has estat fent reportatge, que no vaig tenir temps de dir-ho el dilluns passat, sobre la Sagrada Família. Clar, i també deies, ja, una mica tirant cap al tema de Sagrada Família dimecres, com els barcelonins li donem l'esquena a aquest temple, aquesta basílica, no ens la fem nostra.
6: Això és una cosa que és al·lucinant. El País Semanal va dedicar un número a la Sagrada Família, llavors hi havia un número, hi havia un gran reportatge amb fotos d'un Premi Nacional de Fotografia sobre l'edifici, que el va fer un company de cultura, i després a mi em van encarregar la relació de la ciutat amb el temple, i de fet me'n vaig adonar fent-lo. parlant amb gent i tal, que dius, és al·lucinant, perquè això és una icona global que tots els experts diuen que amb la creu posada i amb l'alçada que ha adquirit i la imatge que té de lluny està a l'altura dels grans icones globals, d'un Taj Mahal, d'una Estàtua de la Llibertat, d'un Machu Picchu, d'una, com es diu això, la Torre Eiffel, però per altra banda, els barcelonins sempre hi hem viscut d'esquena, la ciutat, les administracions o les empreses s'hi han relacionat a través del conflicte, perquè havia de passar l'AVE, no ens el feu passar per aquí, ens ha patat a la cara. Ha sigut un canari de mina de la massificació turística i de fet la Sagrada Família n'és conscient, perquè des de fa uns anys ha començat a fer portes obertes, perquè van encarregar una enquesta quan va entrar en Camps, l'actual president de la Junta Constructora, sí. Va entrar fa 15 anys després del Papa Benet i va encarregar un estudi i va trobar que només el 10% dels barcelonins hi havíem entrat.
0: Clar, però això
3: és una cosa que va dir fa molt de temps, que li vaig sentir al Sergi Pàmies, que va dir al barceloní no li agrada la Sagrada Família perquè és rara, no? I les coses rares no mos agraden.
0: I que l'estem justificant tot el dia.
3: I que és com... Però jo veig més aquesta part del canari a la gàbia, el canari a la mina de turisme.
0: M'agrada moltíssim això, el canari de mina del turisme.
3: És el primer lloc, si no
6: el gòtic més. El que passa és que aquí són 100% metres quadrats.
3: No, però jo crec que és el primer lloc que vàrem cedir als turistes. És a dir, quan jo dic moltes vegades és que estem cedint cada vegada més espais de Barcelona en els turistes, jo crec que el primer o dels primers va ser la Sagrada Família. És a dir, és com, això ja és per guiris, no? És a dir, com que no, ningú se l'ha sentida realment seva. Els barcelonins no se la senten seva, sinó que se la senten com a lloc de visita, com a lloc de postal, com a lloc de portar, quan venen coneguts teus que venen de fora, a portar-los a fer aquesta visita turística. És a dir, però no te sents com sí que va passar, per exemple, amb la Catedral del Mar, no? És a dir, que sí que molt l'hem sentida... Vull dir, el barceloní sí que se la sent seva, perquè hi podia accedir, entrava allà, ara ja no, però abans... Bueno, ara no ho sé, la veritat, però abans podies estar allà i seure una estona i fer una mica de meditació. Sí, tant si eres creient com si no, podies estar una estona allà i estaves a recer, estaves tranquil, era un lloc dins el gòtic, però que dins, sí, que podies seure una estona i podies estar tranquil. La Sagrada Família això no ha passat mai. Sempre ha estat un lloc de circulació, de visita, de pas, però no ha estat un lloc per ser-hi. No ha estat un lloc en el qual on hem anat a fer
0: misses. I això
3: misses.
0: Volen canviar, és el que deien. Clar. Que volen canviar en certa manera.
6: Sí, ho estan intentant fer. Clar, les portes obertes són supermassives, fan dos cops l'any, festa major, el dia Sant Jordi, si et dius Jordi Urgina, aquesta mena de coses. S'han dedicat a convidar a totes les juntes dels col·legis professionals de la ciutat, advocats, arquitectes, notaris. Després, en pandèmia, quan un dels xocs que van tenir va ser que després de la pandèmia, que no van poder recaptar i l'obra no avançava...
0: Perquè tu ho expliques, es financia tot amb les entrades dels turistes.
6: Bueno, tot no, però un 90 i molt per cent. Quan van convidar els metges i les infermeres i els sanitaris, els preguntaven, i és que no hi havia entrat ningú, però és que els notaris tampoc. Vull dir que era aquest viure i d'esquena és transversal. I ells, d'alguna manera, també fan autocrítica, perquè és que ells els importava un pito. Ells el que volien era construir, aixecar. I ara ve el melonazo.
0: Això t'anava a dir.
6: Façana de la Glòria.
0: Façana de la Glòria al carrer Mallorca, que afectaria entre 200... i 1.000 veïns.
6: Sí,
0: que això no se'n parlarà fins després del... De què? La Sagrada Família, per primer cop, sigui posat al mapa, és ironia, del món, que si teníem ja...
6: No, jo crec que ja ho era, ho estava
0: ja ho
6: al
0: era,
6: mapa.
0: Per això
6: hi ha articles
0: ironia.
6: I anuncis de premsa dels anys de l'exposició del 29 que ja deien vindrà molta gent. Ja ho deien en aquell moment.
0: Tu, Nemrod, ja has estat a dintre?
4: Fa molts anys i crec que recordar que eren unes circumstàncies també molt, molt, molt extravagants. Jo crec que és apassionant relacionar la visita papal, no?, amb la promoció internacional de la Basílica, de la Sagrada Família, perquè obre un angle... M'estàs dient alguna cosa?
6: Sí, t'estic dient que em sembla que t'equivoques, perquè en realitat el Papa...
4: Vale.
6: Hauríem de reconèixer tots que ve a Espanya, perquè la Sagrada Família fa un any va dir acabem l'any que ve la Torre de Jesucrist.
0: Ja van ahir la Torre de Jesús.
6: Celebrarem per tot l'alto. Nosaltres farem una missa pel centenari de la mort de Gaudí, que és el dia 10, i convidarem el Papa.
4: Però millor que sigui Papa, no?
6: Però jo crec que és mal pensar parlar d'una operació de màrqueting.
4: Ah, jo sí, jo soc mal pensat.
3: Ah, jo també soc mal pensat.
4: Jo sí,
0: què vols dir? Doncs
4: que l'Església sempre ens adverteix contra una cultura basada exclusivament, no?, en el consum desaforat i la mercantilització de les nostres vides,
3: però aquella zona és talment
4: però
3: això.
4: Però alhora, clar, la projecció mundial de la Sagrada Família i de tot el que significa, crec jo que alimenta, encara que sigui de manera indirecta, o no conscient, no? Serem una mica cautelosos, doncs un model econòmic que molts barcelonins doncs, qüestionen, i que és un model que representa intensificació turística, pressió sobre l'habitatge, que significa transformació del comerç local, que significa saturació de l'espai públic. I al final és curiós el que ha passat amb la Sagrada Família, no? que el que va néixer com un projecte espiritual, perquè això sí que era un projecte espiritual i suposadament expiatori, doncs s'ha convertit en una de les principals màquines d'atracció turística d'Europa. I, per tant, és un episodi més absolutament lamentable, però conseqüent, amb el procés de turistificació de les nostres vides, que implica aquesta transformació de símbols religiosos en què? Doncs en actius globals d'una marca, Barcelona, que funciona i que actes com aquest, conscient o inconscientment, contribueixen a donar-li encara més relleu.
0: Les dades que donaves, Clara, deies que, clar, hi ha al dia 13.430 persones per hora i quilòmetre quadrat.
6: Sí, sí, és al·lucinant, és al·lucinant.
0: I, clar, jo només paro, només penso en els veïns que viuen al costat, que tu t'entrevistaves uns quants.
6: Sí, clar, hi ha petits oasis, hi ha avis que juguen a petanca, a bitlles catalanes, que és una passada. Jo em vaig aficionar a jugar allà amb ells aquells dies que vam estar, vaig estar tota una setmana allà. Realment l'impacte és brutal, però aquí jo crec que hauríem de tornar. Al final això és una institució, empresa, digue-li com vulguis, pública. Igual que estem parlant de que es corresponsabilitzin de tot això els hotelers o els restauradors, doncs l'Església, parlant amb uns arquitectes l'altre dia, em deien, és que han tingut el privilegi de l'alçada. És a dir, que tinguis el privilegi de l'alçada de quin edifici és el més alt de la ciutat. Jo en aquest sentit sí que em faig moltes preguntes i sóc crítica. Però per altra banda, recomano fervorosament, perquè això conversa, entrar-hi, perquè és un abans i un després. De fet, ho explica el Tusquets, l'arquitecte, que van firmar quan era estudiant a l'Escola de Barcelona l'any 65 una carta a tots els artistes i tots els progres dient que això no es pot continuar, no sé què, que si és Gaudí, que si no és Gaudí...
0: Entres
6: clar
0: i canvies.
6: Que no és, o sigui, una església que fa 144 anys que i ha tingut 9 arquitectes, és a dir, la part patrimonial reconeguda per la UNESCO és la cripta, la façana del naixement i 4 torres. I la
0: quin màster
6: però...
0: que té Clara Blanchard.
6: Supermàster.
3: També dic una cosa.
6: Estoy súper dentro.
3: No és el mateix, visitar-la amb molta gent, amb tota aquesta gentada que hi ha, que visitar-la tota sola.
0: Clar, jo crec que si ens estan escoltant els de la Sagrada Família ens han de convidar després, perquè en Nemrod fa molt que no hi va i t'està dient que et convertiràs.
3: Però en visita,
4: estic obert a creure.
6: Jo crec que la Sagrada Família té molt gestos a fer, però també hi ha molt a... Vull dir que jo recomano la visita.
0: Diem una cosa, si ara us convidessin ara mateix a anar a la missa del Papa, hi aniríeu amb un sí o un no?
6: Jo hi vaig.
4: No,
6: hi vas,
4: perquè... no categòric. No. Coses més apassionants en aquesta vida.
0: Quedat claríssim. Clara Blanchard, Nemrod Carrasco, Llucia Ramis. Un plaer, un gust. Hem parlat del Papa, però el que heu dit ha estat del 10. Gràcies.
6: Gràcies.
0: Us deixem amb la graderia. Dos minuts i la graderia.
7: Al balcó.
8: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es. Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
10: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
11: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
13: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
14: Marref es el mejor programa de puntos.
15: Punto.
14: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
15: Punto.
14: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
15: Punto final.
16: Marrenfe, más viajes, más puntos.
15: Y punto.
17: Al balcó.
18: Hola.
19: Hola.
20: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Tiri, tiri, tiri.
22: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
23: Muy fácil, Tipo Directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
22: ¡Qué buen servicio!
23: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
25: Sí.
24: Ponga el PIN.
25: No, póngale usted, 4504.
26: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
27: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
28: Yo no paro de darle vueltas a esto.
29: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
30: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
31: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
30: en España.
31: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
32: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
17: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Comencem la setmana de la inauguració del Mundial. Dijous, primer partit, Mèxic-Sud-àfrica, 9 de la nit, Estadi Azteca, tindrem allà el Flaqui, tindrem allà el Bruno, començarà la programació especial de la SER, amb l'especial SER Deportivos de 3 a 4 de la tarda, la retransmissió dels 104 partits del Mundial, amb el Dani Garrido i tot l'equip de Carrusel des d'allà. Els dies que no hi hagi partit també faran programació especial al vespre entre setmana. Òbviament, Carrusel els caps de setmana, un podcast de 3 dies a la setmana que es diu El que pueda, que empate, amb el Bruno Alemany, l'Axel Torres i l'Antonio Romero. A SER Catalunya continuarem també amb tota la programació habitual perquè no us perdeu res. Com tampoc vull que us perdeu res de tot el que ha passat avui dilluns 8 de juny del 2026 amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Cristian, que hem sabut que la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. El Mundial acaba el 19 de juliol, ni un mes abans. La Lliga i AFE no es posaven d'acord, van demanar un arbitratge i Tebas, la patronal, s'ha sortit amb la seva. Del 19 de juliol al 15 d'agost i caben els 21 dies de vacances que per conveni tenen els futbolistes i Tebas ha sigut magnànim i ha dit que si algun equip té mundialistes que arribin a la semifinal o a la final donaran uns dies més de marge i aquell equip no jugarà fins a finals de setmana. Veurem llavors quants equips tenen la plantilla tancada, perquè és un altre dels shows dantescos de cada estiu, de cada any. En el cas del Barça, que ha començat anant per feina i falta sobretot com a gran objectiu el davanter centre, però el Nil Solà està explicant avui que el tècnic Hansi Flick no renuncia encara a que li puguin portar també un central esquerrà. Nil, bona tarda.
1: Què tal, TG? Molt bona tarda. Doncs sí, més enllà de que la prioritat és la davantera, amb Julián Álvarez com a la màxima opció prioritària per al Barça, Hansi Flick manté a la seva carta als Reis un central. El tècnic alemany i també la secretaria tècnica del Barça tenen clar que s'ha de reforçar aquesta posició, que no és la màxima prioritat, però que, en el cas de poder-ho fer, Flick té clar que el que vol incorporar és un central esquerrà. Hi havia fa setmanes que semblava que l'operació es podia refredar, però manté Hansi Flick les seves preferències, la seva carta als Reis, i en aquesta carta als Reis continua figurant la figura d'un central que, pel que hem pogut saber i explicar el que t'hi jugues, ha de ser esquerrà.
0: Gràcies, Nil. Remarquem, esquerrà, no que jugui per l'esquerra, o que pugui jugar per l'esquerra, sinó que sigui esquerrà de cama bona com a mínim a dia d'avui. Ja veurem com avança el mercat, a quan puja la despesa pel davanter, que és la prioritat, i com pot anar oscil·lant en aquest sentit la possibilitat o les possibilitats que hi hagi al damunt de la taula de reforçar la defensa, però Flick no renuncia a un central esquerrà a dia d'avui. A Madrid estem també pendents dels primers anuncis al mercat que Florentino va fer en campanya. Mourinho, Dumfries, Konaté, de moment no n'hi ha cap que sigui oficial. De seguida anem cap allà perquè l'Héctor González ens expliqui com ha sigut el dia 1 post-eleccions al Madrid. Ara mateix hi ha el papa al Santiago Bernabéu davant de 70.000 persones pronunciant el seu discurs. Per tant, Florentino avui s'ha estrenat amb recepció oficial. Mentre que a l'Atlético, el Pedro Fullan ha explicat que Sorloz ho té fet amb la Juventus, que falta l'acord entre clubs, però que el jugador i la Juve estan d'acord. I per l'Atlético és una venda que veu amb bons ulls perquè li permeti fer caixa i afrontar així nous fitxatges per reforçar la plantilla. I el nostre company Òscar García Mayo, acabat d'arribar a primera divisió, ha avançat també que està tancat pràcticament el retorn de Canales al Racing de Santander. Tornarà lliure de Mèxic, acaba el seu contracte i, per tant, pot fer un últim ball al seu club d'origen, com el seu dia, per exemple, va fer fins fa poc Santi Cazorla. Aquesta matinada Espanya juga l'última amistosa abans del Mundial, a les 4 de la matinada contra el Perú, i igual que Del Bosque el 2010, amb Sergio Busquets, Luis de la Fuente ha hagut de sortir a defensar Gavi de les Llenes. Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La selecció espanyola juga l'últim partit de preparació per al Mundial a les 4 de la matinada contra Perú a Puebla, Mèxic. Serà el darrer assaig abans del debut del pròxim 15 de juny a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Per al partit contra el Perú s'espera un equip més similar al que teòricament serà titular durant el Mundial, després que jugadors com Zubimendi, Fabián, Pedri o Oyarzabal o Rodri no juguessin en l'empat contra l'Iraq a Riazor. Qui no estarà disponible serà Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que continuen amb la seva recuperació. El seleccionador espanyol ha afirmat a roda premsa prèvia al partit d'aquesta matinada que estan avançant adequadament i estaran llestos per l'estrena d'Espanya contra Cap Verd. Luis de la Fuente també s'ha pronunciat sobre l'acció d'entrenament entre Gavi i Rodri i ha defensat el migcampista blaugrana.
3: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: Per si heu estat molt desconnectats el cap de setmana, s'ha fet molt grossa la pilota de que hi ha una imatge en un entrenament, que Gavi, en una disputa amb Rodri, li trepitja una mica el taló, el turmell, i Rodri li diu, ostres, Gavi, ves amb compte. Res més enllà d'això, qualsevol acció que pugui passar en qualsevol entrenament quan s'entrenen amb intensitat, però és Gavi. I de la Fuente no li ha calgut recórrer allò de si em pogués reencarnar en un jugador ho faria en Gavi, com va fer Del Bosque el 2010, però ja heu vist que la defensa ha sigut a ultrança. També el cap de setmana el que ens va donar un ensurt gros, Pol, va ser Christian Eriksen, que es va tornar a desmaiar en Dinamarca, però per sort s'ha quedat només això, en un ensurt.
2: Així és, el metge de la selecció danès ha confirmat que Eriksen es troba bé i que espera poder rebre l'alta mèdica aviat, després que el jugador danès es desmaiés en el partit amistós contra Ucraïna. Eriksen, que ja va patir un problema cardíac en el partit de l'Eurocopa del 2021 contra Finlàndia, es va desplomar i va perdre el coneixement durant uns instants. Després de ser traslladat a l'hospital, el partit es va suspendre definitivament. El més important, però, és que, segons ha confirmat el metge de la selecció, es troba bé i confien que pugui tornar a casa ben aviat.
0: Per tant, a nivell de salut, que és l'únic que importa, Eriksen simplement està en condicions, com ha dit el seu metge, per fer vida normal. Demà també juga la selecció espanyola femenina, que depèn de si mateixa per classificar-se pel Mundial després d'haver golejat divendres a Anglaterra. Jan Wiedemann, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui hem parlat la seleccionadora Sonia Bermúdez i la capitana de la selecció i jugadora del Barça, Irene Paredes, a la prèvia de l'última jornada de la fase de classificació pel Mundial de Brasil. La selecció espanyola arriba després de fer el més difícil, que era guanyar a Anglaterra. Ho va fer 4-0 i d'aquesta manera depenen d'elles mateixes per segellar el bitllet directe al Mundial del 2027 com a primeres de grup. Espanya i Anglaterra arriben empatades a punts, però les de Sonia Bermúdez tenen guanyat l'averaix particular. Per tant, necessiten guanyar a Islàndia per fer-se amb la primera plaça. Aquesta és la valoració que n'han fet a la roda de premsa.
5: El equipo llega muy bien después del partido del otro día. Al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
6: Teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islàndia, creo que también es una motivación extra. Un equipo muy poderoso en juego aéreo, duelos, segundas jugadas, transitan rápido, tienen jugadoras muy potentes a nivel ofensivo. Intentar hacer gol cuanto antes para poder sellar el pase.
4: El partit demà a Reykjavik a partir de les 9 de la nit.
0: En futbol femení, avui l'Espanyol ha anunciat fins a 9 baixes de jugadores que acaben contracte i no seguiran. Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea. Per tant, alguns noms que han sigut importants aquesta temporada. Té feina per reforçar l'equip de Sara Monforte l'Espanyol, mentre que el Barça també ha anunciat que es desvincula del club quan acabi contracte, ara el 30 de juny. Txell Font, la portera del Barça B, que ha estat fent de tercera portera del primer equip aquesta temporada i que fins i tot va ser titular al darrer partit de Lliga. I encara en futbol, el cap de setmana venim també d'una freda i una de calenta als play-off d'ascens a segona, amb el Sabadell classificat per la final i l'Europa eliminada a la pròrroga, mentre el Badalona ha deixat Messi sense el primer ascens del Cornellà a segona federació.
4: Exacte, els play-offs d'ascens entren en la fase final i ho fan amb doble presència catalana. D'una banda el Sabadell, que després d'aixecar l'eliminatòria contra el Madrid-Castilla, ara s'enfrontarà al Zamora en la final per l'ascens a segona divisió. El partit d'anada aquest dissabte a Zamora a les 9 de la nit i la tornada compta, perquè torna a ser divendres a les 9 també, a la nova Creu Alta. Recordem que el Sabadell ja va haver de jugar tant l'anada com la tornada contra el Castilla en divendres. Per tant, no està tenint precisament sort el conjunt arglaquinat amb els horaris d'aquest play-off, com tampoc va tenir sort l'Europa ahir a Balaïdos, que va caure la pròrroga 3-2 contra el filial del Celta de Vigo i acomiada així una temporada històrica. Aquí, en canvi, també s'ho juga tot per pujar de categoria, és el Badalona. En aquest cas, per pujar de tercera a segona federació, els badalonins van protagonitzar una gran remuntada davant el Cornellà de Leo Messi, capgent el 4-1 de l'anada amb 3 gols a la segona part, i ara es veuen les cares amb la Compostelana, que era segurament el rival a evitar. L'anada a Galícia, diumenge a les 6 de la tarda, i encara pendents de confirmació pel que fa al partit de tornada a Badalona.
0: Veurem si el Badalona pot pujar un graonet més i mica en mica anar tornant allà on li correspon, com també esperem que pugui fer el Sabadell pujant a segona divisió, que ja veieu que li van fent, com es diu, l'adaptació horària, no? Perquè no tingui jet lag i s'acostumi a jugar els divendres com li agrada a Tebas, en aquests horaris sense sentit. Què més ens ha deixat el cap de setmana, Pol?
2: Doncs en tenis, a Roland Garros, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han tornat a proclamar-se campions en dobles per segon any consecutiu després d'imposar-se en una final que va durar poc més d'una hora. En categoria femenina, la tenista russa de només 19 anys, Mirra Andreeva, va guanyar dissabte la polonesa Maja Chwalinska en 2 sets a la final de Roland Garros. Recordem que Chwalinska ocupava la 14a posició del rànquing mundial. I l'altre guanyador del torneig parisenc ha estat Alexander Zverev, que va superar l'italià Flavio Coivoli en 5 sets. Zverev ha conquerit el primer Roland Garros de la seva carrera. En handbol, el Barça ha guanyat la 30a Copa del Rei de la història de la secció, la 13a consecutiva després de derrotar el Bidasoa. Els de Carlos Ortega sumen ja 6 títols aquesta temporada i ara tenen en ment el proper repte, la Final Four de la Champions a Colònia. I per últim, en motor, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ha aconseguit la seva victòria número 100 entre totes les categories. El Tro de Cervera ha tornat a guanyar després de la doble operació de peu i espatlla fa menys d'un mes. Tot i la victòria, Marc Márquez no es vol posar pressió.
7: Esto ha sido el puntito de suerte. En un campeonato muy largo todo puede pasar, pero de momento no me encuentro en el estado para remontar. Me encantaría decirte vamos a por la remontada, me encantaría decirte vamos a atacar, en breve vamos otra vez a por la victoria, pero pruebo.
8: Prueba a decirlo.
7: Canta tú, a ver si llueve.
0: I, òbviament, la classificació del Barça i la penya per les semis de la CB, que ara les comentem àmpliament amb el Saïssó, que, per cert, comencen demà. Demà el Barça juga al Palau i coincideix amb el 5è i definitiu partit de la sèrie de semifinals de la Lliga, de l'Hockey Lliga, i, com que se solapen, el Barça d'Hockey Patins jugarà el seu partit demà a Blanes. Una realitat que moltes vegades ens troben als entrenaments, que es troben al Palau o la pista de la ciutat esportiva ocupada, i l'hoquei s'ha de buscar la vida improvisant si ha d'entrenar al CAR, si ha d'entrenar aquí, doncs s'hi troben un cinquè partit que no podrà tenir el factor Palau perquè hauran d'anar a Blanes. I, per cert, de bàsquet també ens ha deixat la final de l'NBA a 2-0 per Nova York, i aquesta matinada, tercer partit.
4: Exacte, torna aquesta matinada el tercer partit, que pot ser decisiu pel desenllaç de les sèries. New York Knicks arriben al Madison Square Garden amb un avantatge de 2-0 després d'imposar-se en els dos primers partits a San Antonio i buscant aprofitar el factor pista per deixar el títol pràcticament sentenciat. Els Knicks tenen una oportunitat històrica al davant, no aixequen l'anell des de l'any 1973, per tant, 53 anys després són només 2 victòries de tornar a proclamar-se campions de l'NBA al tercer assalt aquesta matinada a 2:45.
0: De seguida parlem de la CB, com us dic, però abans passem un moment per Madrid. Perquè ahir Florentino es va proclamar guanyador de les eleccions amb 2/3 dels vots, més o menys, 65% Florentino, 35% Enrique Riquelme, unes eleccions que va seguir al peu del canó tot el dia Héctor González. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Hola Teje, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Sobrevivido a la resaca electoral?
8: Sí, o sea, hace un poco raro un día en el que no te preguntan por ningún sondeo electoral, cuánto va a ser el resultado que saque candidato, ningún acto, pero bueno, el día después de la victoria de Florentino Pérez, era lo esperado. Lo que no era tan esperado, yo creo, era ese resultado, que Enrique Riquelme, con tan solo 2-3 semanas de campaña electoral, sacara un 35% del voto, que yo creo que viene en gran parte conseguido por esa promesa de garantizar que ninguna parte del club, ni ese 5% que pretende vender Florentino a un fondo inversor, se realizaría bajo su mandato. Creo que eso ha movilizado a mucha gente a las urnas y por eso Florentino ganó, sí, pero con menos margen del esperado.
0: Por lo tanto, si somete esto a referéndum o asamblea, ni que sea, vamos a ver cómo se desarrolla. Claro, nos habló Florentino en campaña de Mourinho, de Dumfries, de Konaté. Todavía ningún anuncio oficial hoy, ¿no?
8: No, ningún anuncio oficial. Lo normal es que... A ver, hoy ha sido un día muy especial, ¿eh? Para la ciudad de Madrid lo iba siendo 3 días, lo vais a vivir en Barcelona desde mañana, y la visita de León XIV al Santiago Bernabéu, donde se encuentra, de hecho, en estos momentos, pues ha paralizado todo. En el club hoy es un día de atender al Papa y a partir de mañana vuelve la normalidad. Entonces, lo lógico, que mañana se haga oficial el anuncio de Mourinho, el portugués sería presentado el miércoles, el jueves, como muy tarde, todo antes de que empiece el Mundial, y ya luego los anuncios de Konaté y de Dumfries, que serían presentados pues una vez o termine el Mundial o queden eliminadas sus elecciones, Francia y Países Bajos.
0: Porque os escuchaba esta mañana también en el Que t'hi jugues, que ha estado Maroto, que estaba Jordi Martí, que han pasado varios tertulianos habituales, hablando de ese fichaje misterioso por mínimo 150 millones, que ahí se me ha aparecido por ahí el nombre de Julián. Maroto ha sacado el de Kvaratskhelia también. Por lo tanto, vamos a ver también por dónde van los tiros por ahí, ¿no?
8: Sí, a ver, lo tenemos en la agenda para mañana, esa oferta que anunciaba Florentino por una gran estrella internacional. 150 millones de euros. Lo cierto es que es una información de ese jugador que maneja Florentino y su círculo más cercano. No ha trascendido con seguridad cuál es el nombre elegido, que recordemos, es por el que se va a hacer una oferta de 150 millones. Ningún club que yo sepa te acepta una oferta a la primera, o sea, sería por un precio mayor, yo creo. Luego, se ha hablado de, bueno, Vitinha y João Neves del PSG, de Olise del Bayern, aunque el propio Florentino dijo que no, pero sí que es verdad que es un futbolista que le encanta al presidente del Real Madrid. El último en aparecer es Julián. Encaja en la descripción que hizo Florentino, de un galáctico. Kvaratskhelia, que apuntaba esta mañana Maroto. Bueno, hay muchísimos nombres. ¿Por qué no Haaland? Por decirle a Riquelme, pues mira, yo al final soy el que lo traigo. Bueno, es que al final, también lo comentábamos ahora, por ejemplo, en la reunión del larguero Teje, decíamos, es que acuérdate el comunicado de la representante de Haaland el otro día, dedicando suerte a ambas candidaturas con el ambas en mayúscula. Bueno, al final aquí cada uno coge su pista para su pronóstico de quién va a ser el jugador por el que va a ofertar mañana Florentino, se supone, esos 150 millones.
0: Pues estaremos atentos y lo escucharemos aquí en la antena de la SER. Te dejo que acabéis de montar un buen espectáculo para la noche. 11:30, nos tenéis todos ahí clavados escuchando el larguero.
8: Muchas gracias, Teje. Hasta luego.
0: Ja heu vist, aquest és el dia 1 de Florentino en el seu nou mandat, fins al 2030, igual que Laporta, que també té com a data de final de mandat, en el seu cas, perquè no es podrà tornar a presentar a la reelecció el juny del 2030. I Florentino ha començat aquesta etapa anant a rebre el Papa al Santiago Bernabéu, que està en directe, està en un escenari d'aquells allò amb passarel·la i tot, que si diuen que l'han deixat muntat per Bad Bunny, m'ho crec. perquè està amb la gent a més animada, està el Papa per fer allò que va fer Cristiano de 1, 2, 3 a la Madrid, doncs una mica està així l'ambient ara mateix al Santiago Bernabéu. Fora bromes, però és que estem contents perquè és que el tram final de temporada de la Lliga CB ens ha deixat un escenari molt difícil d'igualar.

0: de bàsquet i ho fem amb orgull, perquè els dos equips catalans que juguen al play-off pel títol de la Lliga CB s'han classificat per la semifinal i ens han permès, ens han donat llicència per somiar amb una final catalana. El Barça va eliminar a domicili el Camp Múrcia i la penya va ser capaç també de capgirar a la pista del Baskonia, el campió de Copa, la seva sèrie de quarts de final. Demà comencen ja les semifinals, Barça-Tenerife al Palau, mentre que la penya dimecres visitarà la pista del València de Pedro Martínez, d'un altre tècnic català, d'un altre tècnic de Badalona, que també és un altre dels favorits al títol. Xavi Saissó, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Teje, què tal?
0: Comencem pel Barça, que és el primer que juga, després d'una temporada amb canvi d'entrenador, amb el retorn de Pasqual, la muntanya russa d'aquella ratxa de victòries, de tornar a caure, de la plaga de lesions, de conèixer l'adeu del tècnic. Ja ho avisava Pasqual a la roda de premsa amb què posava paraules al seu futur comiat, que compta ara que tenia la plantilla sana el que era capaç de fer aquest equip al play-off, i de moment s'ha plantat a semis, el que passa és que estem a la prèvia del primer partit i seguim parlant d'incendis, eh?
1: Doncs sí, sí, sí. Això té molts girs de guió, i ara la penya s'ha trobat, el Barça s'ha trobat de cop que juga semifinals amb factor camp a favor contra un equip perillós com és el Tenerife, que té jugadors com Pat Mills, ex-NBA, o com el incombustible Marcelinho Huertas, però, com bé dius, doncs, bueno, a partir de demà a les 8 se juga el primer partit, però es continua parlant de coses extraesportives, perquè avui els dels mitjans Nicola Provítola, i bueno, el primer, clar, era saber com està aquest vestidor sabent que l'entrenador ja no seguirà la propera temporada. I això és el que ens ha dit Nico.
2: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? El partido de mañana va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
1: Bueno, això per una banda, i per l'altra, lògicament, també cal saber com van acabant les coses de les renovacions dels jugadors. Sabem que Billy Hernán Gómez no continuarà, perquè ell mateix diu que no ha tingut oferta del club. Un altre que acaba el contracte és el mateix La Provítola, i també li hem preguntat, li hem dit, bueno, has parlat amb el Barça, com està el tema de la teva renovació, es parla de que podria anar a la penya l'any que ve. Ha estat clar i contundent La Provítola.
2: No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
0: Intentamos hablar, pero no.
1: Sí, jo crec que el que volia dir, Teje, és que potser els seus representants, o no crec ell mateix, però els seus representants o el que sigui, van intentar apropar posicions amb el Barça i que el Barça s'ha tancat, no? És a dir, que no compta, entenc jo, amb La Provítola a l'any vinent. Jo crec que quan diu això es refereix a aquest tema.
0: Segurament, que sigui un últim ball per molts jugadors, per l'entrenador, i que això sigui el que conjuri el Barça, mentre que la penya ve d'una temporada en què sí que ha fet una gran lliga regular, però que va tornar a sortir amb la cua entre cames del somni de la Copa del Rei, que tenia l'objectiu de jugar una Final Four europea a casa i no es va poder classificar amb tot el que va passar en l'última eliminatòria, que no cal recordar-ho, però que ha anat recuperant-se de cada cop que li ha donat la temporada, Xavi, i fins i tot després d'un bloqueig brutal al primer partit a la pista de Baskonia, ha acabat aixecant la sèrie contra, recordem, el campió de Copa i un dels favorits.
1: Sí, sí, guanyar la pista del Buesa no és fàcil, ni molt menys, i a més amb l'autoritat que ho va fer ahir, i és que, a veure, no ens enganyem, hi ha un gran director d'orquestra que es diu Ricky Rubio, i que Ricky, pues, quan surt, marca la...

0: veure, no ens enganyem, hi ha un gran director d'orquestra que es diu Ricky Rubio, i que Ricky, pues, quan surt, marca la diferència, si està en forma, i ara ho està, no? I llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, Jabari Parker molt bé, Hackerson perfecte, en fi, hi ha un bloc en la penya, i això és vital. Avui s'ha passat pel que hi jugues el Dani Miret, l'entrenador de la penya, i clar, ell, quan li deien, bueno, sorpresa de la penya, el que parlem ara, ell no cataloga tant de sorpresa, tenint en compte com estan jugant ara.
1: És un objectiu molt gran, aconseguir arribar a unes semifinals, i jo crec que no és tan sorpresa per com havia anat l'eliminatòria. El primer partit allà és veritat que perdem de molts punts, però perquè en l'últim quart ens encallem mentalment i físicament. El segon partit el guanyem, crec que amb una superioritat important, que normalment quan jugues contra un equip d'Eurolliga, el fet de jugar un segon partit en 3 dies fa que tu tinguis menys possibilitats, no?, per un tema d'avançament. I en aquest tercer partit jo crec que la dinàmica era perillosa en quant a que nosaltres realment, doncs, ens estàvem trobant còmodes, no? I som un equip amb experiència i sabem que quan estem còmodes, doncs, tenim més possibilitats del que segurament l'estadística pugui explicar.
0: Bueno, hem de dir que Dani Miret doncs, ha recordat també que en aquestes semifinals hi ha 3 entrenadors catalans i 2 que són de Badalona, no? Com és el cas de Pedro Martínez i ell mateix, i curiosament deia l'entrevista que li estaven fent que estava en un lloc on veia la casa de Pedro Martínez a Badalona. Per tant, bueno, és realment curiós aquest tema. I d'altra banda, el Dani Miret, no podia ser d'una altra manera, està molt orgullós de ser de la penya.
1: Part de les nostres possibilitats passen per aquest jugar per la penya i per aquest orgull, no?, que hem transmès a la plantilla, i tenim molts jugadors de la plantilla que són de la casa, i espero que aquest esforç que farem es pugui traslladar, perquè com he dit abans, doncs el València és molt contundent, és un rodillo, hi ha algun moment que ens poden revolcar, però nosaltres ens tornarem a aixecar, hem demostrat resiliència aquest any, hem perdut en un moment a l'Ante Tomic, al Simon Birgander, al Guillem Vives, i hem anat a Grècia i hem donat el nostre 100%, cosa que jo crec que tothom n'està està molt orgullós, i ara, doncs, passi el que passi en aquests 2 primers partits, o en el primer quart del primer, m'és igual, nosaltres hem de mostrar aquesta mentalitat, perquè la gent valora com ho juguem, com ho lluitem, i això ha de ser el nostre primer objectiu que tots hem de tenir al cap des d'allà mateix.
2: És Dani Miret reivindicant aquest sentiment de pertinença que, com deia el Xavi a l'inici, encarna perfectament Ricky Rubio, un jugador que per qualitat, per classe, podria jugar pràcticament un volgués, però que per les circumstàncies que l'han acompanyat a la vida i a la carrera professional escull fer-ho i sent que ha de fer-ho a un club com la Penya i a Bandera. Aquest sentiment de pertinença que és el que dona un plus al joventut. I més tenint en compte que hi ha el Madrid fora de l'equació, que se'l va carregar, va ser el seu butxí, el rival del Barça, el Tenerife, Xavi, llicència perquè no, per creure'ns que un dels 2 catalans pot acabar guanyant la CB, tot i que clar, ara arriben les sèries a 5 partits en què també la regularitat compta, la profunditat de banqueta compta, la benzina compta, i no és fàcil, primer tenir una final catalana i si no, com a mínim que un dels 2 es pugui endur el títol.
0: Home, a veure, estem amb el de sempre, no? Somiar, no, de moment no et fan pagar, no? Aleshores, somiem que pugui ser així, una final entre el Barça i la penya. Clar, hores d'ara amb el Madrid fora, amb el Barça, amb l'estat de forma que està, jo crec que el València i el Barça serien, teòricament, que no se m'enfadi ningú, els grans favorits per arribar a la final. I dit això, el València com a gran favorit per guanyar la CB. Però bueno, ja deia jo abans, els girs de guió i el que pot passar, això és esport, la penya no té res a perdre, el Barça s'ha trobat de cop amb tot això, veurem què passa, i bueno, doncs veurem si pot haver una final catalana o un equip català que guanyi la CB. Sí.
2: Que l'equip de Pedro Martínez juga com els Àngels, i és veritat que serà un os dur d'arrossegar el València del tècnic català, però a partir de demà a les 8 amb el Barça Tenerife i dimecres amb el València Penya començarem a veure si es pot fer realitat aquest somni. Gràcies, Xavi.
0: A tu, fins ara.
2: Fins aquí la graderia del balcó. Per arrencar la setmana no ha estat malament, amb tot el que ens ha deixat aquest cap de setmana esportiu, ara que arriba el tram més maco de la temporada, també més enllà del futbol, que ja el tenim resolt, fins que comenci el Mundial, que tornarem a ser-hi tots. Ja ho heu sentit abans, a 12:15, el Larguero, Manu Carreño i tot l'equip, i demà a les 12:00, que t'hi jugues amb el Siqui Rodríguez, a les 7 tornarà al balcó i a 9:15 la graderia. Adéu-siau.
3: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
4: T'agradaria treballar en un sector que té plena ocupabilitat? Forma't com a professor d'autoescola.

0: Amb un grau superior en formació per la mobilitat segura i sostenible. Una professió amb més de 10 sortides laborals. Feina 100% garantida. Només et cal el batxillerat o un equivalent per accedir-hi. I ara per només 221 euros al mes. Proper inici de curs al mes de setembre en horari de matí de dilluns a divendres. A Barbastre. Instituto FP Vial. Primer centre autoritzat a nivell nacional. Places limitades. Informa-te'n a fpvial.es.
1: Desplacem-nos per la ciutat de manera sostenible amb autobusos de Lleida i Moventis. Amb una flota moderna i actual, incloent vehicles híbrids que són molt més respectuosos amb el medi ambient. Moure's per la ciutat és molt més còmode amb autobusos de Lleida. És un transport segur, eficient i econòmic. Autobusos de Lleida i Moventis, al vostre costat, cada dia. Vine a Ilerdent, la clínica dental de Lleida especialitzada en estètica dental avançada.
2: Disseny digital del somriure i mock-up perquè te'l puguis emprovar abans d'iniciar el tractament.
1: Facetes, emblanquiment clínic, profilaxi GBT Airflow i més.
2: Primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerdent.com.
1: T'esperem a Ilerdent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
3: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.